0: costat, Déu hi ajuda a arribar fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga,

0: I són ara les 9 del matí. L'informació judicial marca l'actualitat d'aquesta jornada en què comença l'audiència de Badajoz, el judici al germà del president del govern espanyol, a David Sánchez. Això després que la Guàrdia Civil recopilés ahir, durant gairebé 13 hores a la seu del PSOE, al carrer de Ferrat de Madrid, informació relacionada amb el cas Leire.
1: La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díaz per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes al govern espanyol. El jutge ha imputat l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Coldo, i també l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes. El president del govern central, Pedro Sánchez, insisteix que el partit col·laborarà amb la justícia, mentre que PP i Vox reclamen la convocatòria d'unes eleccions anticipades.
0: I l'Associació Espanyola d'Advocats de Família adverteixen que de cada vegada més parelles ajornen el divorci perquè no es poden permetre viure per separat per la crisi de l'habitatge.
1: L'advocada i vocal de l'associació, Maria Antònia Mateu, ha reclamat en una entrevista a l'Informatiu Matí una reforma del Codi Civil espanyol, el que s'aplica a les Balears amb aquests supòsits per esquivar aquesta problemàtica en moments tan complicats com la separació.
2: El jutge hauria de tenir més marge de discrecionalitat, de decisió, a l'hora de poder donar una solució més adequada. La llei és el que s'anomena imperativa, o obliga en el jutge a atribuir surt de l'habitatge familiar, com he dit abans, en qui atribueix qui s'acostaria.
0: I la Unió de Socorristes ha convocat per aquesta hora una manifestació davant la plaça de Cort. Asseguren que les platges de Palma viuen una situació d'abandonament. I connectem en directe. Neus Pericàs, bon dia.
3: Bon dia, així és. Hem pogut parlar amb Cristian Meloni, secretari general del sindicat Unió de Socorristes Mallorca, que ens ha explicat les raons de la concentració d'avui.
4: Entonces, queremos que el operativo esté a la altura de lo que es la ciudad de Palma y de lo que son las necesidades, porque yo creo que somos uno de los municipios de España con mayor incidencia paramédica.
3: Destaca que a les platges de Palma manca accessibilitat, seguretat i higiene. Menciona també el regidor de Medi Ambient, Llorenç Boussà, i el batlle Jaime Martínez per la seva incapacitat de negociació i adverteix si la situació no millora hi haurà vaga a partir del vespre de Sant Joan.
4: Va a haber huelga, los compañeros están frustrados con la dotación de mínimos del 100% y han planteado recoger firmas con el objeto de plantear, con el objeto de expresar su disconformidad con ello y la posibilidad de que las playas no tengan seguridad en esas fechas, a partir de esas fechas.
3: Así que amb aquesta queixa comença l'ultimàtum a l'Ajuntament de Palma.
0: Gràcies, Neus, en directe des de la plaça de Cort. I a la Junta Municipal de Sant Joan a Ciutadella s'ha anunciat l'inici de les campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya, d'on prové bona part dels joves que participen en les festes. Ho ha explicat la batllessa Maria Jesús Bacur.
5: Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina. És més complicada perquè ve d'una altra comunitat autònoma, és més complicada perquè estem xerrant d'una quantitat molt més grossa d'instituts, de municipis, però bueno, la qüestió és detectar coses i voler-hi fer feina per millorar.
0: I un darrer punt, la detinguda per presumptament va matar la seva sogra al barri de Pere Grau, a Palma, està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital Sant Espases.
1: Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial, inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
0: Són ara les 9 i 4 minuts, comença el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dijous.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
2: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Molt bon dia a totes i a tots. Són ara mateix les 9 i 7 minuts de matí. Avui és dijous, dijous 28 de maig, darrera setmana d'aquest mes de maig. Jaume, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bé, i tu?
0: I bé, avui se mos acaba el mes. Nosaltres ja hem començat el dematí amb l'aire condicionat, perquè prepareu-vos. A més, avui tenim la informació meteorològica d'en Jaume Reinés, que ja mos farà un avanç també per la setmana que ve, que ja sabeu que continuaran aquests termòmetres tan alts, un mercuri que se correspon més a l'estiu que no a la primavera. Però bé, del temps en parlarem d'aquí una estoneta. Avui és dijous, en Bruno Esperomoll, el sentireu més tard. Però bé, Jaume, per contar-nos, oients, què tenim avui?
1: Sí, just a les 10, o bé, 10 i 5, quan t'haguin sentit l'informatiu divendres en directe, connectarem amb en Bruno, com bé dius, per sentir l'actualitat del moll. Serà càrrec de la delegada Cana Junaina Campomà. Mos xerraran un poc d'actualitat del moll. Després, 10 i mitja, ve l'escola de música per presentar-nos els actes que tenen, per motiu de fi de curs. Mm. Tenen aquest dimarts una cantata de l'il·lusió i després tota la setmana, o sigui, això serà dimarts, dia 2, i després 3 i 4 de juny tenen concerts de fin de curs. Això ens ho vendran a contar tots a les 10 i mitja.
0: Sí, tenim... a les 10 i mitja vendrà en Miquel Valls, exacte, vendrà en Nins...
1: I... Sí, de 6 i de 5 a 10, sí, això. Sí, sí, sí. De quasi totes les escoles d'aquí de Pollença. A les 11 i 5, després, tenim el programa mensual, que és Ubuntu, de Miquel de la Rosa, que avui mos presenta el capellà d'Esport de Pollença, que és en Darlington.
0: Sí, molta gent ja el coneix, ja fa estona que és per aquí, però no havia vengut mai a la ràdio, crec que.
1: I
0: de conèixer en Darlington en aquest programa d'Ubuntu, que sempre mos conten coses del seu país d'origen i segur que serà també ben interessant.
1: A les 12 tornarem a pegar una repassada a l'actualitat. A les 12 i mitja tenim agenda cultural de juny amb Ana Marina Velasco. I després, ja passam en el de cap vespre, a petit plaer, a partir de les 5 tindrem l'Està Guai, que és aquest programa que tenim mensual, i recordem, quan ja hem recordat durant tota la setmana, que avui és dijous, darrer dijous de mes, per tant, hi ha plaer a les 6, i ho podran, és en directe, en la sala de plens de l'Ajuntament, ho podran seguir, ho podran anar de públic en directe allà, i també ho podran seguir a través de nosaltres també ho emetrem en directe des d'aquí, des de Ràdio Pollença, i també a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: Molt bé, i d'aquests són els continguts d'aquest darrer dijous de mes, que quan deim allà plenari, i així començarem a les notícies. I de, com dèiem, ple de maig, un ple que debatrà important el pressupost municipal del 2026, parlarà d'habitatge protegit i millores urbanes.
1: Sí, l'Ajuntament de Pollença celebrarà un ple ordinari aquest dijous, avui dijous, 28 de maig, a les 6, a la sala de plen, com dèiem, amb un ordre del dia marcat per qüestions de gestió econòmica, habitatge, serveis municipals i actuacions urbanes. Entre els assumptes més destacats hi figura l'aprovació inicial del pressupost general municipal per l'exercici 2026, un dels punts de major transcendència de la sessió, ja que determinarà la planificació econòmica, les principals inversions i despeses municipals per al pròxim any, un pressupost de 30 milions d'euros. La sessió també inclourà el debat sobre l'aprovació definitiva de la cessió gratuïta d'un immoble de titularitat municipal a Godmà, a l'Institut Balear de l'Habitatge d'Ibavi, destinat a la promoció i construcció d'habitatges protegits i serveis complementaris. La proposta es formalitza a través d'un conveni de col·laboració entre les dues parts. En matèria fiscal, el consistori estudiarà la ratificació d'un error detectat a l'ordenança reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus. Igualment, es tractarà un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
0: Altres punts de l'ordre del dia: es du aprovació inicial al pla de gestió de l'arbrat urbà del municipi. També es preveu el debat sobre les bases reguladores d'ajudes econòmiques per fomentar la identificació i esterilització de moixos domèstics, així com la determinació de les festes locals per l'any que ve, 2027. En l'apartat polític, Partit Popular presentarà una moció per reclamar actuacions urgents de millora i condicionament de zones d'aparcament del municipi. La sessió també es complementarà amb possibles propostes i mocions d'urgència que se puguin incorporar durant el desenvolupament del pla.
1: Recordeu que el ple és avui a les 6 a la sala de plens i podeu assistir de públic o seguir-ho en directe a radiopollensa.net, al 107.9 FM i en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: Les Balears obtenen 47 banderes blaves a platges i ports i hem de dir que mantenim les tres distincions a Pollensa. Les Illes han aconseguit, com dèiem, un total de 47 banderes blaves en aquesta darrera edició del distintiu de qualitat ambiental que reconeix l'excel·lència de les platges i ports de l'arxipèlag. Enguany, per primera vegada, el té un distintiu d'una vigilància de 2 anys.
1: En concret, 33 banderes blaves s'han concedit a platges i a 14 ports. Entre les platges reconegudes destaca el municipi de Pollensa, que ha obtingut 3 distincions per Cala Barques, Cala Molins i Formentor, reforçant el seu prestigi com a destinació turística de qualitat i compromesa a la sostenibilitat ambiental. Aquestes distincions situen les Balears entre les regions amb més platges i ports reconeguts a nivell internacional, consolidant la seva imatge de destinació sostenible i respectuosa amb el medi natural.
0: I un dia més vos hem de recordar que Punt Jove posa en marxa l'11a edició dels tallers de cuina de supervivència per adolescents. És una proposta educativa i divertida adreçada a joves d'entre 12 i 15 anys que vulguin aprendre a cuinar receptes senzilles, saludables i útils per al dia a dia.
1: Així és, els tallers es duran a terme els dies 7, 9, 14 i 16 de juliol, en horari de 10:30 a 1, i serà a la cuina del Col·legi Costa Llobera. Durant les 4 sessions, els participants aprendran tècniques bàsiques de cuina, elaboraran diferents plats i reobriran l'importància, o descobriran, millor dir, l'importància d'una alimentació equilibrada. L'activitat té un preu de 90 euros, que inclou els 4 dies de taller i tots els ingredients necessaris. Les places en són limitades i aquesta iniciativa, organitzada per Punt Jove amb el suport del Consell de Mallorca, té com a objectiu fomentar l'autonomia personal dels adolescents i oferir-los eines pràctiques per al seu dia a dia, tot promovent hàbits saludables i el treball en equip. Les inscripcions ja estan obertes i les podeu fer dirigint-vos al telèfon 628-810-860 o consultar el codi QR del cartell informatiu a les xarxes de Punt Jove.
0: Recordeu que ja hi ha data per la pròxima ITV de ciclomotors i motocicletes aquí a Pollensa.
1: Sí, i serà els dies 8 i 9 de juny i serà l'aparcament del pavelló. Per demanar cita, com ja ho sabeu, és a través de itv.mallorca.es.
0: I ara bon, fem un avanç de demà. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el conseller de Presidència, Toni Fuster, demà assistiran a l'inici de les actuacions del Pla de Sanejament Forestal de la Serra de Tramuntana a Cala Murta.
1: El projecte, finançat amb una inversió de 1,8 milions d'euros procedent de l'impost de turisme sostenible, permetrà actuar a la Serra de Tramuntana en treballs de neteja de zones amb alt risc d'incendi forestal. La convocatòria és demà divendres a les 10 del matí.
0: Neix Aliança Mai Terra de Mallorca, una crida oberta per regenerar l'illa de la muntanya a la mà, amb arrels marines al capdavant de la restauració marina. Els impulsors destaquen que Mallorca afronta un moment crític, marcat per la crisi hídrica, la degradació del territori i la fragmentació social. Davant d'aquest escenari, 7 entitats de referència en els àmbits marí, agroecològic i de sobirania alimentari han unit esforços per crear Aliança Mà i Terra de Mallorca, una iniciativa col·lectiva que cerca regenerar l'illa de manera integral des de la muntanya fins a la costa.
1: Entre les entitats impulsores hi figura Arrels Marines, que aporta la seva experiència en la restauració dels ecosistemes marins, especialment a la repoblació de Poseidònia oceànica, una espècie clau per la salut de la costa i la biodiversitat marina. La resta de membres són APAEMA, CERAI, Fundació Iniciatives pel Mediterrani, Fundació Vida Silvestre Mediterrània, Permamed i Save the Mediterranean. La presentació oficial tindrà lloc avui dijous 28 de maig a la finca d'Ariant amb un programa que inclou un berenar, visites als projectes de regeneració de la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània i la presentació del Pla Estratègic de Regeneració del Territori. Durant l'acte, els portaveus explicaran la creació de l'aliança, els objectius de col·laboració entre entitats i el primer resultat del projecte pilot blau, que combina restauració marina, agricultura regenerativa i tractament natural d'aigües residuals per recuperar la connectivitat dels ecosistemes de la costa nord de Mallorca. L'Aliança destaca per trencar la tendència de la fragmentació del tercer sector ambiental i apostar per un model de col·laboració horitzontal integrant la societat, l'ecosistema, l'economia local en un mateix pla de regeneració.
0: Demà i dissabte, el col·lectiu 31M presentarà el llibre i el curtmetratge L'últim dia de maig, els altres herois, un projecte que ha estat impulsat per Josep Àngel Cifra Paparrí, després d'anys de recerca sobre la figura de Turgut Reis i el context històric de l'atac corsari. Tant el llibre com el curtmetratge ofereixen una mirada diferent sobre aquells fets, posant el focus en personatges menys coneguts però rellevants dins la història local.
1: La producció audiovisual ha estat dirigida per Martí Pellicer i compta amb la col·laboració de diverses entitats i institucions del municipi, com Caixa Colònia, Celler La Parra, l'Ajuntament de Pollença, l'Encruia, entre d'altres. Paral·lelament, el llibre adapta aquesta història en format narratiu, mantenint una base documental sustentada en fonts històriques. El col·lectiu 31 de maig continua així amb la seva tasca de divulgació i recuperació de la memòria històrica vinculada a la patrona i al fet de 1550, una commemoració que des de fa anys forma part del calendari cultural de Pollença. La presentació del llibre i la projecció del curtmetratge es faran els dies 29 i 30 de maig a la Fundació Roger Villalonga a partir de les 8:30. El llibre també es podrà adquirir posteriorment a diferents comerços del municipi. És el director del curtmetratge, Martí Pellicer, qui mos ho conta.
2: Com un producte multidisciplinar, és a dir, un curtmetratge per una banda
3: un llibre.
2: I realment estan supervinculats perquè compten la mateixa història. No, no existia no hi havia la idea concreta de fer un llibre. Va ser arrel de que se va fer el curtmetratge, en Pep Paparrí se li va ocórrer que era un moment adequat per condensar aquestes idees que tenia. Ell ja tenia la informació de fa moltíssims anys i ho va concretar en un llibre. Estan xerrant de que tant un llibre com un curtmetratge estan centrats en aquesta nit que tothom coneix com el Dia de la Desgràcia. La nit que va anar del 30 al 31 de maig de 1550. Lo interessant també és que tant un llibre com un curtmetratge estan basats en una feina d'en Pep Paparrí històrica. O sigui, en Pep ha elaborat durant molt de temps en fonts historiogràfiques que va passar en aquell moment, i fins i tot hi ha un noms de les persones que veureu en un curtmetratge i sobretot en un llibre, són noms reals.
0: I vos hem de fer un avanç per dilluns. Dilluns, dia 1 de juny, perquè Parroquis de Pollença informa que tots uns nins i nines que vulguin representar personatges històrics de la patrona, el sorteig es fa aquest dilluns que ve, dia 1 de juny.
1: Així és, i tots els nins i nines interessats i interessades han de ser presents al sorteig, esperant que molts vos animeu per participar, per mantenir viva aquesta tradició. Una vegada assignats els personatges, els seran donades les normes referents a complement de vestimenta.
0: Sí, és que ara te borrava, Jaume. Calçat i horaris. Tot això ja s'informarà.
1: Sí, perfecte, disculpa. És

0: algunes de les formacions més destacades del post-rock en català i balear, Sau, Els Amics de les Arts, Pel de Gall i Fora d'Et Sembrat. La cita aposta per connectar diferents generacions a través de concerts en directe en un entorn patrimonial i de proximitat.
1: La programació s'obrirà el 7 de juliol amb Sau i Fora de Sembrat, mentre que el 8 de juliol serà el torn d'Amic de les Arts i Pel de Gall. Un dels principals atractius d'aquesta edició és que Sau i Amics de les Arts oferiran els seus únics concerts de l'any a Mallorca, fet que reforça el caràcter excepcional del festival. Ahir dimecres, 27 de maig, la presentació oficial del Pallansa Rock es va celebrar a l'Esperia Mallorca en una roda de premsa que va comptar amb la participació d'artistes com Pet Sala, Daniel Alegret, Ferran Piqué, Pep Suassi, Guillem Cerdà i Francesc Pons, així com el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Pollença, Miquel Àngel Sureda. L'acte va servir per donar a conèixer tots els detalls del festival i posar en valor la seva vocació intergeneracional i la defensa de la música en català. Durant la presentació, els artistes van compartir les seves expectatives i la il·lusió de tornar a Mallorca. Pep Sala de Sau va destacar que el concert de Pollença serà molt especial, mentre que els Amics de les Arts els van definir com una celebració de la seva trajectòria i del vincle amb el públic mallorquí. Pel de Gall i Fora del Sembrant van remarcar la força emocional dels directes i la importància de compartir escenari amb bandes referents. Amb aquesta tercera edició, Pollença Rock es consolida com una cita destacada del calendari musical de Mallorca, combinant patrimoni, proximitat i una programació que connecta diferents generacions a través del pop-rock en català. Entrades ja disponibles a la banda a codetickets.com.
0: I vos hem d'avançar que la platja d'Utamarels al port de Pollença serà l'escenari de l'inici de la cinquena edició de Cinema Lliure a la Platja Mallorca. Dues sessions d'accés lliures que seran el 25 i el 26 de juny. El cicle combinarà llargmetratges de producció catalana i curtmetratges de cineastes emergents de les illes.
1: Així és, la programació inclou dijous 25 de juny, La llum d'Aixa, animació familiar ambientada a l'Andalus, en curt previ a Range Room de Paula Sastre i Laura Ferrer Vergara, de Nou Talent. Divendres 26 de juny, molt juny, protagonitzada per Mario Casas i guanyadora de dues biznagues de plata al Festival de Màlaga 2025, amb curt previ en el nom de les flors de Josep Alorda, de Talent Plus. L'objectiu del cicle és apropar el cinema a espais oberts i accessibles, promovent cinema independent i oferint visibilitat a talents emergents balear com en un entorn únic a la platja com la sala de la projecció natural.
0: La pollencina Susi Gómez i el cavall Bernat, protagonistes mallorquins al Museu Reina Sofia de Madrid. L'artista ha estat una de les protagonistes de la visita institucional del Consell de Mallorca al Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, gràcies a la presència de la seva obra Muntanya Cavall Bernat dins la nova proposta expositiva del museu. L'exposició Arte Contemporáneo 1975 Presente. La peça, inspirada en el paisatge de Cala Sant Vicenç i en el símbol natural del cavall Bernat, ocupa un espai destacat dins un dels principals centres d'art contemporani de l'Estat.
1: La visita ha comptat amb la participació del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmé, la vicepresidenta Antònia Roca i el secretari autonòmic de Cultura i Esports, Pedro Vidal. Durant el recorregut, les institucions han destacat la projecció internacional de la creació artística vinculada a Mallorca. Galmé ha valorat especialment la presència d'una obra dedicada al cavall Bernat en un museu de referència internacional, assegurant que el Penyal projecta Mallorca amb tota la seva força cultural. La mateixa Susi Gómez també ha participat en la visita institucional compartint la mirada mediterrània identitària que inspira la seva obra. El nou relat expositiu de Reina Sofia també incorpora artistes vinculats a Mallorca com Miquel Barceló, Joan Miró, Toni Catany i Anna Láurez Agaez, consolidant la presència de la creativitat balear dins el gran discurs de l'art contemporani internacional.
0: I anant ja als esports, informació esportiva, recordeu que dilluns 1 de juny obriran ja les piscines municipals.
1: Així és, i la del Port després reobri les portes després d'un mes de reformes de millora. Els horaris del Port de Pallansa, mireu, són els següents. De dilluns a divendres, el Port, de dilluns a divendres de 7 a 9, els dissabtes de 8 a 1 i de 4 a 8, i el diumenge festius romandrà tancada. Pel que fa a Pallansa, els horaris de dilluns a divendres de 9 a 8 i els dissabtes

0: dissabtes i diumenges de 10 i mitja a 6 i mitja. Els mesos de juny i setembre, de dilluns a diumenge, de 10 i mitja a 6 i mitja.
1: I hem de parlar de futbol. El Pollença i Port Futbol Club, recordeu que es va imposar per 0-1 a Consell amb el suport d'una afició molt entregada. El club va fer la feina al partit d'anada i ara arriba el moment decisiu, acabar-la a casa davant la seva afició i el seu camp, Obercuix, aquest dissabte. L'objectiu és clar. L'equip fa una crida a tota la família d'Obercuix perquè les grades presentin una gran entrada.
0: L'entitat espera un Obercuix ple de bous, colors, famílies, jugadors de pedrera, aficionats i poble, convertint el camp en una autèntica empenta per l'equip en un partit que pot ser determinant. El partit es disputarà aquest dissabte 30 de maig, serà a les 6, i el missatge és clar, venir, animar i ajudar a fer-ho possible. En Jota, el segon capità de l'equip, explica l'importància de que anem a donar suport a l'equip aquest dissabte.
2: Hola, pollencins i pollencines que escolteu Ràdio Pollença. Me present molt ràpid. Jo som en Jota, segon capità du Pollença i Port. I res, en primer lloc, vull donar les gràcies a totes aquelles persones que se varen desplaçar fins a Consell el passat diumenge. De veritat que la sensació va ser única i molt especial. La força i energia que mos vareu transmetre des de la grada va ser increïble. I gràcies a vosaltres vam poder aconseguir la victòria per 0-1. Així que moltíssimes gràcies i vos volem fer sobre, tant des dels jugadors com del cos tècnic, que el fet de veure el camp contrari, ple de pollencins i pollencines, animant sense aturar, serà un record que tindrem tots de la nostra memòria per tota la vida. Així que moltíssimes, moltíssimes gràcies. Evidentment, també volem agrair el suport mostrat per moltíssimes persones que no varen poder venir diumenge a Consell, però que han estat amb nosaltres durant tota la temporada. També agrair a la feina que fa l'equip directiu, coordinadors, entrenadors i entrenadores del club, que fan una feinada perquè el Pollença i Port sigui un club sonat arreu de l'illa. I només faltaria no agrair a tots els nins i nines que van entrenar cada dia i suen la camiseta i representen aquest club tant com nosaltres, el primer equip. Així que moltíssimes gràcies, nins i nines del club, perquè sense vosaltres i sense les vostres famílies que vos apoyen i vos van duent d'una banda a una altra per poder jugar a futbol, aquest esport tan guapo que mos uneix a tots, sense tots vosaltres, aquest projecte que nosaltres tenim com a primer equip no seria possible. Així que moltíssimes gràcies. I dit això, com ja sabeu, el nostre projecte és ascendir per segon any consecutiu. L'any passat vam poder quedar campions i vam ascendir a preferent, i ara enguany estan fent un playoff d'ascens per ascendir a divisió d'honor. El partit d'anada se va guanyar 0-1 i en gran part va ser gràcies a l'empenta de la gent. Així que, afició, ara més que mai vos necessitam, i si no teniu cap altre plan ni compromís, vos demanem per favor a tots i a totes que assistigueu a un ullandre al Barcuig aquest dissabte 30 de maig, si és possible a les 5 menys quart, ja que en aquesta hora estan convocats Udimonis, la tropa del soldà i la batucada per transmetre-nos tota l'energia possible a l'arribada de l'equip, i després el partit de les 6. I res, no penseu que que haguem guanyat 0-1 serà un partit fàcil, tot el contrari. Serà una altra batalla, serà un altre partit molt intens, el Consell no ens ho posarà fàcil, i nosaltres ho donarem tot per representar l'escut que duim en el pit i per poder aconseguir aquest somni que és pujar a l'equip per segon any consecutiu. I ja res, afició. Dit això, me despedesc. Simplement deixar clar que si fa 2 anys seguits que per és tonteria, però no ho és, 2 anys seguits que no s'ha perd a l'Albercuig, és gràcies a vosaltres, gràcies a tots i a totes que veniu allà a donar el vostre suport. Així que ara més que mai esperam que torneu a venir un dia més. Així que ens veiem dissabte. I res, moltes gràcies a tothom.
1: I doncs ja ho sabeu, aquesta és la crida. En Jota, el segon capità de l'equip, espera, vos convida, vos anima que tothom vagi en un camp d'Obercuix. Arribam així a les 9:30. Us hem de contar el que publica avui la premsa escrita, parlant de Pollença, Jaume.
3: Sí.
1: Ai, espera.
0: Sí, anem a passar per Forana, el que és l'última hora, perquè després sí que aniran directament a un altre assumpte, que sí que fan una notícia conjunta. Per Forana, d'última hora, diu: vuit municipis demanen al govern declarar-se zones de mercat residencial tensionat. Entre ells hi està Pollença. Pollença parla de que fins al moment vuit municipis de Balears han remès a la Conselleria d'Habitatge del govern una petició per a s'ha declarat zona de mercat residencial tensionat. La resposta per part del Consell sempre ha estat la mateixa: no. Pollença està entre ells, i també n'hi ha d'altres com Esporles, Santa Maria, Puigpunyent, Tartà, Manacor, que s'uneixen a la mateixa petició que també han realitzat Maó i Ciutadella per poder posar fre en aquesta escalada d'alt preus per aconseguir una vivenda en lloguer. I és que la dificultat per trobar una vivenda digna a un preu just és una realitat, i així també ho constata l'executiu econòmic. La solució, diuen, que la problemàtica per al govern pareix que no passa per la declaració de zona residencial tensionada com a tal, sinó que permet d'una altra llei estatal. També pel que fa a última hora, tenim una separa de la Foganya, veiem una falta de manteniment, i dedica Pollança, diu: un veïnat ha denunciat l'estat d'abandó de les rutes de biodiversitat impulsades per l'Ajuntament l'any 2013, segons critica, 13 anys després, molt dels cartells informatius instal·lats a punts com el Pont de l'Horta o el Pi de Sant Grua presenten un important deteriorament i falta de manteniment. I passam a la notícia que vos comentaven, que és conjunta, que surt tant a Diari de Mallorca com a Última Hora, i que és ja el que vos havien comentat sobre el Pollença Roca, els grups que es van reunir ahir, els representats dels grups que es van reunir ahir a l'Esperia de Palma. L'acte de presentació també va ser el concejal de Cultura de l'Ajuntament de Pollença, Miquel Àngel Sureda, que va destacar que el claustre de Sant Domingo és l'epicentre cultural de Pollença, i va posar en valor que el municipi i pogués acollir a quatre grups referents de diferents generacions del pop rock en català en un entorn únic. Pep Sala, membre de SAU, va destacar l'emoció de tornar a Mallorca i va assegurar que el concert de Pollença serà molt especial i un espectacle que combinarà música en directe i imatges. Perquè fa el mit de les arts, varen subratllar la connexió que mantenen amb el públic mallorquí i varen definir el concert com una celebració de la vida. Després, pel que fa pel de Gall, en Francesc Pons va remarcar l'orgull de formar part d'un cartell amb bandes que han estat referents per al grup menorquí, com són ells, i després, fora de Sembrat, destaca el valor simbòlic de compartir escena amb SAU per primera vegada. També l'última hora es fa ressò d'aquesta trobada. Diu: la tercera edició de Pollença Rock se celebra al claustre de... Recorda les dates de la celebració del Pollença Rock. El claustre del convent de Sant Domingo és el 7 de juliol en SAU i fora de Sembrat, i el 8 de juliol amb Amic de les Arts i Pol de Gall. El festival reunirà molts dels noms del pop rock en català.
1: Perdoneu, destacam també en planes de cultura i societat que l'Art Palma Summer inicia la seva segona dècada de vida i ho fa amb un adeu de la Galeria Mayor. Ahir el president d'Art Palma Contemporani, Fran Reus, va ser qui va donar detalls d'aquesta nova cita, però nosaltres ho destacam perquè un moment emotiu va córrer quan Reus va dedicar unes paraules a Jero Martínez, de la històrica Galeria Mayor de Pollença, qui se jubila i tanca aquest espai. I d'una imatge de tot un grup de galeristes acompanya aquesta notícia, i se destaca també així en planes culturals del Diari de Mallorca: els galeristes s'acomiaden de l'ànima de Mayor, Jero Martínez. Una emocionada Jero Martínez, la galerista de la Mayor, va rebre ahir un càlid aplaudiment i moltes abraçades dels seus companys de professió a l'Art Palma Contemporani per la seva jubilació. Qui fou una de les cofundadores de l'associació els hi va dir adeu amb un matís. És un acomiadament com a galerista, però ens veurem amb una altra mirada. És una de les històriques en el negoci de les arts visuals a Mallorca, un bon espai expositiu que va obrir Pollença fa 36 anys i va voler donar les gràcies a tots aquells que han fet que la Galeria Mayor hagi arribat fins a Bonès i que continuarà en noves mans. L'homenatge va tenir lloc després de la roda de premsa on es presentava l'Art Palma Summer, que serà dia 4 de juliol, però ho han destacat per aquest acomiadament que li varen fer els companys galeristes a la pollencina Jero Martínez. Seguim, 9 i 36 minuts. Aquests són titulars de... Perdoneu, ara venen titulars de les portades destacades. Vos han repassat les notícies que publica avui la premsa. I d'un titular que hem de fer molt ràpid, Jaume, perquè tenim molt poc temps. Anem a fer el repàs de la portada del Diari de Mallorca. La dona assassinada per la seva nora, a Pere Guerau, va morir per asfíxia. Vial Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, manifesta cada dia ha de ser una resurrecció. Denuncien per la via penal a un tècnic de l'Ajuntament de Palma per renous en el Beach Club del Dino Golf. L'edil d'Urbanisme de Llucmajor se nega a aturar les obres sota sospita perquè té dubtes, diu. Toni Gili amenaça l'hegemonia de Fulgencio Coll a cort. Del cas Leire Díez, la trama del PSOE va preparar 300.000 euros per intentar extorsionar el fiscal d'anticorrupció que els investigava. Vaguen al servei d'assistència a persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma. Personal d'oficina i comandaments intermig empenyen les cadires de rodes. Radiografia de Son Font, luxe, discret, residents estrangers i batalles judicials a Calvià Vila. El gran vot de l'agricultura ecològica a les Illes. 67 milions i 67 mesures fins a l'any 2030. Un altre article de Part Forana que diu per què Balears és la comunitat que més producte ecològic consumeix a Espanya. Explica també el Diari de Mallorca que presenten la Fundació Jaume Sant Andreu la seva tasca contra la marginació a Mallorca ha de continuar. Cort organitza la verbena de l'orgull sense el recolzament d'entitats LGTBI, eliminaran les reivindicacions per convertir-lo en un tardeo turístic. Una empresa de restauració xinesa opta a gestionar el bar marítim de Palma durant els propers 12 anys. Tots els municipis de Mallorca cantaran la Balanguera aquest divendres, serà la cantada més important de la nostra història. L'assegurança va pagar al govern més de 19.000 euros per al cotxe oficial de la presidenta Proens, que va ser sinistre total. Localitzen tres buts russos en aigües del sud de Mallorca. Reprenen després de 5 anys les obres del baluard del príncep de Palma i treuen tones de fens del recinte. I acabam amb titular esportiu del Diari de Mallorca. El Real Mallorca aposta per De Michelis. Ortells negocia amb l'entrenador argentí que vol tenir veu i vota la planificació esportiva perquè lideri l'ambiciós projecte de retorn immediat a la primera divisió.
0: I passam a l'Ara Balears, al digital de l'Ara Balears, que diu Educació limita els interins per garantir el català. Les places del mestre no aniran al tràmit urgent. Mallorca sembla un safari, la cançó sobre la massificació turística a l'Ara Balears. El govern ataca Aena per la publicitat de Malle inacceptable, mereixen molt més respecte. El que passa a Malle es liquida a Malle, la publicitat en alemany de l'aeroport que encén els residents. Així va començar tot, la reunió clau a Ferraz que el jutge creu que va activar les clavegueres del PSOE. 6 detinguts en una operació antidroga són Golgeu amb cocaïna, heroïna i marihuana intervingudes. Dues persones ferides en un incendi en un edifici abandonat de Calamilló. Quan caiguin el nit, això és que faran. Un manacorí denuncia el mal estat del cementeri de Manacor. L'assassina de la sogra de Pere Guerau ingressa a psiquiatria de Son Espases. Quasi 100 infermeres han abandonat les Balears. No poden assumir el cost de viure aquí. Lolita, matriarca d'un clau de la droga que parla el mallorquí a la pel·lícula. Successos. Mor un motorista després de ser embestit per un cotxe i caure per un pont. Benamic s'esclata contra cort. L'acusa de fer fora el col·lectiu LGTBQ+, de l'Orgull, després de muntar una rebel·la paral·lela. Palma sol·licita als tribunals el desallotjament del 80 resident de l'antiga presó. El Festival de Cine Lliure torna a les Palles de Mallorca amb 8 nits de pel·lícules i curtmetratges. Palma acollirà una jornada sobre el dret de família amb magistrat de Suprem i experts jurídics. També destaca la cantada massiva de la Blanguera, que serà demà divendres 29 i unirà tots els municipis de Mallorca. Toni Acosta, com mare estic aprenent a deixar d'anar. Fa 30 anys em va donar per mort dues vegades i encara som viu. Marratxí aprova per unanimitat dues mocions de més per reduir el renou de Sant Bonet. L'exèrcit espanyol vigila tres vaixells de l'armada russa a Mallorca. De retrocessos al català, el tir al Colomí aprova la llei òmnibus enmig d'un caos parlamentari. I pel que fa a l'internacional, Zelensky envia una carta desesperada a Trump. També diuen que Singapur, la rentadora silenciosa del petroli rus. Els hutes israelians pressionen Netanyahu davant la capitulació de Trump a l'Iran. I acabam també recordant una vegada més el cant de la Blanguera, o sigui, remarquen bastant el centenari de Joan Alcover, l'autor d'aquest himne, que serà demà, dia 29 de maig, a les 8, a tots els pobles de Mallorca.
1: I acabam fent un repàs de l'edició digital del diari Última Hora. També obri que l'autòpsia revela que la víctima del crim de Pere Guerau va morir asfixiada. La dona que va matar la seva sogra, a qui també va enfonsar part del crani, va ingressar dimarts cap vespre a psiquiatria de Son Espases. Les càmeres van cantar l'homicidi en un bar de Pere Guerau tot just després del crim. La Guàrdia Civil demana ajuda al Consell de Mallorca i els Batles perquè els seus agents no malviguin en cotxes. Gabriel Lecent desautoritza el seu grup per un ordre de bambú. La presidenta Proens designa una cúpula del PP de campanya per guanyar les eleccions 2027. Infraestructures investiguen un possible sabotatge a les platges solars de la bassa de Regants d'Inca. Les plaques, perdoneu. 4 de cada 10 escoletes de les Balears se sumen a la vaga de dimarts, dia 2 de juny. Rebenten el segellat d'una barrera a unes cotxeres municipals ocupades a Palma. Salut Animal augmenten els casos de cuc del cor en gossos i humans a les Balears. Testimonis de primera persona, fugida d'infermeres, la Mallorca que em va enamorar fa 25 anys, ara m'expulsa. Ja se n'han anat 80 aquest 2026. Els treballadors de metall estudien mesures de pressió davant del bloqueig del conveni. Un grup de joves estudiants de Mallorca desenvolupa un experiment per estudiar l'atracció dels moscars. Crítiques i estupor a la plaça Dupatins per la tala massiva d'arbustos. 8 municipis demanen al govern les zones de mercat residencial tensionat, ja sabeu que entre elles hi ha Pollença. De l'Orient Mitjà, Iran llança un atac contra una base aèria dels Estats Units en resposta a una ofensiva prèvia. Del cas Leire Díaz, el jutge ubica la trama per desestabilitzar causes sobre el PSOE a partir del període de reflexió de Pedro Sánchez. Pedras sospita que es va oferir 50.000 euros a l'empresària que va dir que en portava 90.000 a Ferraz per canviar-ne la versió. Defensa nega canvis a la base de Mahó i emmarca la normalitat al seu ús per part de vaixells aïllats. Polèmica, el govern demana la retirada de l'aeroport del cartell gegant en alemany que vincula Mallorca en turisme d'accessos. I acabem amb els esports. José Salinas, opció per al Real Mallorca. 9:45, anant ja tot seguit a repassar el temps.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Benvingudes, són les 9 i 46 minuts, un dijous que el cap de setmana ja tenim ben a prop i anem a veure què diu el nostre meteoròleg, en Jaume Reinés, que pareix que continuem amb aquestes temperatures tan altes i així serà el manco una setmana. L'escolta.
1: Bon dia. Continuem immersos dins d'aquest episodi de calor intensa per l'època de l'any, sota la influència d'un anticicló potent i d'una massa d'aire subtropical que ens acompanya des de fa dies. De fet, ahir a Pollença es van enregistrar els primers 30 graus de l'any, una dada clarament excepcional per a aquestes dates. I el més destacable és que ara mateix tot apunta que aquesta situació de calor es podria allargar almenys durant bona part de la setmana que ve. De manera que continuem parlant d'un ambient plenament estiuenc en aquest tram final de maig. Pel que fa avui, la jornada ha començat amb una temperatura mínima de 15 graus, però aquestes hores ja superen els 21 graus, i la temperatura continuarà pujant en rapidesa. Esperam un dia completament radiant, amb absència pràcticament total de núvols i una temperatura màxima que normalment podria superar els 30 graus i arribar fins als 31 o 32 graus. El vent serà fluix i variable en domini de l'embat durant el migdia i l'hora baixa. De cara a demà divendres, mantindrem exactament aquesta mateixa situació. Sol radiant, molt poca nuvolositat i temperatures encara més elevades. Les mínimes podrien pujar fins als 18 graus, mentre que les màximes podrien arribar fins als 33 graus, convertint divendres previsiblement en el dia de més calor d'aquesta setmana. Si mirant cap al cap de setmana, dissabte i diumenge, el temps continuarà sent plenament estable i assolellat. Sí que és veritat que els models indiquen possible presència de boires i boirines a primera hora del matí, sobretot a zones pròximes a la costa. En qualsevol cas, aquestes boires es dissiparien ràpidament amb la sortida del sol, deixant novament jornades ben radiants. Les temperatures podrien baixar lleugerament durant el cap de setmana i, tot i així, encara continuarien clarament elevades, amb màximes que es mouran al voltant dels 30 graus. Pel que fa al vent, continuarà fluix i variable, imposant-se el component nord i amb l'embat reforçant-se durant el migdia i l'hora baixa. I a la mà, situació molt tranquil·la, entre mar plana i marejol. En resum, continuem amb una situació de calor avançada, temperatures plenament estiuenques i molts de dies de sol per davant.
0: Idò, això és el que tenim. Molta calor, dies de sol i temperatures estiuenques. Així ho mos ho destaca en Jaume. Anem a veure com tenim les dades a les nostres estacions en aquests moments. I de la temperatura, el calvari és ben alt en aquesta hora. Quan són les 9 i 49 minuts, tenim 25,6 graus amb una sensació de 26 graus. La temperatura mínima s'ha donat a les 6 de la matinada amb 19,1 grau. No hem davallat de 19,1 grau avui a Pollença. La humitat està molt baixa, ara un 32%, la pressió atmosfèrica 1021,1 hectopascals i el vent està bufant en aquests moments, de llevant suau a 1,6 km per hora. Idò, tenim 25,6 graus en aquesta estació del Calvari. En Umoll, el Club Nàutic marca el termòmetre 23,9 graus. Tampoc ha davallat la temperatura avui vespre molt. S'ha donat la mínima de 19,3 i això ha estat a les 7 de matí. El vent ara està bufant suau, 1 km per hora. La direcció és de sud-est, de Xaloc. Hem de dir que el baròmetre se manté en 1.020,3 hectopascals i l'humitat en un moll està un 63%. I per acabar, feim una ullada a la situació marítima en aquesta zona de Formentor a Cap de Pere, la nostra costa, el vent és de component de gregal de 2 a 3, variable, l'estat de la mà, marejol, relativament tranquil·la. Una tendència i condicions variables al llarg de la jornada, però sense situacions adverses destacada, mà bastant calmada. I de tenir 10 minuts, i avui, Jaume, haurà de ser molt ràpida la secció d'efemèrides i santorals de mos quedam només en la més destacat, perquè tenim encara moltes coses per comptar en 10 minuts.
2: Ho serà, ho serà. Sant Germà de París. Per tant, res, si coneixeu qualque germà, no és en germà germà, Germán, diguéssim, no és el germà autèntic, és original, però bueno, Sant Germà de París. Dia Internacional, 28 de maig, com saps, continuem en el tema sanitari, és el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Aquesta jornada va ser instaurada l'any 1987 per defensar i visibilitzar la necessitat, desigualtats i demandes relacionades amb la salut integral de les dones arreu del món. També és el Dia Internacional del Joc i Dia Internacional del Síndrome de Tischer-Collins. Tu saps que sempre combinem tindrem un dia relacionat amb la salut i un dia relacionat amb una malaltia. Aquesta malaltia de síndrome de Tischer-Collin és una jornada per donar visibilitat en aquesta malaltia rara d'origen genètic. Pel que fa a efemèrides, anem ràpid, on anem directament, crec que la més destacada, que és avui, tal dia com avui, l'any 1890 va néixer la Ouija. Tal com el coneixem. Avui sí que aniria bé aquella música, van passar l'altre dia Tubular Bells.
0: Tan tenebrosa.
2: Mira, 1785, també un 28 de maig, neix la bandera espanyola, tal com el coneixem. En rei Carles III la va aprovar mitjançant un real decret perquè la poguessin distingir les franges vermelles i grogues per evitar confusions a alta mar amb les embarcacions. També, per exemple, en el 1376 se construeix el famós Miquelet, que és el campanar de la catedral de València, que és molt, molt, molt emblemàtic quan vas a València. 1486 se conquesta Granada. 1937, la Guerra Civil Espanyola, en plena ofensiva, es va intensificar en accions aèries. I després passam directament, si t'apareix, al musical, que és que avui, un 28 de maig de l'any 1965, llancen el senzill River Deep Mountain High de Nike i Tina Turner.

0: 9:53, deixam aquesta efemèride musical que ens acompanyi a la informació de l'agenda, una agenda que ens hem de recordar que avui és el darrer dijous de mes. Per tant, hi ha un ple de maig a les 6 a la sala de plens i podeu assistir de públic, però el podeu seguir de casa còmodament en directe per radiopollença.net, al 107.9 de l'FM i també en streaming, si ho voleu veure, en el canal YouTube de l'Ajuntament.
1: I inscripcions que estan obertes encara de cursa marinera, que serà el dia 11 de juliol les 9 al Port de Pollença. Les inscripcions a l'ITXIP.net, la distància, vol recordar que són de 7 quilòmetres, el preu són 5 euros i lloguer del xip són 2 euros. Hi haurà premis, sortejos i regals per tots els participants.
0: Informacions d'associacions, vos hem de destacar que el Club Rotari té a la venda les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines d'en Rubén García, que se farà en un claustre de Pollença dia 30 de juliol dins el programa de la patrona. Si compreu les entrades anticipades, tenen un preu especial de 15 euros, després ja pujarà aquest preu. Això els heu de comprar abans del 30 de juny i podeu adquirir-les a Pollença, Can Quadrado i en un moll electrònic a Reus.
1: També vau recordant que Fundació Cors Oberts fa aquest sopar solidari que dissabte 30 de maig serà a les 8:30 al pati del Sagrat Cos. Serà de pan boli, postres i begudes i el preu són 13 euros. Podeu adquirir els tiquets al Sagrat Cos i Can Quadrado.
0: Anem a l'agenda, avui és dijous, els dijous hi ha Cine Club, el Club Pollença. Aquesta setmana es projecta Resurrección, una producció xinesa de ciència-ficció, distopia i monstres, guanyadora del Premi Especial del Jurat de Cannes 2025. La pel·lícula és a les 8:30, les entrades 4 euros per socis, 6 no socis, i conta la història en un món on la humanitat ha perdut la capacitat de somiar. Una criatura continua fascinada per les il·lusions que s'esvaeixen del món oníric.
1: I demà divendres 29, Pollença, com ja han dit, cantarà la Balanguera, és un acte organitzat per l'Obra Cultural Balear, i juntament amb l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, una cantada simultània a tota Mallorca, i conviden a cantar plegats, i ens conviden a tots a cantar plegats. Ho guiaran el cor de Pollença i la banda de música, serà l'Escalonada de Calvari a les 8, també demà divendres. Demà divendres 29 hi haurà un concert solidari a càrrec del cor de Can Gregorià de Pollença amb taquilla inversa, benefici d'AFAMA. El lloc és l'Iglesi de Sant Jordi, serà a les 8:30.
0: I de seguim amb aquesta agenda i demà divendres i dissabte hem de recordar que l'associació 31M presenta el curtmetratge i el llibre L'últim dia de maig, els altres herois. És una mirada emocionant a la memòria del 31 de maig de 1550. I de divendres i dissabte a les 8:30 la Fundació Roger Villalonga. L'entrada és gratuïta, però podeu confirmar l'assistència escanejant un codi QR que trobareu a les xarxes, o si no, en aquesta agenda de Ràdio Pollença també hi ha un enllaç directament.
1: Crec, Joana, que dia 29 ja no quedaven entrades, mos ho varen dir.
0: Ja sigui, estava complet. Ja directament, dia 30, alerta que no en quedin moltes, tampoc.
1: Beníssim. Passam i d'ahir, que vam a la setmana en diumenge dia 31, aquesta vermutada literària, que també ho fa presentada, està organitzada per l'Obra Cultural, i fa una presentació del llibre Four Hands, a quatre mans, d'Antonio Rodríguez, que presenta data Alicia Gómez, que és la presidenta de la delegació de l'Obra Cultural d'aquí de Pollença, serà a les 12 a la Biblioteca de Pollença de Can Llobera.
0: I diumenge és 31 de maig, ja sabeu que a Pollença tenim celebració, actes 31 de maig de 1550, hi haurà trobada de càrrecs de moros acompanyats de la tropa de cornetes i tambors del soldà. Quan faltin 10 minuts per les 8 de l'hora baixa començarà aquest recorregut de rigor dels càrrecs moros, draguts, lloctinents i abanderats, com sempre acompanyats per la tropa del soldà. Recorreran el carrer Major fins a la plaça de l'Almoina. A les 8, repicada de campanes a foc, el via fora, a la parròquia de Pollença, ni el foc ni la por pogueren doblegar la voluntat del poble. A les 8:30, lectura del manifest, 31 de maig de 1550, es donaran les distincions honorífiques. Tot això és a la plaça de l'Almoina, també la col·laboració del grup de teatre Amics del 31M.
1: I acabam recordant-vos les exposicions que encara podeu gaudir i visitar. Serà l'Iglesia del Convent de Sant Domingo, hi ha l'exposició Cavall Bernat, la muntanya màgica, i serà fins dia 14 de juny, i està oberta de matins de 10 i mitja a 1 i mitja, i és cap vespres de 5 a 8. I després a Can Llobera, el que ens empodera encara aquesta exposició fotogràfica a càrrec de Camila da Silva.
0: Bé, encara mos ha sobrat un minutet, Jaume. Ah, sí. Passava amb pena, poden recordar més coses que mos han votat. Ah, bé, el Col·legi Joan Mas celebrarà els seus 50 anys divendres de la setmana que ve i faran una gran festa. Conviden a totes les famílies, hi haurà actuacions de Cucorba, After Sants, hi haurà parlaments i els ho passarà d'arròs brut, postres i begudes. Els tiquets valen 13 euros als adults, 9 als infants, i les podeu comprar entre les 8 i mitja, l'1 i mitja, durant un dematí, a la Consergeria i Secretaria del Centre.
1: Sí, també aquesta excursió cultural que fan aquest dilluns.
0: Ja no, juny. Completa.
1: Ah, completa?
0: Sí.
1: Idai, mira.
0: Ahir varen venir de l'associació, està completíssima.
1: Idai, res, ja la mos embotada, idai, res. També, com vos recordam, les visites guiades gratuïtes a Pollença Cultural, que són aquest dia 29 de maig, que és demà, dia 5 i 12 de juny, que és la setmana d'aquí ve, i punt de trobada a l'oficina de turisme de Pollença a les 10 del matí. Per participar-hi cal fer inscripció amb un mínim de 48 hores d'antelació a les mateixes oficines.
0: Què més vos podem recordar? Que vos podeu apuntar... Bé, la cursa marinera ja ho han dit, que el Festival de Pollença té el venda d'entrades general en descomptes i abonaments, i tot això ho trobareu a la web del festival o a l'oficina en el claustre del convent.
1: I després es Pollença Rock, recordam que el dia 7 i 8 de juliol, el 7 de juliol les actuacions de fora de Sant Brat Sau, 8 de juliol actuen Pel de Gall i Amic de les Arts. Les entrades ja són a la venda, codeticket.com.
0: I també, Jaume, tenim esos cuernos rock.
1: També, ja té a la venda les entrades per al concert que es fan a Can Escarrinxo i serà dia 6 de juny. Les vendes de les entrades són online a esoscuernosrock.com i el preu són 10 euros.
0: I d'ara sí, mon anam amb el butlletí de les 10.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.

0: Bon dia. En plena tempesta política per la nova trama que esquitxa el PSOE per suposadament intentar aturar processos judicials contra el partit i l'imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, avui comença el judici a David Sánchez, germà del president espanyol, per prevaricació i tràfic d'influències. S'asseu al banc dels acusats per haver obtingut presumptament un lloc de feina fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
1: Sánchez va ser contractat com a director de l'Oficina d'Arts Escèniques, en un cas en el qual hi ha 11 persones investigades més. Entre ells, l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, i també l'exassessor de la Moncloa, Luis Carrero.
0: Les acusacions populars sol·liciten per ell 3 anys de presó i 12 d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia, recordem-ho, en demana l'absolució.
1: La setmana que ve, entre dilluns i dimecres, s'han de declarar els testimonis. No serà, però, fins dijous 4 de juny, quan està previst que declarin ja els acusats, entre ells el mateix David Sánchez.
0: Mentrestant, a l'Audiència Nacional, els 10 acusats del cas Kitchen comencen a declarar a partir d'avui, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díez. El tribunal investiga la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i per eliminar proves de la caixa B del partit.
1: Està previst que el primer a declarar sigui Francisco Martínez, exnúmero 2 al Ministeri d'Interior. Després ja arribarà el torn de Fernández Díaz. La Fiscalia demana per tots dos fins a 15 anys de presó. Concretament sol·licita una pena de 15, tant per l'exministre d'Interior com per l'ex seu número 2. Per Villarejo, en canvi, en demana més, 19.
0: Canviant de qüestió, l'Associació Espanyola d'Advocats de Família adverteix que de cada vegada més parelles ajornen el divorci perquè no es poden permetre viure per separat per la crisi de l'habitatge.
1: L'advocada i vocal també de l'associació, Maria Antònia Mateu, ha reclamat en una entrevista a l'Informatiu Matí una reforma del Codi Civil Espanyol, el que s'aplica a les Balears amb aquests supòsits per esquivar aquesta problemàtica en moments tan complicats com és el d'una separació.
2: El jutge hauria de tenir més marge de discrecionalitat, de decisió, a l'hora de poder donar una solució més adequada. La llei és el que s'anomena imperativa, o obliga en el jutge a atribuir surt de l'habitatge familiar, com he dit abans, en a qui atribueix, qui s'acostalla.
0: Precisament avui hem sabut que la compra-venda d'habitatges continua frenant-se a Espanya, amb les Illes al capdavant del rànquing, només per darrere de Navarra. L'arxipèlag que registra una de les caigudes més fortes, un descens del 17,8%. Al mateix temps, però, els preus continuen augmentant amb una pujada del 4,2%. Són dades del mes de març del Consell General del Notariat que constaten que el mercat acumula ja 6 mesos consecutius de descensos que, en canvi, no va acompanyat, com dèiem, d'una baixada en els preus, al contrari.
1: I és que, tot i aquesta davallada de les operacions, els preus continuen disparats i no baixen. El metre quadrat aquí a les Illes s'ha encarit un 7%. Arriba als 4.161 euros de mitjana, amb un increment interanual del 4,2%. Les Balears continuen així entre els territoris més cars de tot l'estat per poder comprar un habitatge.
0: Així arriba a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.
4: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia, oients. Nosaltres, agafant la connexió dels estudis d'UPOR de Pollença, i com ja sou cada dijous en aquesta hora, hem de repassar l'actualitat d'UPOR de Pollença, i ho feim amb la delegada regidora d'Humoy, la Jonaina Campomà, i la tenim aquí, l'hem de saludar. Bon dia, Jonaina.
1: Bon dia a tothom.
0: I de bé, venim d'un cap de setmana, la setmana passada, que hi va haver bastant de moviment per UPOR de Pollença, va haver aquest sabós de l'abadia, vàrem veure moltíssima influència de públic, paradetes, shows, aquells ronquetjos també, i bé, m'agradaria que fessis una petita valoració, si vareu s'aparellar, si vareu poder veure un poc com era l'ambient i com va anar tot això.
1: La veritat és que jo crec que aquest segon any d'aquesta Fira de Sabors de l'Abadia ha estat un èxit. Jo crec que s'ha consolidat la fira, donant l'enhorabona també a l'àrea de fires i el seu regidor Toni Cànaves, i també a la col·laboració de molta gent i de moltes àrees de l'Ajuntament. Jo també sempre dic que també vull donar les gràcies a l'àrea de serveis, perquè sense l'àrea de serveis tots aquests esdeveniments seria impossible, i per tant també donar-li les gràcies des d'aquí com a regidora de serveis, però també a tots els col·laboradors, tots els col·laboradors en el sentit de restaurants, cellers, la crofreria, evidentment, Joan Suau també és una part important, també l'empresa Plofin, que també que proporciona també en aquest cas també les tonyines, i també totes aquestes entitats col·laboradores que fan possible la fira. Jo crec que han estimat que hi havia hagut la participació d'unes 4.500 persones. Tot el dissabte, cap vespre, diguem, moll, sobretot davant la mà, no? Va estar ple d'activitats i tot el dissabte, i bé, tot el diumenge pràcticament fins al cap vespre. No sé, jo també vull destacar que també com a sentiment de poble també la gent també va estar molt contenta de que continuàssim amb aquesta visió, no, de lo que ha estat un moll, del nostre llegat, i que això gràcies a Diana Borràs i a Antònia Puig, que ja mos varen fer aquesta segona conferència amb una passata més, diguem, a la zona de veïns, divendres 22, que també va participar altra gent, no? Gent que ha conegut aquest pas, no, de la fusta a la fibra, o sigui que un moll durant uns 30 anys va ser referent a l'hora de construir vaixells, primer de fusta, molt de mestres d'aixa molt importants, i després també aquest pas varen fer moltes també de fusta, vull dir, de fibra, no? I ens varen contar moltes coses molt interessants. És difícil resumir, perquè elles encara troben que encara els queda molt per investigar, i que per tant estan molt animades i ho duen dins el cor, per dir-ho de qualque manera. I bé, no sé, una dada que jo me va impressionar és que varen dir que en aquests espècie de 30 anys que havia hagut aquesta gran ebullició d'aquestes drassanes, totes les Balears se varen fer 22.000 vaixells, i més d'un 11% varen ser fets en un moll. I això, per ser un poble, vull dir que poble, jo crec que volia dir que tenia molta incidència. Ens varen fer gaudir també d'aquestes dues visites guiades, que a les 11:30 i tant dissabte com a diumenge, amb aquest tast, no, de diverses embarcacions fetes o de fusta o de fibra, i per tant els hi han d'agrair també la seva implicació. Jo crec que en conjunt, no sé, els ronquetjos també van ser un èxit, les subhastes també, 4.300 euros.
0: Se va vendre bastant.
1: A repartir,
0: no?
1: Entre Weimar, Prodis, Afama, també la participació d'aquestes tres entitats per ajudar a que aquesta fira anés bé, a la venda de, ajudant a subministrar les copes, en fi, jo crec que també, de qualque manera, també hi ha la participació de molta gent i s'ha d'agrair. També van ser un taller, a part de que la qualitat, jo puc dir que jo no vaig poder tastar totes les tapes, però les que vaig tastar les vaig trobar extraordinàries, totes extraordinàries. També ovins també que vaig tastar bé, però ara que ovins tenim altres llots, no? Tenim la Fira d'Oví, que ja venim, que tenim més ocasions, no, per tastar-los, però bé, s'ha de dir que era un acompanyament fantàstic. que també hi havia aquest taller gastronòmics amb xefs important, de molta rellevància, i bé, que hi va haver aquest taller també especial, no?, que se va fer a la mà, en la col·laboració de la presa de les Lanxes, les Gaviotes, no?, tant, també que és molt emblemàtica del nostre moll, que és el que mos du a Formentor i que mos du a conèixer tota la badia, i amb aquest taller, que més o menys, jo no hi vaig poder anar, però de la gent que hi va anar, que va donar una hora i mitja, la tasca de tapes fetes per en David Ribas i en Àngela Font, en David Ribas de Terra, i en Àngela Font, que ha guanyat un premi, no?, d'Espanya, sí, d'Esquil, molt joveneta, però de quan...
0: Sí, això anava a dir que van col·laborar, i ara se'n va també a Xangai.
1: Li hem donat l'enhorabona, i a més, molt d'ànims, que té un futur, no sé, un futur espectacular per davant. Per tant, jo d'aquí jo crec que, no sé, que s'agasqui amb aquestes ganes i amb aquesta qualitat que crec que va demostrar aquest dia.
0: I en un port de Pollença, no sé si podem parlar, que ja està consolidada aquesta segona de l'abadia, però una segona edició que cada cop va millor, se fan més coses, ve més gent. Jo record l'any passat que també va bastanta gent, no sé si
1: sí, no, hi ha hagut, jo
0: una millora
1: que...
0: comparat amb l'any passat.
1: Molts tenien, molts que xerraves tenien preparades 1.000 i pico de tapes, i moltes o dissabtes ja pràcticament si haguessin venut tot el que, si no haguessin reservat per dimensió, s'haguessin quedat sense. En qualsevol cas, jo crec que hem de focalitzar que aquesta fira, per, no sé, crec que ha de ser un lloc de trobada entre el que és residents i visitants, i ha de ser un lloc com a de comunió, no?, de diguem, cultural, social i gastronòmic, però no l'hem d'enfocar només a donar rellevància turística en el nostre moll, que en té, però que sigui una fira que mantengui la seva qualitat, i això jo crec que això és lo important, però que també mantengui aquesta funció social i aquesta funció cultural, diguem, d'aglutinar, i que se faci estimar per la gent de moll.
0: Molt bé, també una novetat que molta gent demanava sobre la piscina del port de Pollença, que tornarà a obrir d'aquí res. Ara intentava trobar els horaris, però no els he trobat enlloc, però sí, sé que ja estan publicats, i d'aquí res ja...
1: Dia,
0: ja s'obrirà,
1: bueno, està anunciat que dia 1 de juny, que és dilluns, s'obren les piscines. Els horaris de natació lliure són de dilluns a divendres de 7 a la 9.
0: De 7 a 9, sí.
1: I dissabtes de 8 a 1 i de 4 a 8. Diumenges i festius està tancat. També s'aprovaven que aniran sortint ja cursos, com altres anys, per juliol a agost, per infants i per adults. Per tant, la gent que tingui interès, pues que estigui atenta un poc a les xarxes. Però després de tot aquest, jo diria... Ha estat un any feixuc en aquest sentit de la piscina, perquè clar, se va fer primera una primera obra, perquè si no us recordeu, era una obra ja prevista, diguem, des d'inici de la legislatura, que crec que ja s'havia iniciat la previsió a l'anterior legislatura, que era la reforma de la coberta, de la piscina, que tenia molt de problemes, però després se va de fer una altra millora en climatització, i que per tant encara van haver d'afegir, diguem, més obres per millorar la climatització. I ara, diguem, fa uns mesos hi va haver aquest problema d'un forjat de la piscina, va sorgir una altra incidència. Per tant, ara ha estat, jo crec que en un final, també donar a l'àrea d'esports també l'enhorabona, perquè en un final no és complicat sortir de tots aquests entrebanys i aquests problemes, però bé, en un final jo crec que és bo que tots, que un moll, com a davant del moll, jo estic molt contenta que en un final s'hagin solucionat tots aquests problemes i aquestes deficiències que tenia la piscina, i ara és quasi com si tinguéssim una piscina nova. Per tant, gaudirem a partir d'aquest de juny un altre pit de la nostra piscina coberta en un moll.
0: Sí, a més ara que arriba l'estiu, que sempre fa ganes d'anar... Bé, qui no fa classes de natació també pot anar...
1: Sí, hi ha aquests horaris lliures nedar, per la gent que estigui interessada.
0: Molt bé, això en quant a la piscina. També volíem destacar, perquè parlarem d'un ple que és avui a les 6, us recordant que ho podeu anar a públic o podeu escoltar en directe a través de la ràdio o el canal de YouTube de l'Ajuntament, sobre parcs infantils a les platges. Se demandava, hi havia queixes de que alguns tenien qualque cosa rompuda, qualque deficiència de manteniment, però Ja,
1: això era una demanda que venia, ja l'havien trobat a fer estona, perquè aquests parcs infantils feia molt d'anys que no se feia una renovació, una pintada, una millora, no? Deixar d'aquest, sobretot de fusta, que hi ha a les nostres, platges. Per tant, jo crec que enguany també dona l'àrea de medi ambient i ha fet molta feina en aquest sentit. Primer se va renovar aquest que nosaltres coneixem, Prudu Vaixell, que està aquí, no passeig en la Camarasa, que a més l'hivern està ple del lot.
0: Sí, que està davant d'Obrissa.
1: Sí, exacte, aquesta zona. Evidentment, sempre està ple de gent, però era necessari, perquè, clar, hi havia col que esquerda, la fusta, també s'havia, de qualque manera, has de protegir la fusta perquè mos duri molt de temps. Per tant, jo crec que és una feina. Després n'hi ha un altre que també s'ha renovat i ha quedat beníssim, que és el que hi ha davant la plaça de Joan Cerdà, però a la zona de l'Arena, no del parc infantil de la plaça, sinó el que hi ha a l'Arena, de veure-ho així.

0: no? per celebrar aniversaris, que nosaltres no mos hi posem, beníssim, perquè jo crec que els espais públics han de servir per aquestes coses, però per favor, que les famílies tinguin en compte que no han de dur coses de plàstic, globus que puguin quedar damunt l'arena i que puguin quedar al mar, perquè després és molt difícil.
1: I se pot multar també la gent.
0: Sí, però jo no vull... Sí, se podria multar, però no se tracta ara d'això, se tracta que tinguin consciència de que està en un espai que si nosaltres ens agrada quan hi anem, trobar-lo net. Per tant, hem d'intentar quan on anem també trobar-lo tan net com l'han trobat. Per tant, no utilitzar coses que a vegades poden ser molt divertides per un nens, però que en aquest espai no són adequades. Per tant, globus, coses de plàstic que puguin petites que puguin quedar allà i siguin molt males de recollir, perquè al final el manteniment se fa molt difícil. Però bé, jo crec que estem d'enhorabona perquè ara també totes aquestes celebracions i totes aquestes anades en un parc de Llanaire i nosaltres dos, com he dit, som més segures i també estem en millors condicions.
1: Molt bé, això en quant a no parcs. També ara ja han, crec que ja han finalitzat les al·legacions per un catàleg que s'han ampliat.
0: Sí, exacte, s'han ampliat, ha finalitzat el termini, per tant, passam a la fase final, diguem, entre còmetes, no? De que és que, bueno, al final, ara, pues, ho tècnics i se revisaran totes aquestes al·legacions i bé, se farà una proposta per dur en un ple i tenir definitivament aprovat un catàleg de patrimoni.
1: Que això no vol dir que no se puguin incloure més edificis.
0: Sí, en el futur sempre se poden fer un expedient de modificació i d'afegir coses. Vull dir, sempre s'ha dit que era un catàleg que podia ser dinàmic, però fa més d'una dècada que estan xerrant de tenir un catàleg i que en final cap consistori fins ara havia lograt aprovar aquest catàleg. Jo crec que és important que aquest consistori en final tingui la seguretat de que aprovarà un catàleg de patrimoni, això és molt important per protegir tot tipus, perquè hi ha més de 900 fitxes, hi ha de tot tipus de... No totes, diguem, no tots són edificis, també hi ha, ho recordarem, la línia d'un moll, la línia visible, és a dir, també de qualque manera també mos protegeix que, o mos intenta dir què hem de fer per protegir aquesta línia que se pot veure de la mà de lo que és un moll, vist des de lluny, no? I vist des de terra. En fi, hi ha moltes coses que són importants, a part de la, també de patrimoni arqueològic, diguem, de camins que s'han de considerar patrimonials, etc, etc. Més de quasi 900 fitxes, per tant, pens que estem en un camí ja en aquesta darrera, a la recta final, i estem d'enhorabona.
1: Molt bé, i bé, podem comentar ràpidament abans de parlar doble que mos queden sense temps, sinó que se farà una cantada simultània de la Balanguera a tots els municipis de Pollença, organitzat per l'Obra Cultural Balear, però també ho faran a escoles i a les escoles.
0: Sí, jo crec
1: també,
0: que no? Convidar tothom a un calvari demà divendres a les 8 i aquesta crida a l'Obra Cultural Balear de la cantada de la Balanguera, perquè el que vols és una celebració participativa popular arreu de tot el territori que celebra, diguem, el centenari de, no, de la mort d'en Joan Alcover, que va l'autor de la Balanguera, així com també l'aniversari de fa 30 anys que el Consell Insular va declarar la Balanguera himne de Mallorca. És una jornada per reivindicar la cultura, la llengua i el patrimoni musical de la nostra illa. I jo dic que també estic molt contenta com a delegada que també hi participin les escoles i les escoles d'un moll, perquè les escoles i les escoles de Pollença també ho faran, però les escoles d'un moll a les 12 també faran la cantada de la Balanguera, l'escola de Bocaris i també l'escola de Miquel Caldoc. Per tant, ànims, que sigui una cantada fort, que mos senti tothom i que tots els que s'hi vulguin afegir demà a les 8 a no calvari.
1: Molt bé, ara sí, anem a parlar doble, que recordant serà avui a les 6 i s'aprovarà inicialment també aquest pla d'arbrat del que tant s'ha xerrat, a donar que xerrar, que opinar, i bé, què esperau sobre això?
0: Bé, no, jo crec que és l'aprovació inicial i després hi haurà temps també per presentar al·legacions. Nosaltres estem des de molt satisfets. Jo crec que des de l'àrea mediambient s'ha fet una molt bona feina, perquè necessitàvem tenir un inventari de tot el que teníem, amb quines condicions ho teníem, i també un protocol i unes eines per saber com aquest patrimoni que tenim d'arbrat el podem gestionar. Ha estat una gran sorpresa que tenim quasi 4.000 arbres. D'aquests, un 60% són en un moll.

0: Això sense comptar les zones boscoses, per exemple, no hi ha, diguem, bosquet de boca, per dir-ho de qualque manera, no? Vull dir, aquestes zones boscoses, encara que siguin urbanes, no s'han comptabilitzat, que estem xerrant d'arbrat pràcticament urbà, no? Que està a vora via, que està, diguem, a zones verdes dins zones urbanes. Per tant, jo crec que és una eina necessària i que, per tant, el que fa la seva aprovació ple és, diguem, ara primer l'oportunitat de que tothom digui la seva i segona després és una eina molt potent que ja s'ha començat a aplicar de qualque manera però que una vegada aprovada serà una eina molt potent precisament per protegir aquest patrimoni i també per fer front en un futur. Tenim en compte que ja totes les ciutats s'encaminen cap a Novart. Volen baixar la temperatura, volen tenir un aire més saludable i això l'únic que pot fer són els arbres. És la manera més ràpida, més sensata, més saludable.
1: Molt bé, i també ràpidament se tractarà el tema de les colònies de moixos, no?
0: Sí, se donaran unes subvencions perquè nosaltres ja s'ha fet un pla estratègic de moixos per les colònies, diguem, moixos que no tenen particulars, que no són seus, i que això ja s'ha fet una feina molt intensa, no?, de regulació. Crec que ja duim molt de moixos esterilitzats i xipats, i ara amb aquesta campanya d'ajudes, és perquè particulars que tenen moixos seus també puguin una petita ajuda perquè els puguin esterilitzar i xipar, perquè com tots sabem també la proliferació de moixos és molt expansiva, vull dir que fa molt de via, per tant davant aquesta població havíem d'actuar amb contundència. Per tant, han fet aquest pla estratègic, aquest pla estratègic se va aplicant i les colònies de moixos estan molt més controlades, els anem esterilitzant i ara amb aquestes ajudes també ajudarem a que també una passa més en controlar aquesta població de moixos en el nostre municipi.
1: Molt bé, Jonaina, crec que mos queda parlar també que tractareu sobre aquest tema de les vivendes de l'Ibavi a Gondmà, però tampoc hi ha molt a tractar, sinó
0: No,
1: les
0: ja, al final
1: requisits i
0: no, és un conveni més definitiu de cessió a l'IBAVI i bé, són 28 vivendes de públiques, diguem, de lloguer i per tant és un altre pas endavant. També aprovam el pressupost, l'aprovació inicial del pressupost d'enguany, que s'han retrasats, però bé, que al final arriben i que jo crec que això també és important.
1: I de res, Junaina, avui vos escoltarem per l'hora de coses de moll, no només de moll, també de municipi, però bé, també recordar a la gent que aquesta piscina obrirà a partir de l'1 de juny.
0: Dilluns,
1: Dilluns.
0: sí, jo també volia dir, sí, diu de junts, que ja 1 de juny, dilluns, sabien que tenia la piscina, però ara me n'he recordat que dissabte aquest partit de futbol de club de grans, no?, de club futbol, de primer equip de club futbol Pollença i Port, en Obercuts, que a les 6 del capvespre, que el club convida tothom a participar-hi perquè és una possibilitat, diguem, d'ascens a la divisió honorífica, no? I que bé, tenen molta il·lusió i fan una festassa. Per tant, jo, contenta com a delegada que tinguin aquesta oportunitat, animar-los i també convidar tothom de part seva, no?, que vagin a aquesta festa, que serà també una festa gran en un club de futbol, diguem, en un camp de futbol de Bercuig aquí en el Port de Pallensa. Per tant, molta sort per
1: Molta
0: dissabte
1: sort i
0: en el
1: molt
0: club de
1: d'ànim
0: futbol.
1: i
0: Molt
1: aneu tots. Hem vist un vídeo ja per xarxes que criden a la gent. I de Junaina, moltes gràcies i bé, us escoltarem avui cap vespre i fins la setmana que ve.
0: Molt bé, fins la setmana que ve.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bé, i quan són en directe a les 10:40, com vos hem avisat avui de matí, continuam, i vos havíem anunciat avui de matí que teníem aquí membres part de l'Escola de Música de Pollença, juntament amb el seu director mestre, que és en Miquel Valls, i la mestra de sensibilització, que és l'Immaculada, que ara se mos incorpora. Bon dia, com estàu tots? Tenim dels alumnes, hem de dir que tenim en Miquel i en Jaume. Miquel és de Costellobera, m'has dit,
1: sí.
0: I de Montació, en Jaume. Molt bé.
2: Bon dia.
0: Bon dia, com estàu?
2: Molt bé.
1: Bon dia.
0: Bé, mos venen a parlar d'un parell d'esdeveniments que faran amb motiu de fi de curs. Aquesta setmana que ve que entram, que és dia 1 de juny, ja, ells començaran dia 1 de juny fent aquest espectacle de cantata de l'il·lusió, ho faran tancat només pel col·legi dia 1 i després, ja dimarts, dia 2 de juny, a les 6:30, al claustre de Sant Domingo, estàu tot convidats. Començarem demanant la pregunta que tothom se fa: què és cantata de l'il·lusió?
2: Bé, què és la cantata? Bueno, aquesta cantata m'ho vàrem posar a treballar amb ella ja des de setembre. Havíem vist que aquesta va ser posada per primera vegada en escena amb el seu compositor, en Víctor Ferragut, i el dramaturg en Montjoan Tiguat, el 2017. Jo l'havia vista per YouTube i això, i vaig trobar que era un... I parlant amb en Víctor, aleshores li vaig demanar a veure si nosaltres mos deixaria el material per poder-la tornar a fer. I aleshores, pues, encantat, amb tot tant estat facilitats, i pràcticament des del setembre, pues, duim per treballant. I aquesta cantata, aleshores, narra la història d'un nins, un nins en el qual els adults desenvolupen tota la il·lusió amb el nins, i ells aleshores aquest pes de mantenir aquesta il·lusió, aleshores se troben un poquet cansats, i aleshores és en recerca d'aquesta il·lusió que aleshores tan necessària per tothom.
0: Sí, la finalitat de recercar la il·lusió.
2: Exacte.
0: Jaume, com estàs?
3: Bé.
0: Participar en aquesta cantata d'il·lusió, quin ha estat el moment més especial? Supos que heu hagut de fer molt d'assajos, sí. Ja fa estona que vos hi dedicau, però quin ha estat per tu el moment més especial?
3: Quan Immaculada me va dir que si ho volia ser un personatge, i jo me feia molta il·lusió i vaig dir que sí.
0: Perquè tu quin personatge fas, Jaume?
3: Un nin.
0: Molt bé. I Miquel, per tu quin ha estat el moment que recordes el més especial dels assajos, és a dir, del que heu fet fins ara?
4: Bueno, fins ara no mos està sortint, no, això, i ara que mos surt, pues ja la veig, ja l'entenc més i m'agrada en ser-la.
0: Ja ho teniu tot dominat, Àrida, no?
4: Sí.
0: És a dir, ja estic preparat per dilluns i per dimarts fer-ho...
4: Sí, sí.
0: Molt bé, i tu, Immaculada, que t'has incorporat, record que és professora de sensibilització de l'Escola de Música de Pollença, que mos pot contar què està per tu l'experiència d'aquesta cantata d'il·lusió, o què és per tu la cantata d'il·lusió?
5: Bé, jo tinc que dir que don classes amb un altre professor, amb en Freddy, i donant que en coral. Bé, en Miquel mos va proposar això a tots els mestres, mos va fer molta il·lusió, varen començar amb los de Can Coral, varen mirar qui podria fer aquests tres personatges, però la feinada, crec, ha estat també per un professor de les escoles, perquè realment venen 5 i 6 de totes les escoles del municipi, que seran un 200 nins, i tenc que dir que els han assajat molt, varen anar aquesta setmana passada assajant amb ells, i tots sabien les cançons superbé. Vull dir, la feina jo l'he feta amb aquests nins de l'escola, que són un 15 o una cosa així. Però tots els altres els han ensenyat un professor de les escoles. I sí, mos ho passam molt bé.
3: Sí.
5: Mos ho passam molt bé.
0: Mos ho passam molt bé, que és molt important, a més.
5: Sí.
2: Cal dir que, clar, és un projecte, diguem, que era molt gran, ho fet, diguem, de fer un assaig col·lectiu, pràcticament no l'hem fet, l'hem hagut de fer parcials. Aleshores, és un treball, diguem, de coordinar-nos, de poder cada un en el seu lloc poder anar treballant, de fer diverses reunions amb els professors de primari, passant-los àudios, material, etc, i totes les necessitats, perquè hi poguessin anar treballant amb els seus alumnes durant el curs. I ells, nosaltres, ho teníem més fàcil a l'escola, coordinar-nos, ho fet, diguem, de Quini Maculada i en Frederic, s'encarregaven, diguem, del cant coral, també, i llavors hi havia la part, diguem, musical, la part, diguem, de l'orquestra, que també molts professors, pues, habitualment, pues, hem anat realitzant, diguem, assajos. Aleshores, és una feina un poquet, diguem, de conjunt.
0: I de coordinació.
2: I de coordinar-ho. I bé, la setmana passada, pues, vàrem anar a totes les escoles, juntament amb en Frederic i en Maculada, diguem, a poder veure el treball, diguem, in situ, de que havien anat fent durant tots aquests mesos. I la veritat és que va ser molt, molt positiu. Havien fet molt bona feina i, la veritat, amb moltes ganes i, com diu la cantata, amb molta il·lusió. I bé, i el dilluns serà pràcticament aquest assaig general, serà un assaig general, que feim un assaig general, diguem, allà on tindrem per públic tots els seus companys, diguem, de les escoles.
0: Supos, també,
2: Les famílies dilluns no. Les famílies només són per a les escoles.
0: Sí, serà només per alumnat i per escola, per membres dels centres educatius.
2: Exacte.
0: Molt bé, i m'has votat, és a dir, t'ha anat a demanar quina és la feina amb l'equip dels altres companys i la m'has contestat directament. Per tant, ho haurem de votar. Jo, en volta, recordeu, per exemple, el primer dia que vau començar, com va sorgir aquesta idea, com si estàveu emocionats, quan vos ho varen dir per primera vegada que havíeu d'actuar en aquesta cantata d'il·lusió?
4: Jo principalment estava il·lusionat de poder... Jo ja havia fet moltes obres de teatre, però a l'escola, i ara que faig una obra de teatre, però a Pollença, que m'havia dit tot Pollença, pues, és una altra cosa.
0: Això és molt especial, que es poble que te reconegui el teu esforç i la teva feina que haguis fet. No? I, a més, tu m'has dit ja marxar per aquí, i m'has dit que ja te dedicaves a la música.
4: Sí,
0: sí. Molt bé, i teniu res més a afegir de cantata d'il·lusió. Ja han recordat que serà aquest dilluns serà escola tancada, és a dir, per les escoles.
2: Sí, el dilluns és el matí, a les 11, que és per les escoles, ja estan exacte. Concertades, diguem-ho, i el dimarts és obert a tothom, a les 6 i mitja.
0: Exacte, serà aquí el claustre de Sant Domingo. I d'així vos pareix passar en els altres concerts que teniu, el motiu de fi de curs, que clar, no acaba només amb aquesta cantata d'il·lusió, sinó que després continuem dia 3 de juny, 4 de juny i dia 5 de juny. Explica'm-vos un poquet que consistirà aquests festivals de diaris, que també són el claustre.
2: Bé, aprofitam, clar, a dir, tot el muntatge que feim per la cantata, ja tenim tot l'instrumental, tot les hores aprofitant, diguem, de poder fer tota aquesta setmana, diguem, d'activitats. Per això, bé, normalment també ho feim així, diguem, la primera setmana del mes de juny, per no coincidir les dates en les fi de curs de tots els centres educatius, i dia 3, 4 i 5, però aleshores són de diferents especialitats. Són concerts que intentant que durin al voltant, diguem, d'una hora, i el dilluns, aleshores, participen pues, els alumnes d'Immaculada, de cant, bueno, el que tenim en el programa de sensibilització, cant, fobiol, xeremia, piano, guitarra i flauta. El dimarts són els alumnes... Diríem que el dilluns serien els alumnes un poc més petits.
0: Sí.
2: Intentant també, aleshores... El dimarts són els alumnes de dansa, de vent metall, de violí, de clarinet i els combos. I el divendres, que serien els alumnes de saxòfon, percussió, conjunt instrumental i llenguatge, que serien les agrupacions un poc més nombroses.
0: Més nombroses. I més majors, també.
2: Exacte. Sí, seria el dimecres per als més petits, el dijous serien els més adolescents, les diferents especialitats, que serien amb el combos i les altres especialitats, i el divendres per les agrupacions un poc més grosses. Així seria un poc de la manera que estan agrupats.
0: I ara demanarem un poc com van aquests nervis, perquè jo vull que xerren un poc a tel, també, perquè m'he xerrat uns grans i han deixat també ells, ja us veuré que han xerrat una bona estona, mem. Que me contau de nervis, com anau de nervis, perquè clar, vora de sortir, ja ho m'ho van de començar a dir, jo estic com a nervis, sí. I no te preocupis gens, que això de la ràdio, després quan ja te molles, ja sí. Està, sí. I com anam, com van aquests nervis, com ho duis?
3: Bé, sí.
0: Sí.
3: Sí, quan ahir vàrem anar a ensenyar, no mos sortia molt, però després ja mos va anar millor.
0: Sí. I tu, Miquel?
4: Bueno, jo de nervis...
0: No entens. jo, en Miquel és un artista, jo crec que ha anat i crec que té molt, té molt de futur. Sí.
5: Eh? És que ell, bé, sempre assajant dins, dins una classe gran, mm-hmm. és una sala gran, però ahir vàrem anar en un convent i, clar, l'escenari és enorme,
4: sí.
5: I aquí van per a cor.
0: Clar, ja ho vareu fer, bueno, ho de fer, ho heu de fer dimarts, idò.
4: Ja ho heu ensenyat.
0: Ja ho heu mirat.
5: I demà espais. En roba.
4: Sí.
5: Demà en la roba i tot.
0: I una pregunta que me té moltes ganes de fer, bo. Què vos agrada més de formar part de l'Escola de Música de Pollença? Bé, que me contestau.
4: Bueno, pues aprendre música.
0: Sí. Però jo què sé, els amics, el companyerisme...
3: Sí, els amics, coneixem gent nova i de les altres escoles...
0: Uh-huh. Perquè hem de recordar que la cantata de l'il·lusió són alumnes de segon... de cinquè i sisè. I són dels col·legis Bocoris, Costa Llobera, Joan Mas, Miquel Callonc i Montacion.
2: Sí, tots els centres de primària. Són els centres de primària. Bueno, aquesta idea, l'idea, diguem, de fer aquesta cantata, aleshores també de fer una activitat. Nosaltres, evidentment, per eix principal, diguem, la música, i també que els alumnes que a curt plaç passaran a anar a l'institut, aleshores, diguem, tinguin un punt de trobada i comencin a se coneguin. Que malgrat, diguem, a l'escola de música els nostres alumnes són de tots els centres educatius, aleshores venen, i el que diu en Jaume, en Miquel, coneixen nous alumnes, fugen, diguem, del seu centre, el que serien el seu cercle habitual. I bé, i aquesta cantata és un poquet això, també era aquesta idea, no? És a dir, encerclar amb una activitat en la, en que seria fent música i aleshores poder relacionar les llars que a curt plaç tindran nous grups i nous amics.
0: Sí, perquè això és una altra pregunta que també com pens... bueno, ja, a tu ja no te demanaré, Miquel, però en Jaume, continuau? Penses continuar en la música? És a dir, tens idea de continuar?
3: Sí, vull tocar la banda i bueno, me fa molta il·lusió tocar la banda i estudiar i vull tocar.
5: Digue-li quin instrument toques.
3: Un bombardí.
0: Sí, m'ho ha dit després fora micròfon, li he demanat a mi un bombardí. Mami, que m'ho expliques, perquè hi ha molta gent que no sap què és un bombardí, man. Com ho explicaries tu?
3: Un bombardí és com una tuba, però més petita.
5: És un instrument de corda, sí. Que sí?
3: No, és de ben metall.
0: Ara aquí t'ha patat una trampa, amb el manxer de ben de corda de percussió. Molt bé, i d'Immaculada, tu vols afegir qualque cosa més, Miquel?
5: No. Jo l'únic que voldria dir és que és un concert de l'Escola de Música, però és perquè vengui tothom. No només el papà és de l'Escola de Música, estàu tot convidats, jo suposo que Miquel vos convidarà, però és per tot el poble, perquè vegi la feina que se fa, i també perquè vegin aquests nins que, com a Miquel, que vol fer un grup, ara el sí. Té a la classe, dins ja la classe, però seguirà.
4: Sí.
5: I és el que ha dit també, que després se'n vol anar a la banda. Vull dir que és el començament de lo que puja en la música pollença.
0: La llavor que després donarà fruit.
5: I ho ha de veure tothom. I a la cantata, sobretot, que vengui, no? Que hem fet molta feina, oh?
4: Sí.
5: Bé, la feina la feim amb nosaltres també concerts, però amb aquest...
0: Molt bé, i d'ahir, Miquel, si vols dir més, com que
2: sí,
0: ja acaba
2: bueno,
0: director i
2: dir-vos que diguem, bé, l'escola de música aleshores comencen a tenir obert des de a partir de 4 anys fins a qualsevol edat.
0: Sí.
2: És a dir, també una part de cada vegada més important també són els adults. Cada vegada s'apropen més adults a fer música. Per diversos motius, que en el moment diuen que pues, actualment pues, disposen de temps, aleshores poden fer-ho, aleshores també donar a conèixer, diguem, que l'escola diguem està oberta, diguem, i a totes les edats. I diferents objectius. Per en Jaume l'objectiu és tocar la banda, Miquel ja té el seu grup de música rock, un altre
4: sí.
2: Serà, diguem, pues, tocar a los xeramiers, i aleshores i l'altre cantar a lo coro, etc. Aquest és l'objectiu de l'escola de música.
0: Que seria la llavor, diguéssim, musical.
2: Exacte.
0: Per després per promocionar.
2: Després, bé, aquí, llavors, pues, cada un dependrà dels seus condicionants i disponibilitat de que pugui tirar cap a una professionalització, que cada vegada també han sortit alumnes que s'han dedicat després professionalment. Aleshores, bé, l'escola de música és el punt principalment inicial, per poder donar peu i alimentar a totes aquestes agrupacions musicals que hi ha en el nostre municipi. I, com no, també engrescar-los, que si algun dia pues, volen professionalitzar-les, aleshores donar-los tot el bagatge disponible.
0: Voleu despedir voltes el programa? Voleu cantar qualque cosa? Voleu fer un petit tast del que sentirem en aquesta cantata de l'il·lusió dimarts? Sí. No mos ho digueu tot, que si no...
5: Quin és el tast?
4: Un del fuster saberut que comença ric, rac, pim, pam, zic, zac, pum.
5: Ric, rac, pim, pam, zic, zac, pum.
0: Au, idò, amb aquest ritme on anem, vos convidem a tots en nom de l'Escola de Música i del cor de l'Escola de Música de Pollença. També aquest 2 de juny a les 6 i mitja serà el claustre de Sant Domingo amb aquesta cantata de la il·lusió, i després seguiran els actes el dia 3 de juny, el dia 4 de juny i el dia 5 de juny també el claustre en diferents sensibilització, dansa, saxòfon i diferents instruments.
2: Tots són a les 6 i mitja en el claustre i oberts en el públic en general. Aleshores, vos hi esperam.
0: I de la convidada que de fet, gràcies a tots per venir i que vos vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Que tingueu bon dia.
4: Adéu.
1: Ràdio Pollença, comunitat.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El ple de Cort ha donat llum verda definitiva avui a la prohibició de noves places de lloguer turístic a Palma. La modificació del pla general ha tirat endavant aquest dijous amb els vots de l'equip de govern i el suport, això sí, crític, de Més i el PSIP, mentre que Vox hi ha votat en contra. L'equip de govern ha defensat que aquesta reforma vol blindar l'ús residencial i protegir l'accés a l'habitatge.
2: El regidor d'Urbanisme ha reconegut que el sistema actual no ha pogut frenar l'expansió d'aquest fenomen ni tampoc els seus efectes sobre els preus entre l'any 2015 i el 2023. Des de l'oposició, l'Esquerra retreu al Partit Popular que arriba tard. Més per Palma recorda que els populars sempre havien votat en contra d'aquestes limitacions. Per la seva banda, el PSOE ha titllat el PP d'incoherent, ha dit, per prohibir aquestes places, però per permetre-les a edificis d'interès cultural. A l'altre extrem, Vox ha justificat el seu no perquè la mesura només intenta, diuen, blanquejar el problema de l'habitatge. Lamenten que no es persegueixi amb duresa el lloguer il·legal.
1: Canviant de qüestió, la nova trama que esquitxa el PSOE per suposadament frenar processos judicials contra el partit marca l'actualitat política de la jornada. El PNB considera que l'interès general demana la convocatòria d'eleccions enguany i el PP afirma que no renuncia a presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
2: El president del PNB, Aitor Esteban, diu que la legislatura ja ha arribat a la seva fi, però descarta l'opció d'una moció de censura.
3: En opinión del Partido Nacionalista Vasco, el interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año. Vista la situación, a nosotros nos parece, insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin.
2: El Partit Popular eleva la pressió mentrestant sobre el PNB perquè retiri el seu suport a Sánchez, a qui acusen de cinisme. El portaveu dels populars, Borja Sémper.
4: Es extremadamente grave lo que estamos viendo. Es decir, es montar una estructura financiada, supuestamente, financiada con facturas falsas para acosar a jueces, a policías, a guardias civiles y a periodistas que investigan supuestos casos de corrupción del gobierno, del poder y del Partido Socialista. Y el presidente del gobierno, ayer, con una actitud extraordinariamente cínica, fía su futuro a la de la gerente del partido.
2: Mientras tanto, los socios del PSOE exigen explicaciones, escoltar a Ione Belarra de Podem, Magué de Micó de Compromís y también Cristina Válido de Coalición Canaria.
5: Yo creo que las informaciones que estamos conociendo son enormemente graves, ya lo hemos dicho con claridad. Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
6: En un momento tan difícil para su partido que él dirige, que es secretario general, debería de ser más proactivo, debería de dar más explicaciones y debería ya de hacer toda una gama de acciones para que aquí en el Congreso tengamos toda la información.
7: Lo que sé es lo que ustedes han publicado. Con lo que ustedes han publicado, desde luego, huele mal.
2: El Partit Socialista, en canvi, critica que s'opini sense cap prova. Patxi López és el portaveu parlamentari dels socialistes.
8: Supongo que un Estado de Derecho solo tendrá que decir la justicia en base a su investigación y a las pruebas. No tendremos que opinar los demás sin tener ninguna prueba ni ningún conocimiento.
1: I la Guàrdia Civil ha interceptat aquesta matinada 8 migrants irregulars al terme municipal de Santanyí. Segons ha informat la delegació del govern a les Illes Balears, la detenció s'ha produït a vés a les 7 del matí quan els 8 homes d'origen magrebí caminaven a peu per la carretera de Palma a Santanyí. Tot apunta que haurien arribat a la costa sud de Mallorca a bord d'una pastera durant les darreres hores. Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El govern exigeix a Aena la retirada immediata d'una campanya publicitària a l'aeroport de Palma que vincula Mallorca amb el turisme d'accessos. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha enviat una carta formal al president de l'ens aeroportuari, Maurici Lucena, expressant la profunda indignació i preocupació de l'executiu.
2: El conseller recorda l'enorme esforç polític, diu, social, també econòmic, que realitzen les institucions i el sector privat també per erradicar el turisme incívic. Per això el govern reclama a Aena més sensibilitat i responsabilitat institucional per protegir la convivència i també el model turístic de qualitat a les Balears. Boussà qualifica els missatges d'absolutament inacceptables per la principal porta d'entrada a les illes.
3: És inacceptable que l'aeroport banalitzi d'aquesta manera el nostre destí, la nostra illa de Mallorca. Se demostra a les clares que Aena està totalment d'esquena a lo que és la població resident de ses nostres illes.
1: Parlant de turisme, el pla de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui de manera definitiva la modificació del pla general per estendre la prohibició de noves places de lloguer turístic.
2: La modificació ha comptat amb el vot a favor, encara que amb crítiques de Més i també el PSIP. El regidor d'Urbanisme ha subratllat que la intenció de la reforma del Pla General és reforçar l'ús residencial i protegir l'accés dels ciutadans a l'habitatge. Escoltant primer el portaveu de Més, Miquel Àngel Contreras, i després el regidor Òscar Fidal.
4: Que el Partit Popular arriba tard. I arriba tard perquè durant molts anys ha votat sistemàticament en contra de qualsevol limitació, en contra de qualsevol moratòria, o de la prohibició del lloguer turístic, com va fer aquí en aquest ple, en aquest Ajuntament, quan se debatia la prohibició del lloguer turístic. Fins i tot el Partit Socialista en el principi s'estenia.
5: Ustedes atacan que nosotros cambiemos su norma, la norma que ustedes aprobaron y que ustedes mantuvieron, y que lo hagamos en tal o en cual plazo. Cuando lo estamos haciendo, a diferencia de ustedes.
1: A Eivissa, Sant Antoni de Portmany, l'Ajuntament ha tancat la platja de Serenal. Ha estat per un abocament ocasionat pel trencament d'una canonada. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
6: Bon dia. El consistori parla de tancament preventiu després de detectar-se un abocament d'aigües residuals provocat pel trencament d'una canonada al carrer dels Amaradors, que ha desembocat en el torrent de Reguero i posteriorment a la zona de bany. Segons informa l'Ajuntament, els superaris de Qualia ja treballen en la reparació del trencament que preveu en establit durant el matí. De manera paral·lela s'està fent els treballs de neteja i desinfecció en la zona afectada mitjançant tasques d'hipercloració. El consistori informa que la platja de Serenal es mantindrà tancada fins que l'aigua reuneixi les condicions adequades per a permetre la reobertura al bany.
1: Gràcies, Carmen Cires. I en els esports, Toni Fuster, quatre futbolistes mallorquines han estat convocades amb Espanya per jugar la setmana que ve a Palma, a Son Moix.
7: Fa un minut, Sonia Bermúdez ha donat aquesta llista de 25 futbolistes convocades, entre les quals hi apareixen a la llista Cata Coll, Patri Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey. Són a la llista definitiva d'aquestes futbolistes convocades en vista del partit decisiu de classificació pel Mundial de Brasil de l'any que ve. Serà, recordem, divendres de la setmana que ve a l'estadi de Son Moix, Mallorca, Anglaterra, a partir de les 9 del vespre.
1: Idò, amb aquest apunt de la informació...
7: Espanya-Anglaterra.
1: Correcte. Idò, arribem així a les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

Són les 12 i 16 minuts, moment de fer un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de dijous, dia 28 de maig. És el darrer dijous de mes. Avui, per tant, hi ha el ple ordinari d'aquest mes de maig, on es debatrà el pressupost municipal 2026. Es debatrà també temes d'habitatge protegit i millores urbanes. I d'avui l'Ajuntament, a partir de les 6, celebra el ple ordinari del mes de maig. Ja sabeu que és a la sala de plens, amb un ordre del dia marcat per qüestions de gestió econòmica, habitatge, serveis municipals i actuacions urbanes. I entre els assumptes més destacats hi figura l'aprovació inicial del pressupost general municipal per l'exercici 2026, un dels punts de major transcendència d'aquesta sessió d'avui, ja que determinarà la planificació econòmica i les principals inversions i despeses municipals per l'any que ve, un pressupost de 30 milions d'euros. La sessió també inclou el debat sobre l'aprovació definitiva de la cessió gratuïta d'un immoble de titularitat municipal a Gomà a l'Institut Balear d'Habitatge, l'IBAVI, destinat a la promoció i construcció d'habitatges protegits i serveis complementaris. En matèria fiscal, també s'estudiarà la rectificació d'una errada detectada en l'ordenança reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus. També hi ha expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. Es du aprovació inicial al pla de gestió de l'arbrat municipal. També debat sobre les bases reguladores d'ajudes econòmiques per fomentar la identificació i esterilització de moixos domèstics. I també es determinarà quines seran les festes locals per l'any que ve, 2027. El Partit Popular presenta en el ple d'avui una moció per reclamar actuacions urgents i de millor i condicionament de les zones d'aparcament del municipi. I de recordar-ho, el ple és avui a les 6 del capvespre i podeu assistir de públic a la sala de plens. El podeu seguir en directe a través de Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, per internet, radiopollença.net, i també en streaming al canal YouTube de l'Ajuntament. Les Balears obtenen 47 banderes blaves a platges i ports entre les distincions a Pollença que mantenim les de l'any anterior. 33 banderes blaves s'han concedit a platges, 14 a ports. Entre les platges reconegudes a Pollença destacam Cala Barques, Cala Molins i Formentor. Aquestes distincions totals situen a les illes entre les regions amb més platges i ports reconeguts a nivell internacional. Hem d'informar també l'Ajuntament, ja ha publicat a les xarxes, trobareu tota la informació a les seves xarxes, que continuen en la implementació progressiva de la campanya Visc a Pollença. Ara, en la introducció, a partir de dia 15 de juny, la fracció orgànica del porta a porta al nucli de Pollença. Per això, la setmana que ve comença el repartiment del kit, que consta de cubells i bosses compostables. Se repartirà aquest kit al veïnats del nucli de Pollença, on ara ja es fa el porta a porta. I el podeu recollir a partir de dimarts, dia 2, de dimarts fins dijous, de dimarts, dia 2, fins dijous, dia 5, de les 10 del matí a les 8 de l'hora baixa. El cap de setmana, també dissabte i diumenge, entre les 9 i les 2. Això a la taverna dels Jardins Joan Marc. Per recollir aquest kit heu de mostrar el vostre DNI, si sou titulars de l'immoble o, també, si no, el rebut de la taxa de fens. I a més, si voleu saber quins són aquests canvis que vos afectaran al vostre domicili segons la zona en la qual viviu, a les xarxes de l'Ajuntament i també a Enser trobareu una infografia, una imatge on podeu consultar el calendari complet per treure els cubells segons cada fracció. Recordem també que hi ha data per la pròxima ITV de ciclomotors i motocicletes a Pollença. Això serà dia 8 i 9 de juny a l'aparcament del pavelló. Consulteu si hi ha cita disponible a través de itv.mallorca.es. El Punt Jove posa en marxa l'onzena edició dels tallers de cuina de supervivència per adolescents. Això és una proposta educativa i divertida que va adreçada a joves d'entre 12 i 15 anys que vulguin aprendre a cuinar
receptes senzilles, saludables i útils per al dia a dia. Aquests tallers es duran a terme els dies 7, 9, 14 i 16 de juliol, de les 10:30 a la 1. Es faran a la cuina del FEIP Costa i Llobera. Durant les 4 sessions, els participants aprendran tècniques bàsiques de cuina, elaboraran diferents plats i descobriran l'importància d'una alimentació equilibrada. L'activitat completa té un preu de 90 euros, inclou els 4 dies de taller i també tots els ingredients necessaris per elaborar aquests plats. Recordeu que les places són limitades, les inscripcions estan obertes, trobareu més informació

0: en treballs de neteja de zones amb alt risc d'incendi forestal. La convocatòria, com dèiem, és demà, divendres a les 10 del matí a Cala Murta. Neix l'Aliança Mai Terra de Mallorca. Fan una crida oberta per regenerar l'illa de la muntanya a la mà, amb arrels marines al capdavant de la restauració marina. Els impulsors destaquen que Mallorca afronta un moment crític marcat per la crisi hídrica, la degradació del territori i la fragmentació social. I davant d'aquest escenari, 7 entitats de referència en els àmbits marí, agroecològic i de sobirania alimentari han unit esforços per crear l'Aliança Mai Terra de Mallorca, una iniciativa col·lectiva que cerca regenerar l'illa de manera integral des de la muntanya fins a la costa. Són diferents entitats impulsores, entre elles hi ha Arrels Marines, que porta la seva experiència i la restauració dels ecosistemes marins, especialment en la repoblació de Posidònia oceànica, una espècie clau per la salut de la costa i la biodiversitat marina. Els altres membres són APAEMA, CERAL, Fundació Iniciatives pel Mediterrani, la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània, PERMAMET i SAFE THE MED. I de la presentació és avui dijous a la finca d'Ariant, aquí Pollença, amb un programa que inclou berenar, visites, els projectes de regeneració de la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània i també presentaran el Pla Estratègic de Regeneració del Territori. Que cap de setmana Pollença commemora l'atac corsari que patí el 31 de maig de 1550 a mans de Turgut Reis, conegut com a Dragut. Els actes comencen demà divendres, dia 29 de maig, a l'estrena del curtmetratge de ficció històrica L'últim dia de maig, Els altres herois. Una peça audiovisual de prop de 10 minuts que revisita des de la ficció i la memòria popular els fets històrics del 31 de maig. El curtmetratge forma part d'un projecte multidisciplinari que es presenta conjuntament amb el llibre de títol homònim L'últim dia de maig, Els altres herois. Escric per Josep Àngel Cifra Vicenç, a Josep Paparrí, que amplia l'univers narratiu del film. Tant el llibre com el curtmetratge ofereixen una mirada diferent sobre aquells fets, posant el focus en personatges menys coneguts però rellevants dins la història local. La producció audiovisual ha estat dirigida per Martí Pellicer i compta amb la col·laboració de diverses entitats i institucions del municipi, com Caixa Colònia, Celler La Parra, l'Ajuntament i Encruia, entre d'altres. El llibre, paral·lelament, adapta aquesta història en format narratiu, mantenint una base documental sustentada en fonts històriques. El col·lectiu 31M continua així en la seva tasca de divulgació i recuperació de la memòria històrica vinculada a la patrona i concretament als fets del 1550, una commemoració que des de fa anys forma part del calendari cultural de Pollença. La presentació del llibre i projecció del curtmetratge es faran demà divendres i també dissabtes a la Fundació Roger Villalonga a les 8:30. Un llibre també es podrà adquirir posteriorment a diferents comerços locals. I d'escoltar a Martí Pellicer, és el director del curtmetratge.
1: Com un producte multidisciplinar, és a dir, un curtmetratge per una banda
2: un llibre.
1: I realment estan supervinculats perquè compten la mateixa història. No, que no existia no hi havia la idea concreta de fer un llibre. Va ser arrel de que se va fer un curtmetratge, en Pep Paparrí se li va ocórrer que era un moment adequat per condensar aquestes idees que tenia. Ell ja tenia la informació de fa moltíssims anys i ho va concretar en un llibre. Estan xerrant de que tant un llibre com un curtmetratge estan centrats en aquesta nit que tothom coneix com el Dia de la Desgràcia. La nit que va anar del 30 al 31 de maig de 1550. Lo interessant també és que tant un llibre com un curtmetratge estan basats en una feina d'en Pep Paparrí històrica. O sigui, jo, ell va, en Pep ha elaborat durant molt de temps en fonts historiogràfiques que va passar en aquell moment, i fins i tot hi ha un noms de les persones que veureu en el curtmetratge i sobretot en el llibre, són noms reals.

Recordem també un avanç per la setmana que ve. Parroquis de Pollença informa que tots els infants que vulguin representar personatges històrics de la patrona, dilluns, dia 1 de juny, es fa un sorteig. Per tant, nens i nines interessats i interessades han de ser presents al sorteig. Això és molt important, i han de ser presents. I bé, des de parroquis esperen que s'animin a participar per mantenir viva aquesta tradició. I una vegada s'assignin els personatges, ja els hi seran donades les normes referents a complements de vestimenta, calçats, horaris, entre d'altres. I doncs recordem, el sorteig és dilluns, 1 de juny, a les 8:30, al Carreró del Vent. Un any més, la platja de Tamarels al Port de Pollença serà l'escenari de l'inici de la 5a edició de Cinema Lliure a la Platja Mallorca, en dues sessions d'accés lliure els dies 25 i 26 de juny. El cicle combinarà llargmetratges de producció catalana amb curtmetratges de cineastes emergents de les Illes Balears. I de la programació de dia 25, inclou l'animació familiar ambientada amb Balàndalus, La llum de l'Aixa. També se combina amb un curt previ, que és el Ranch Room, de Paula Sastre i Laura Ferrer, Vergara, de Nou Talent. I el divendres, dia 26 de juny, el llargmetratge està protagonitzat per Mario Casas, és Molt lluny, guanyadora de dues vidnagas de plata al Festival de Màlaga del 2025, i el curt serà En el nom de les flors, de Josep Alorda. L'objectiu d'aquest cicle és apropar el cinema a espais oberts i accessibles, promovent cinema independent i oferint visibilitat a talent emergent balear en un entorn únic, a la platja, com a sala de projecció natural. I també en planes culturals, Susi Gómez i el cavall Bernat, protagonistes mallorquins al Reina Sofia, Madrid. L'artista pollencina ha estat una de les protagonistes de la visita institucional del Consell de Mallorca al Museu Nacional Centro d'Arte Reina Sofia, gràcies a la presència de la seva obra Muntanya, cavall Bernat, dins la nova proposta expositiva del Museu Arte Contemporáneo 1975 Presente. La peça, inspirada en el paisatge de Cala Sant Vicenç i en el símbol natural del cavall Bernat, ocupa un espai destacat dins un dels principals centres d'art contemporani de l'Estat. La visita ha comptat amb la participació del president insular Llorenç Galmés, la vicepresidenta Antònia Roca i el secretari autonòmic de Cultura i Esports Pedro Vidal. El president ha valorat especialment la presència d'una obra dedicada al cavall Bernat en un museu de referència internacional, assegurant que el Penyal projecta Mallorca en tota la seva força cultural. Susi Gómez també ha participat en la visita institucional compartint la mirada mediterrània i l'identitària que inspira la seva obra. I acabem amb els esports, recordant que dilluns 1 de juny obrin les piscines municipals. La Domoll obrirà després d'uns mesos de reformes de millora, i la Domoll ho farà amb un horari de dilluns a divendres de les 7 de matí a les 9 de vespre, dissabtes de 8 a 1 i de 4 a 8, i diumenges i festius estarà tancat. Pollença, hi ha un altre horari, de dilluns a divendres de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Dissabte i diumenge continua oberta de 10:30 a 6:30, i els mesos de juny fins a setembre, durant els mesos d'estiu, tindrà un horari cada dia de dilluns a diumenge de 10:30 a 6:30. Ja sabeu que el Pollença i Port Futbol Club va guanyar per 0-1 el Consell, i això també ho va fer gràcies a una afició entregadíssima que es va desplaçar fins a aquest municipi. El club va fer la feina en aquest partit d'anada, i ara arriba el moment decisiu a casa, aquest dissabte, davant l'afició i en el seu camp. L'objectiu de l'equip és que fa una crida a tota la família d'Ubercuix perquè les gradis presentin una gran entrada. S'espera un Ubercuix ple de veus, colors, família, jugadors de la Pedrera, aficionats i poble, convertint el camp en una autèntica empenta per a l'equip, en un partit que pot ser determinant. Això és dissabte, 30 de maig a les 6 del capvespre, i el missatge és clar: venir, animar i ajudar a fer-ho possible.

0: Arribam a les 12:33 amb aquest repàs a l'actualitat.
1: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
2: El viajar es un placer que no suele suceder.
3: Ràdio Pollença és comunitat.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. La dona que presumptament va matar la seva sogra, la barriada de Pere Garau a Palma, passarà a disposició judicial avui cap vespre. De moment, l'arrestada roman custodiada per la Policia Nacional al mòdul de detinguts de l'Hospital Son Espases i han sabut que no es podrà desplaçar fins al jutjat.
2: La compareixença davant el jutge de guàrdia podria ser d'aquesta manera per via telemàtica o bé el jutge es podria desplaçar a Son Espases per prendre declaració a la detinguda. Avui cap vespre s'esgota el termini màxim de 72 hores de detenció policial i és per això que la dona ha de comparèixer davant el jutjat, que ha de decidir quines mesures li imposa.
1: D'altra banda, avui hem conegut més en detalls dels ajuts pel transport per tal de pal·liar sobretot l'encariment del combustible per la guerra de l'Iran. El govern posarà en marxa 7 línies d'ajudes directes pel sector amb una dotació global de gairebé 10 milions d'euros.
2: Les ajudes beneficiaran més de 8.000 empreses i autònoms i arribaran a més de 15.000 vehicles entre camions, autobusos, taxis i també VTCs. La partida més important és per al transport de mercaderia amb 6 milions d'euros. Les empreses i autònoms podran rebre entre 1.000 i 2.200 euros per vehicle, amb un màxim de fins a 160.000 euros per empresa. També hi haurà ajudes econòmiques específiques per petites empreses de distribució, també de comerç a l'engròs. Malgrat aquesta injecció, el sector, però, el considera insuficient. Escoltam Ezequiel Orrà, que ell és el vicepresident de la Federació de Transports.
3: Nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo, aunque mañana se para la guerra, tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar, todo está subiendo encarecidamente, excesivamente todos los precios y el transporte, pues lamentablemente, es un pilar muy importante.
1: Als tribunals, la defensa de David Sánchez demana la nulitat del judici que avui ha començat amb les qüestions prèvies a l'audiència de Badajoz. El germà del president del govern espanyol, com han fet la resta de defenses dels nou acusats, considera que la causa no s'hauria ni de celebrar per diversos motius.
2: Entre d'ells, que els delictes pel qual seu el banc dels acusats, com per exemple prevaricació administrativa i també tràfic d'influències, ni tan sols figuren a la denúncia inicial que va obrir el procés penal. Així ho ha manifestat el seu lletrat, Emilio Cortés, en una sessió que ara continua.
4: Que este juicio que lleva a término la sala segunda debería proyectarse sobre hechos que vienen en la denuncia, siendo así que los hechos que vienen en la denuncia no son objeto de este plenario. Es decir, el vacío es pleno. No es que tengamos que hacer un juicio de inferencia acerca de la posible y eventual aplicación de esta doctrina del Supremo en los delitos contra la hacienda pública, en los delitos de enriquecimiento injusto y en los ensoñados delitos de asentismo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
1: I en els esports, entre les futbolistes convocades per la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez, destaquen quatre mallorquines. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. Cata Coll, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey són a la llista definitiva de convocades que ha fet oficial Sonia Bermúdez en vista del partit decisiu de classificació pel Mundial del Brasil de l'any que ve entre Espanya i Anglaterra, que disputarà l'estadi de Somos divendres que ve. Escoltant Sonia Bermúdez.
6: Me consta que han pedido un montón de entrada. Creo que van a llenar con todos los familiares Somox, así que también agradecer al Mallorca la facilidad de poder ir allí, justo tenemos cuatro futbolistas que son de allí, que lo disfruten, son momentos únicos, es un partidazo, van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten y es un privilegio tener a las cuatro.
5: L'entrenament de dilluns serà porta oberta a Som Bibiloni. El partit d'Espanya-Anglaterra el podreu seguir en directe per IBT Ràdio divendres dia 5 a partir de les 7:30 del capvespre.
1: Hem arribat a l'únic 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
9: El viajar es un placer que no suele suceder.
10: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
11: Oh. El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
12: És l'aniversari d'un conegut teu? Dóna-li una sorpresa i dedica-li una cançó. Contacta amb nosaltres a radio@jpollenca.net, al 971-53-54-55 o al Facebook de Ràdio Pollença.

per sobre del recís, l'or blanc de les monges

15 de febrer. Avui ha caigut neu damunt les flors i damunt les coses primerenques. Un matí de blancor que el sol ha fos. A migdia, poncelles vermellenques han tret el cap florit entre la neu i han resplendit enmig del riu. Els ametllers han dat gràcies a Déu, gitant

que has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran misteri, hi ha una barca amb un rei ferit i pecador. Tot és ordre i aventura, tot és ordre i aventura. Si avui et sents sol i creus que has perdut el teu senderi, ell et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. Diu que ell és pura però contamina el teu criteri, qui s'hi encomana viu per sempre sota un altre lloc.

0: Bon dia. L'Ajuntament de Manacor ha explicat que no tenia coneixement del projecte que ha presentat la Societat Avícola Son Perot per a construir una macrogranja de 80.000 gallines al municipi i posa en dubte que sigui compatible en la defensa del territori i dels recursos naturals.
1: La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una macrogranja similar a Sineu i de les denúncies d'entitats ecologistes a l'explotació de Lluc Major per maltractament animal. El nou projecte s'ha conegut avui després que el govern l'hagi posat en exposició pública. Ha salvat-la Miquel Oliver.
2: El model de macrogranja granges que s'està intentant implantar en diferents llocs de Mallorca i en aquest cas a Manacor, és un model que va tributar molt que vagi a favor del model agrari, sobretot aquest model agrari que genera activitat, que també genera ocupació, dubtant molt a veure si és compatible amb el territori, amb el paisatge i també amb la pagesia local, no?
0: I encara xerrant d'ecologia, el biòleg Joan Morant ha assumit la presidència interina del GOP Mallorca després de la dimissió recent de la presidenta Teresa Cuanet i 10 vocals de la Junta Directiva arran de la crisi de governabilitat interna de l'entitat ecologista.
1: En aquesta etapa provisional, elegit pels 13 membres actuals de la Junta, el president interí estarà acompanyat per Antonina Siquier com a vicepresidenta i Mercè Morató i Toni Font continuaran com a secretària i tresorer. Joan Moranta ha lamentat el clima de divisió que ha afectat el desenvolupament correcte del grup ecologista.
3: Si dediquem les energies i nostre temps a aquest tema intern i no ens preocupem de lo que realment és important, que els temes territorials i defensar Mallorca de tot el que està passant, pues no té massa sentit, no? Per tant, jo crec que hem de començar on de solucionar tots els problemes interns que hi hagi, que sigui necessari, però hem de començar a fer feina pensant un poc en el territori i en Mallorca.
0: I avui, hora baixa, també és notícia que la justícia tomba el reglament de les galeres de Palma que feia que els cavalls no sortissin els dies de pluja o calor extrema.
1: El tribunal anul·la la modificació legal perquè Cort no va incloure un informe sobre l'impacte de gènere en l'expedient administratiu. Això, en pràctica, pràctica vol dir que falta el requisit per avaluar si les restriccions horàries tenen conseqüències econòmiques, socials o laborals desproporcionades per als conductors, cotxes o el públic usuari.
0: Encara Palma Cort nega que la cancel·lació de les festes del Fletxes sigui per desacords o condicions inviables. Això després que avui el bar Fletxes hagi anunciat que enguany no se celebrarà el 22è aniversari al Parc de la Mà davant la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes que característiques sense estructures de suport suficients.
1: El regidor de Cultura, Javier Monet, ha assegurat que va proposar assumir la càrrega organitzativa de l'esdeveniment i aportar fins a 45.000 euros per aquesta festa, que l'any passat va reunir més de 15.000 persones.
4: Amb aquests 15.000 euros que donava el Consell, assumint tota la responsabilitat i tota la contratació, ells encara així i tot pensen que enguany no és any per poder dur a terme aquesta 22 edició de la festa de Bar Fletxes. I jo el que vull dir és que lamentant profundament que aquesta festa no se faci, que farem feina a les totes perquè l'any que ve se pugui fer.
0: I recordem que avui cap vespre el jutge prendrà declaració a la detinguda pel crim de Pere Garau. Declararà des de Son Espases on roman ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital de Referència. Amb aquesta qüestió arribam a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Avui ens aturam un moment abans d'arribar al final de curs. Un d'aquests moments en què gairebé, sense adonar-nos-en, acabam mirant enrere per veure tot el que hem viscut, après i compartit durant aquests mesos. Perquè dutjar, ja sigui des de l'infantesa, la joventut, o fins i tot des del lleure, també és això. Tenir la capacitat d'aturar-se, observar i deixar-se transformar per el camí. I precisament de transformacions en parlarem avui. Quan sentim la paraula Erasmus, sovint pensam en estudiants que parteixen a viure experiències fora, a descobrir altres cultures i altres maneres de veure el món. Però hi ha una altra cara d'aquest programa, molt menys coneguda i probablement igual de valuosa, d'Erasmus pel professorat. Una oportunitat perquè els i les docents surtin de les aules habituals per entrar-ne en unes altres, per mirar l'educació amb ulls nous, per descobrir metodologies diferents, conèixer altres sistemes educatius, compartir inquietuds amb professionals d'altres països i continuar aprenent des de la curiositat i l'intercanvi. Perquè pot ser, educar, també significa això, no deixar mai d'aprendre. En el capítol d'avui conversarem amb una professora de formació professional, que segurament no coneixeu gaire, que ha viscut aquesta experiència de primera mà. Parlarem de viatges, sí, però sobretot parlarem de persones, de xarxa, de reptes, de mirades noves i de tot allò que passa quan qualcú decideix sortir de la zona de confort per tornar amb més preguntes i també amb noves inspiracions. Així, te poso vos còmodes, obriu bé les orelles i acompanyeu-nos en aquesta conversa sobre educació, moviment i aprenentatge compartit. Això en l'Està Guai del mes de maig. Començam!

0: tornem a ser aquí, mes de maig, som estats un pitjà de mes. Sí. Jo no me'n recordo, però, quan m'ho estàs allà.
1: Mos ho recordo,
0: eh? Ni Irene no se n'han recordat.
1: No, no, no ha vingut.
0: Però som aquí en Francisca, aquí a
1: Can Hola, com anem?
0: I amb aquesta convidada especial que tenim avui... Sí, no, Marta, com estàs?
2: Que no ve mai.
0: No ve mai. Bé, de fet, van venir un pit de convidat i van ser d'edat.
2: Això és veritat.
0: Ho poden dir, sí, ja. Ella.
2: Perquè teniu un poder de convocatòria molt...
0: Clar, potser anaves a dir un sense pil. Però també va. És una manera més fina de dir.
2: Fora de micro xerraven de calvos, jo, si vols.
0: No, però de calvos... Bé, és igual. La gent ara se pot sentir ofesa.
2: Ah, no, no, no aquest calvos. Uns altres calvos.
0: Un calvos bons.
2: Exacte.
0: Se'n fan molt aquests dies de calvos.
2: Ah, sí?
0: Ho sabeu?
2: No.
0: Sí.
2: Per què?
0: Perquè vosaltres éreu bones lotes. En un centre darrere d'obusers, que ara hi ha moltes excursions, i viatges d'estudis i això, fan calvos en un concert darrere.
2: Això era de teva època, carinyo.
0: Allà no se fa, això.
2: No s'usa.
0: Ara estan allà...
2: El mòbil, ara miren el mòbil.
0: Bé, ara no se pot. No se pot.
2: Ah.
0: Està prohibit. Tens raó. Aconseguiria, fins i tot, ara. Però, bueno... Anem, xerrant d'això, aquestes vacances que t'han pagat entre... No,
2: sabia.
0: Ai, broma,
2: de fet, estimats oients...
0: T'han dit molt treballades aquest dia.
2: No, els he posat jo perquè m'ha tirat la conya.
0: Ah.
2: Hi ha un apartat que posa... Això no s'ho hem subvencionat perquè ja per facilitar-los la conya, però Joan Rafael és així de viu i ja s'ha adonat.
0: No l'he posat ara. Si has fet un guió de...
2: No, en realitat...
0: 5 pàgines.
2: En realitat és més ajuda per jo que preguntes.
0: 5 pàgines que paguen tots el contribuent de Pollença. Aquestes pàgines impreses.
2: Ja me perdonareu. A veure...
0: Entre les vacances i les pàgines.
1: I això ja t'has sortit de pressupost.
0: Bueno, no, anem per parts.
2: Perdó, per existir.
0: Ja de manera sèria. Conta-m'ho un poc, ja és això. La gent més o manco coneix, direm més o manco, perquè la gent també se queden que... Me li ha un portuguès, me li ha un italiano, o una italiana... Però què és això de l'Erasmus? En general, no només de professorat.
2: No, claro. En general és un programa europeu que permet fer estades fora del teu lloc habitual de residència, ja sigui per fer pràctiques formatives, per continuar estudis, i en el nostre cas també en el professorat per fer formacions, per visitar altres centres educatius o per compartir experiències amb altres profes. A veure, en realitat l'Erasmus pot ser... Estava més enfocat a universitat, però jo, que ja sabeu que som una defensora ferma del món d'FP, he de fer una mica de bandera de la importància de l'Erasmus dins l'FP. Ja sabeu que la formació professional se fan unes pràctiques, que ara mateix són de 400, 500, 600 hores, per tant, no, són moltes, i els estudiants, la majoria d'estudiants tenen l'oportunitat de partir d'Erasmus si ho volen i si el centre té programa i demés, i és una oportunitat meravellosa per...
0: Però seria per fer les pràctiques.
2: Per fer pràctiques. A FP és per fer pràctiques.
0: Els estudiants de formació professional, sí, per fer pràctiques, serien totes les
2: bàsic...
0: hores, totes les hores o només una part?
2: A veure,
0: part.
2: Depèn. Se pot fer de totes les hores, sobretot a grau mitjà i grau superior, també et sentit, i després a grau bàsic hi ha la modalitat de poder fer només una part. Me pens que és la meitat de les hores, perquè sempre necessiten tenir un professor acompanyant. I, clar, els centres s'han d'organitzar una miqueta.
0: Perquè a l'FP bàsic hem de dir que hi ha molta gent que encara és menor d'edat.
2: La majoria. I clar, logísticament, a part de per característiques d'estudis i per característiques d'alumnat, per normativa s'ha de tenir una persona adulta al càrrec. Sí. I clar, això logísticament en un centre pues, també s'ha de poder.
0: I aquestes pràctiques a l'estranger que fan els alumnes són a centres, diguéssim, o sigui, empreses privades o són empreses de xerata més tipus... fundacions poden, o públiques...
2: Poden ser de les dues. Mentre tu aconseguessis conveni, i aquí ve l'altra banda, que seria els Erasmus de professorat, que moltes vegades, en el meu cas, aprofitam que feien altres sortides per fer formacions, però alhora per fer una mica de contacte i de xarxa per cercar places per les pràctiques.
0: I pot ser que aprofiteu també per anar a veure alumnes que estan en pràctiques. També.
2: No sol coincidir. No sol coincidir, però hi hem d'anar igualment. És a dir, normalment, sobretot el de grau mitjà i el de bàsic, jo, bé, el de bàsic ja em dic que els acompanyen sempre, i el de grau mitjà, o bé a l'anada o bé a la tornada, també hem d'acompanyar.
0: Molt bé.
2: Exacte, exacte. Així que també ho poden dir, molt passant un dia passejant per un motiu.
0: No,
2: no, ojalà.
0: No, bé, no, no. El vostre grup, perquè et veig a la gent, té com molt clar i molt present los Gelderàmols d'universitaris,
2: sí.
0: Per entendre-nos, perquè...
2: Sí, s'ha anat...
0: Ha tingut qualcú a prop, ja ha anat, un amic, un familiar, un fill...
2: Sí, lo típic però... de s'ha anat a fer un any a fora.
0: Exacte, però això no, no, no és tan conegut i molt manco tenir-ho, per exemple, o professors.
2: Clar. I, a veure, en realitat és una experiència molt xula, però sobretot quan xerram de professorat també, però sobretot de moure alumnat, implica molta responsabilitat i molta feina i moltíssima burocràcia. Moltíssima. I això les persones que coordinen el programa d'Erasmus en els centres ho saben, de molta feina. I després acompanyament també de famílies, explicar en què consisteix el programa, perquè clar, no deixen de ser persones tot joves que se'n van 3 mesos de casa i bueno, han d'estar coberts a nivell d'assegurança, han de tenir un lloc on viure que estigui bé, i han de tenir unes certes garanties, perquè no se'ls estimen molt i els volen que estiguin bé, i efectivament les seves famílies també.
0: I quan anava a fer un campus així de fora... Ho feis tot, vull dir, tu m'has dit que pot ser per anar a observar com funcionen altres centres, que fan la mateixa que altres, però a un altre país,
2: sí.
0: O que pot ser per simplement intercanviar experiències, no només amb la gent d'allà, suposo que també amb la gent que ve d'altres països i coincidiu allà, i també per fer formació. Això se fa tot o realment tu vas a fer una cosa en concret de dir no, me'n vaig allà només a fer... uns tallers, a fer una formació...
2: Normalment vas a fer una cosa en concret, perquè les beques estan com a molt compartimentades i sí, en un moment que demanes la beca has de decidir si te'n vas a fer una formació, si te'n vas a fer un job shadowing, que és això, una visita a un centre... O
0: poden
2: si
0: dir que la gent ho entengui.
2: Perdó.
0: Shadowing.
2: O si te'n vas... Bueno, i després d'ho fer de compartir experiències, s'adonen tant en aquestes visites de centres com a les formacions.
0: Clar.
2: Sí.
1: I com tries un lloc?
0: Una bolla, no?
2: Exacte. Mescles un poquet i dius... Bueno, no, no.
1: On no he anat d'aquest mapa?
2: Bàsicament, en el meu cas, tinc la sort de que en realitat ha estat un poc així. Però jo no vull xerrar per els altres centres. Jo puc xerrar de centres que jo he conegut i normalment hi ha com a 2 criteris, no? Un de poder cercar una miqueta de contactes ja que te'n vas... i per tant tries els millors països que convengui. Per exemple, nosaltres en el centre on estic tenim un grau mitjà d'atenció a la dependència i en un moment donat ens va interessar fer contactes amb empreses d'Itàlia perquè per qüestió d'idioma és més senzill per al nostre alumnat,
1: clar, que es senti més còmode.
2: Exactament, perquè clar, al final han d'anar a atendre persones i si se poden comunicar de la millor manera possible des del minut 1, efectivament, en 3 mesos aprendran bastant l'idioma, però de tot d'una és un poc més complicat. Bueno, pues, això podria ser un condicionant per triar un destí d'Erasmus de professorat i l'altra opció és que puguis triar lliurement, que també s'adona.
0: I és el teu cas o no?
2: Sí, aquesta vegada ha estat el meu cas.
0: Però tu, ho hem de dir, no és el primer que fas.
2: No.
0: Has d'aprofitar que pots.
2: Literalment. És el que faig.
0: És el tercer que fas.
2: És el tercer.
0: El primer el feres...
2: Portugal.
0: Portugal, me'n recordo, això.
2: Sí.
1: Amb alumnes o com a professor?
2: Sempre com a profe.
1: Sempre com a profe.
2: Sí.
1: Vale, doncs l'entrevista que fèrem amb alumnes eren alumnes que tu havies enviat allà.
2: Exactament. De fet, això va ser l'any passat i jo era a Grècia, però elles eren a Àustria i a Itàlia, quan vàrem fer la telefonada. Això va ser l'any passat.
0: Val, per tant, vares anar a
2: Portugal,
0: Grècia...
2: Sí.
0: I ara
1: vamos a l'onçar pedra de l'aire.
2: En realitat va ser... ara no vos ho creureu, d'acord? Però vaig mirar formacions que s'ajustassin una mica a les meves funcions a dins del centre, perquè efectivament tot això ha d'estar una mica justificat, no és un...
1: No és, bueno, que hacen allí balnearios, aquí no hacemos, pues voy allí.
2: Literalment, a veure... Hi ha una part d'això, no us vull enganyar. Efectivament, quan te'n vas d'Erasmus, també du implícit conèixer un país i fer, clar, efectivament, no? Però, clar, no hem de deixar de pensar que m'anem una setmana i que la nostra feina és fer feina, no? I jo, en el meu cas, som coordinadora de convivència en un centre i vaig fer com un buidatge, perquè hi ha una plataforma, i vaig fer un buidatge de formacions que podia fer que tinguessin relació o que poguessin enriquir una mica la meva feina en el centre en relació a la convivència. I, sortadament, n'hi havia moltes bandes, he de reconèixer, però n'hi havia una a Islàndia, i vaig dir... Why not? A més, a Islàndia, quan sabeu, és un destí supercà, i si hi vas amb una part bastant subvencionada, pues que millor que passar una setmana a Islàndia d'aquesta manera. I és un win-win. Oh, jo ho veig un poquet així, un win-win. Sí.
0: Sí, bueno, sí, sí. M'ho haig xerrat ja un poquet d'aquests objectius que teniu quan anau allà.
2: Sí.
0: Que bàsicament, un poquet, si els ho poden recordar, és conèixer metodologies noves, jo crec que això... Això és perillós, però bueno...
2: Sí, molt perillós. De fet, molt perillós. I com més gran m'ho he fet...
0: Però és color veu o color quiero, això de la metodologia.
1: Ja ho fan millor que
2: sí,
1: nosaltres.
2: Però en realitat...
0: No, millor no.
1: No, ho fan diferent i nosaltres ho hem de provar, exacte.
0: Provarem això i no arribes...
1: I després no acaba de fer.
2: Però en realitat el que m'he donat és que no estem tan mal. Vull dir... Que sempre tenim la tendència a pensar que aquí podríem fer les coses molt, molt, molt, molt, molt millor. I és vera, perquè les coses sempre se poden fer molt millor. Però quan fas una comparativa amb altres països que damunt tenen realitats superdiferents, que aquí hi ha un cuec de la complexitat de que fa una metodologia que funciona un lloc, aquí segurament no. Per exemple, en Finlàndia tenen unes metodologies que flipes.
1: Vam enlluernar molt en Finlàndia fa uns anys.
2: I en realitat no acaba de ser... aplicable 100%. Efectivament, se poden agafar coses, però quan nosaltres expliquem... És a dir, ja m'ha passat sempre, tant si fas formació, quan si vas a visitar un centre i tal, te demanen que d'alguna manera tu expliquis quina és la realitat del teu centre i expliquis una mica com se fa feina. I quan tu sents la resta de companys, jo sempre penso, efectivament, hi ha moltes coses que podem aprendre i moltes coses que se poden enfocar diferent, però sobretot les primeres vegades pensava, ostres, pues, m'ho esperava diferent, pensava que teníem més mancances i en realitat no ho fèiem tan malament, a grans trets, efectivament, cadascú després i cada centre és un món i què vols haver de contar.
0: No només la metodologia, et suposa també a nivell de sistema d'objectiu.
2: Clar, és que, a part, moltes vegades la metodologia, en realitat... ve bastant determinada per les característiques del sistema educatiu, tant per horaris com per estructura de centres, com per recursos humans, com materials econòmics, vull dir, tot això també condiciona molt la metodologia que acabes elegint com a docent, en part.
0: Allà tu, per exemple, diferències si ara diies, si es pogués notar, jo me'n venen en un llap, un dels grans handicaps si ara mos trobam per aplicar metodologies innovadores, per desenvolupar segons... segons quins aspectes tenen les noves lleis educatives, que damunt el paper són molt guais, segons quines, però després a la realitat veus que te veus incapaç, no, al final, i frustra bastant com a docent poder-les desenvolupar. Clar, jo, així, de primer me veig a lo millor a nivell poblacional l'alumnat deu ser molt diferent que el que tenim aquí a les nostres aules.
2: Sí, a part... penseu que, per exemple, en el cas concret d'Islàndia, té la meitat de població de Mallorca i l'extensió de terreny és equiparable a tota Andalusia. Vull dir, és que només per això ja...
0: Les rates ja són més baixes,
2: clar,
0: per començar.
2: Clar, efectivament. Després el clima, els horaris, tot això condiciona moltíssim. Jo, per exemple, una cosa que sí... que vaig trobar molt guai, sobretot per primària i per infantil. Infantil suposo que aquí també se fa més, però per primària va ser el fet de mantenir moltes coses de la vida pràctica. Per exemple, cuina. Cuina en un munt, escola, però perquè tenen les instal·lacions per fer-ho. Fan molt de tema de cura de roba i me va connectar molt amb el que nosaltres fèiem, però per les característiques del cicle, no perquè la bàsica se faci sempre això, sinó perquè en el cicle que nosaltres impartim de bàsica, que se diu activitat domèstica, tocam tot això i també veiem un creixement a l'autonomia de l'alumnat molt guai. I allà se fa durant tota l'etapa de primària, per tant, arriben a secundària, però no deixen de banda tampoc, perquè a nivell de curricular,
0: o sigui, la part acadèmica.
2: No la deixen de banda, vull dir, a nivell curricular acadèmic estan a la pa. El que passa és que
0: fer com una combinació de la costura.
2: Sí.
0: Que feien les nostres predines, per entendre'm molt, perquè la feien les predines,
2: exacte.
0: Clar, els jurins no la feien.
2: Exacte.
0: Aquí m'imagino que
2: efectivament ho fa tothom. Tots. Sí.
0: Combinat un poquet amb el que és el currículum o la part acadèmica sí. que s'ha d'impartir, de contingut de matemàtiques, de llengua...
2: Exacte. Sí, jo crec que de tota la informació que he pogut anar recopilant, a aquest punt me va cridar molt l'atenció i després, així, amb altres experiències d'Erasmus que he vist, doncs, pot ser, sobretot a primària també una altra vegada, bueno, i a secundària també és, un contacte amb la natura i l'ús de materials naturals. Ja està. La resta no feien res que sigui superdiferent o que estigui fatal.
0: Clar, però l'Otge Serram, a lo millor poder fer aquestes coses així com tu deies, si tenen unes ràtios, posa'm, no sé les que tenen allà, però de 17, sí. de 20, sí. alumnes que va molt, és una cosa.
1: Pots fer coses trobes, molt diferents.
0: Per desgràcia, el que mos passa aquí, d'aules sobrepoblades amb
2: 27, no, totalment,
0: 30, 30 i pico d'alumnes, 20 de nou vinguts, després no sé quan d'anessis a la ballada, poc recurs, i després aquesta nova tendència de l'escola inclusiva, sí. ho direm així, que ja han dit aquí a ballades que s'assembla més a una escola sí. de... Però jo d'abandonament, t'ho diré així de clar, jo ja no m'ho vull més allà, la llengua, perquè crec que ja veiem altres territoris d'Espanya com està la gent, i crec que aquí faltarà poig perquè passi. De sortir-nos al carrer i reivindicar. Ja no pujades de sou, ja no... Recursos. Recursos i replantejaments de que si volen semblar-nos de qualsevol manera a països com Finlàndia o Islàndia...
2: És que, clar...
0: S'ha de fer alguna cosa més. No només ja fa
2: l'oge
0: políticament arguable.
2: Aquí vaig.
0: No, això un nen amb autisme ha aconseguit tant de nens amb autisme que vagin a una escola normalitzada.

0: no tenim els sous europeus.
1: No, no, ni els recursos.
0: No tenim els sous europeus.
1: De fet, per exemple, a Islàndia, la vida és un palet més cara que Pollença, i dic Pollença perquè efectivament Pollença és més cara que potser un altre municipi de Mallorca, però res, un palet. A la millor sortir a sopar, aquí ja estàvem a uns 40 euros per persona, un lloc molt normal, i allà ens movem a uns 50. Les compres setmanals aquí ens poden moure entre 100-150 euros.
0: Tu tota sola.
1: Jo tota sola, no, no. Claro, no, certa persona individual, eh? Pues allà no te passen 200. Però la gent, en comptes de cobrar 1.000, 2.000 euros, en cobra 5, 6, 7, 8...
2: I poden clar. Donar suports d'ells 3 en un
0: sol. I venen aquí i mor foten les cases.
1: Exacte.
0: Hombre!
1: Clar, clar, és que això, sí.
0: És així de trista, la realitat, perquè no final...
1: I d'això també te n'adones quan hi vas, que dius, ostres, clar, és molt car, clar que és molt car, però és que també, carinyo, quin sou tens i quin sou tens jo. I amb això no som europeus, és com, bueno...
0: Clar, no, en el final rau aquí tot el tema, perquè... Clar. Clar, me'l volen comprar ballades i quan xerram d'un nivell de vida ha d'anar acompanyat d'un sou. Nosaltres aquí, per desgràcia, especialment a Mallorca, vivim amb unes permanents vacances.
1: Sí.
0: I això se nota a la butxaca quan vas a fer la compra.
1: Sí.
0: Però després se nota en tot. Se nota les infraestructures, se nota... clar, quan xerran de fer segons quines metodologies, segons quines activitats, segons quines coses, tot això també requereix no un esforç només per part de l'administració, que ha de dotar de recursos, sinó també, ho hem de dir clar, d'un esforç per part de les famílies que no poden.
2: No poden
0: accedir segons quins materials, no poden permetre-se segons quines experiències que puguin veure el seu fill de manera més immersiva, de dir, sortir dels viatges i històries.
1: Però és que no se poden permetre fins i tot segons quin berenar que se demanen, Joan Rafael, com han de demanar experiències.
0: Clar, però aquí és allà...
2: Ni teniu wifi a casa.
1: No.
0: Sí, hi ha dispositius bàsics.
2: Doctor.
0: Si estem xerrant de dispositius... I, és que la gent jo crec que... No ho entén. L'esforç ja ha de fer una família, i és trist dir-ho així, eh? Perquè un fill seu pugui tenir un Chromebook molt de pit, que val 300 euros. No estem dient un ordenador... de mil i pico d'euros, com ho portàtil els primers, que potser quan nosaltres estudiàvem ens compràvem, que valien 1.000, 1.200, que havia de fer un super esforç també. Però clar, si hi ha famílies que no poden accedir, si la realitat, l'altre serà, de quant de la realitat poblacional, un dels drames que nosaltres vivim a les aules, i jo crec que aquí és un espai que la gent s'ha d'entrar de lo que hi ha, no dir les aules, eh? Perquè les aules en final és un reflexe de la societat. La tristor que provoca per un professorat, que ho vivim dia a dia, nins que han de fer feina en lo mòbil de son pare o de sa mare perquè no poden tenir un Chromebook de 300 euros. I dius, un Chromebook de 300 euros si més si m'agrada. No, és que aquest nin a lo millor està vivint a una habitació,
2: a
0: una habitació, la gent ho ha de tenir clar, una habitació, no una casa,
2: no.
0: Una habitació amb son pare, amb un germà, que són 3 o 4 persones dins una habitació.
2: Sí,
1: després li pots sumar moltíssims altres factors. Com, per exemple, que no facin feina o no puguin fer, que no hi hagi violència domèstica, que no hi hagi...
0: Tot,
1: bueno,
0: tot
1: que moltes coses.
0: Tot el que fan dur una cosa darrere l'altra. Bueno, anem a xerrar altres coses. Perquè si no, ara mos hem engelentit. Com és allà, per exemple, la relació que hi ha entre el professorat i l'alumnat? Vas notar diferències? Vas veure molt con nosaltres?
1: No, la vaig veure con nosaltres. El que sí que tenen, per exemple... és l'alumnat té molta llibertat per triar i el professorat agafa un rol bastant d'acompanyar. Efectivament, tenen espais de classes magistrals, no? Però tots els centres que vàrem veure tenien molt d'espais per compartir. Espais per alumnat, per exemple, però un doi, jo què sé, taules i sofàs per poder berenar junts, perquè clar, allà també hem de pensar que no sempre se pot sortir de fora, no? I suposo que això també...
0: Claro,
1: jo què sé, taules de ping-pong, i moltes sales, moltes aules, que no són aules, que són espais que l'alumnat pot omplir i el professor pot aprofitar també per fer diferents propostes.
0: Quan arriba el mitjà maig, fa més mal sortit que el divent.
2: Sí,
1: literal.
0: En un pati, avui en dia, perquè te t'haig de fer educació física.
2: Quedes com
0: a les 12 i mitja de migdia i dius, no!
1: És esport de risc.
0: Esport de superrisc.
1: Si una guàrdia de pati ja se fa dura.
0: Sí, sí, sí, imagina't si has de fer educació. Bueno, sí, tenim això.
2: Tenen més hores a dins l'escola que no les
1: actives? L'horari és bastant similar. Lo que...

0: després sí.
1: Així,
0: sí.
1: Queden a menjador queden, i tenen com a més sí. hores que em poden
0: perquè la majoria fan horari xapat i per tant aquestes dues, tres hores que queden, dues, tres són moltes, però dues hores que queden enmig
1: és on omplen aquests espais exacte. O fan relacions amb altres
0: exactament.
2: Molt bé, no? Allà. Sí. No. Fa més fred si ets aquí.
0: Fa molt de fred. Jo vaig anar a final d'abril i sensació tèrmica de menys 8. És a dir, ànimo poblense i sol.
2: Ànimo poblense? Missatge subliminal per diumenge o com va això?
0: No tenia idea de futbol, però aquesta frase la tinc super interioritzada.
2: O poblense, s'ho juny a l'accent.
0: S'ho dic en el meu nin de marratxí tot. Ànimo poblense, ja s'ho diuen ells i tot i no saben ni què és el poblense, que hagi que dir.
2: Nosaltres ja ho sabem, en Bruno ho sap. Nosaltres tenim un amic en un poblense. Bruno? Tenim un amic en un poblense, nosaltres.
3: Sí, sí, el teniu a dimarts, qualque estona.
2: No? De fet, ben upipero com a superstició, va dir.
3: Sí.
2: No, quan mos
3: no la competència en un poble.
2: No és competència, perquè hi ha moltes categories de diferència. O sigui, de moment... Bueno, i tu ja t'endús un poquet per al teu centre, diguéssim. Tinc souvenir...
0: Vale, jo...
2: experiencial ara ja fa
0: jo m'he enduit moltes idees per potser us pareixerà una fumada, perdó per l'expressió, però moltes idees per aplicar a dins l'aula a nivell de convivència, però no una recepta màgica, sinó com a petit touch, per exemple, de tornades de pati, de moment en què, de canvi de profe. Nosaltres, no sé, potser nosaltres també hi ha més rotació de profes durant tot el matí que no a primària, però pues, tots aquests momentets que tinguin una mica més de sentit i que puguem, d'alguna manera, connectar l'alumne quan arribem i que no sigui bon dia, bueno, ho vam deixar ahir, sinó que sigui una entrada tant per ells com per nosaltres a l'aula amb una mica de sentit i una mica de connexió. I crec que val més dedicar 10 minuts sobretot a la tornada de pati i la tornada de la calma de veres i després poder-nos concentrar i fins i tot sent dedicat temps que t'expliquin alguna cosa que...
2: Bueno. No juguen a futbol allà no pati.
0: No juguen a futbol, no.
2: Però la tornada de pati si juguen a futbol que no t'ha fet falta que t'assegis, que no tornareu a jugar més que no sé què,
0: no,
2: això no
0: fet,
2: passa allà.
0: No, la meva sort infinita...
2: Quedareu fora pilota.
0: Bueno, de fet, com a coordinadora de convivència
1: has proposat posar pilota.
0: Però això, abans de fer les formacions, tenim una xarxa de... No me'n recordaré... De Piquel. Uh-huh. Tenim pilotes i el nostre alumnat té de 16 a 50 anys. I també tenim joc de...
2: Hi ha mosques, a Mallorca.
1: A
2: Finlàndia no n'hi deu tant, de mosques aquí sí.
0: I després també vàrem fer una petita despesa en jocs de taula... I s'aprofita bastant a l'hora de pati. Sobretot l'alumnat de bàsica, perquè són només joves, tiren de piquel i de pilota. I també de reconèixer que després...
2: Fer la broma de la pilota, però ja som... És fàcil gestir sense pilota. Hi ha professors que, a més, si la pilota rodi, ja diuen, fa la pilota perquè...
0: Sí,
2: ho faré
0: mal de
2: bo, ja.
0: Sí.
2: Jo sempre he estat defensor de que hi hagi pilota.
0: És que n'hi ha de bo.
2: Sabràvem més sense pilota que amb pilota.
0: Sí.
2: I les brelles són més xunges, perquè les brelles de pilota, és això, he perdut, he guanyat, un empento, no sé què. Les brelles de no pilota són més...
0: Són rebessades.
2: Sí, més oscures.
1: A ferir.
2: Més oscures. Bueno, anem... Ja hi ha una cosa que m'ha quedat atenció. Quan tu m'has dit lo de les pràctiques, això m'ha flipat molt, si un alumne, serà clar, d'aquí se'n podria anar a fer pràctiques a un altre país.
0: Sí.
2: Quan a vegades costa tant trobar empreses per pràctiques allí. Però ha dit, quina diferència notau, Walter, d'un alumne que ha fet les pràctiques aquí a Mallorca amb un alumne que se n'ha anat a fer-ho a un altre país, un altre... Hi ha una diferència?
0: Sí, a veure. Efectivament, una persona que fa les pràctiques aquí pot florir igual que una persona que se'n va. Això, des del minut 1. Però el vera que heu fet de partir fa que l'alumne pugui viure unes coses que aquí són més difícils de viure. Per exemple...
1: I responsabilitats.
0: Claro. Una persona que fa les pràctiques aquí és molt possible que no deixi de viure a casa seva. O sí, però normalment no deixen de viure a casa. I ho fet d'anar tant d'Erasmus implica...
2: Ja és una obligació.
1: Se fot la bombilla d'un banyo.
0: Exactament.
1: Has de cercar qui la té.
0: Exactament.
1: No vendrà papaito.
0: Exactament. Per tant, tornen molt més resolutius i resolutives, molt més comunicatius molt més capaços d'expressar necessitats, de fins i tot també, això, i això em va cridar molt l'atenció, perquè entre adolescents a vegades costa molt, però els veus molt més capaços d'oferir la mà a una altra persona perquè tenen més pipella de dir, o sigui, ara aquest necessita això, i jo li puc oferir, doncs pues, li oferesc. Sí. Uh-huh. I és molt guai veure-los tornar. Tornen amb una rialla que dius...
2: Clar, al final és també un poc l'oge de tumor de que te passava tu, o que passa uh-huh. també en un 200, que és com poder obrir un poc la mirada, sí. poder agafar perspectiva de l'oge que tenim aquí, però en el final o estem molt més bé o estem molt pitjor.
0: Exacte. Com que
2: poder valorar un poquet les coses. Molt bé, molt bé, molt bé. Tu m'agrada fer una cosa, m'has dit. Falta...
0: Ah, sí, jo vos he de fer una cosa.
2: No ho vau fer, ja, perquè
0: sí.
2: si no...
0: Sí, vos ho vull fer.
2: Ple avui, eh?
0: Perquè...
2: Sí,
0: Deu
2: ser superinteressant, aquest ple avui. Deu dur...
3: Això sempre.
2: Quatre,
3: això m'ho ha fet tot.
2: Quatre emocions, d'aquestes de quedar bé i...
3: Bé, pressupostos, pla de...
2: Bueno, modificacions de crèdit...
3: Claro, tot això...
2: Molt, que... molt bé, tot.
3: Bueno, escoltareu segur.
2: Nosaltres posen ventiladors a les aules de Pollença, no? Això no, no hi ha
3: cap modificació. No sé, hi pots anar, a les 6.
2: No hi ha cap modificació.
3: Planta't allà i... Els...
2: Aniré. Faig-lo. Venga. Venga. No, ara te toca tu, venga. Jo m'ho volia fer.
0: Jo volia fer un joc, perquè, claro...
2: Ho ha pres a Finlàndia i ho vol fer-hi, i bueno...
1: També surt per Instagram, això.
0: Sí, clar que sí. I jo ja sabeu que no som una boomer i que miro Instagram, i claro. Jo el que no volia és que fos només una entrevista unilateral i volia que va tornant-vos jo les preguntes. I claro, tinc entès que no ho ha anat d'Erasmus.
1: No, ha anat per primària.
0: Sí, claro.
2: Per exemple, jo.
1: Gent major, no, per primària.
2: Tipo inserso, ja.
0: Sí,
1: no, mos ha de fer un curset i començar de manera nosaltres.
0: Claro, no? Clar, sí.
1: Un any cada un. No ho deim al director i m'ho anem un any cada un.
2: Cada un tu i jo.
1: Exacte, vosaltres no em porto contra
2: el jo. Nosaltres no em porto, sàpiguen. On està malalt?
0: S'ha de fer una convocatòria. Sí, de fet, vaig compartir espai i curs amb persones tant d'infantil com de primària, com d'educació especial, com fins i tot de França, en realitat, eren com formadores de profes que van a les escoles a donar assessorament i tot això. Vull dir que perfils n'hi ha molts, així que jo ho miraria.
1: Us has de donar la plana. Bon,
0: per tant, imagineu-vos que l'any que ve hi ha programa Erasmus en el vostre centre.
1: Bien.
0: I ara venen unes preguntes... De si m'ho anàs a...
2: Per això anàvem amb Irene, ara he pensat.
1: Perquè no vol que m'ho anem.
0: Claro! Ara li hauríeu pogut retreure, o fer-li moure fils, establir una coordinadora o coordinador d'Erasmus, i ella comença a firmar papers com una loca. Ja ho veig. Bueno, vinga. Va una bateria de preguntes, necessit sinceritat absoluta, i hauríeu de respondre a la vegada. I si sou vosaltres... reconeixer que sou vosaltres.
2: Jo, i en aquí cada dia.
0: Exactament, Joan Rafael, és així de senzill, sí? Vinga.
2: He comprat la
0: vinga. Qui tindria més possibilitats d'aplaudir quan aterra l'avió?
2: En aquí cap.
1: No, jo crec que cap d'ho dos.
2: Per edat.
0: Això és superboomer.
1: Per
0: això l'he posada.
1: Que arriba i fa bambollet.
0: Però, ho he posat perquè en un vol d'Islàndia vaig flipar, perquè jo feia molt d'any que no sentia aplaudir dins l'avió.
2: Jo ho he fet, eh?
0: Jo també.
2: Reconeixer que ho he fet.
0: Jo també.
2: Col de pit baixant de global és necessari.
1: Sí, perquè hi ha allà una bretxa d'aquestes.
2: S'ho mereix, un pilot.
0: I quan era nina jo recordava que sempre aplaudíem.
1: Sí, quan arribava l'autobús de l'excursió també.
2: Perquè anàvem amb avió...
1: Un
2: pitxà de...
1: 3 o 4 anys.
2: Era com una festa.
0: Vale, per tant, aquí cap per moment.
1: No,
0: he quedat.
2: Vinga.
0: Qui fingiria prendre punts mentre realment apunta llots per sopar?
1: En Joan Rafael.
0: 100%. De fet, aquesta l'he pensada i sabia que seria ell.
1: Ja crec que duria una llista de llots ja apuntada.
0: I demanaria un veïnat amb el seu inglès enximporrat que anem a bon bànels.
2: Molt bé. L'anx.
0: Qui se traumatitzaria més pagant un cafè a Islàndia? Te pots gastar 6 euros, 8 euros?
2: I xerec.
1: Gràcies, si xerec.
2: Ja traumatitzen-me, no? Escandalitzen-me, segurament.
0: Sí, bé, doncs, canvi el verb.
1: De oh my God.
0: Oh my God.
2: Favor,
0: i ho pagues perquè el vols, però... Sí. O no?
2: No, el meu problema és quan comences a veure que l'Starbucks no està tan malament.
0: És que no hi està, creu-me.
2: No, clar, quan
0: ni de preu,
2: allà,
0: ni
2: quan
0: de...
2: Allà,
0: ni de qualitat.
2: És en pla... Ja m'ha passat, no l'ho sé fer, quan he anat de viatge de tot d'una, quan el món era diferent, menys que ara te'n vas a Madrid i no saps si ets a Madrid, pots a Madrid, pots a París,
0: sí,
2: o pots a Berlín, ja, lo mateix.
0: Sí. Tant de tendes, tant de gastronomia, sí, sí.
2: Clar, quan tantes hi havia més gastronomia, però de qualsevol manera diferent, sempre hi havia aquell salvo que era un McDonald's. Això deies... Estic cansat de menjar coses que no m'agraden, o que no els hi tot la gràcia.
1: Però anem a un McDonald's.
2: Anem a fer un McDonald's. I tot era quarta de libra. No? Per tot és igual. Però, clar, los chefers mos està passant això.
0: Sí.
2: Anem a fer un Starbucks, que aquí no hi aniríem, però tampoc no estan xerets.
0: Però si pot ser un salvavides a un altre clar. Lloc, i això és un facto. Molt bé. Qui seria... O primera, la primera, dir, jo aquí no hi podria viure.
1: Jo.
2: Serran d'Islàndia.
0: Sí, sí, sí. M'he enfocat a Islàndia.
2: Jo
0: sí.
2: Hi podria viure tranquil·lament.
1: Jo no. És jo que... de 5 dies que han passat de la setmana, n'he anat 4 a la platja. Jo no,
2: com
1: no
2: a l'ampolla en si, la meva roba de muntanya, no, i no, això, no, allà no. Estaria feliç.
0: Escolta, carinyo, fa molt de fred.
1: Jo, xancletes
0: i
1: dalls.
0: I tenen molt poques hores de llum. A les 3 del fosc de mi dia.
2: No n'he de mestrejar de llum.
0: Vale. Ets un vampir.
1: Jo sí que he seguit sol.
0: Vinga, qui seria el típic o la típica que diu jo no faré fotos i després he pagat 300 per ser prudent, però 300, sí.
2: Una xica.
0: Qui cae tu?
1: Jo, sí.
0: Tu faries fotos. De fet, tu series la típica que jo he vist.
2: Penses que ja fer fotopies un guany.
0: Literal.
1: Aquest
0: dia es quedat a la platja, pam, pam, pam. És que Nicolà seria la típica, jo. És a dir, te fan la formació i normalment te projecten coses i ella seria la típica que faria fotitos al projector, del que els estan posant,
1: no
0: o una construcció xorra.
2: Això vos ho passarem. Eh?
0: Però ella no ho ha de mestir, perquè ja
1: jo
0: ho
1: he
0: mestir
1: ara, però que va de regrar.
0: Exacte. Bueno, qui acabaria fent amistat en tothom el primer dia?
1: Jo, Rafael.
0: Sí.
2: Sí, Nicolà aniria sí. Criticant tothom.
1: Jo som un poc més prudent. Primer de sí. Observar. Sí. I també...
0: Però tu, vinc, també...
1: Sí, però també primer...
0: Tu ets xerradora, tu.
1: Casco i després me junto.
0: Tu ets més selectiva.
1: Sí.
0: I en Joan Rafael és més campechano.
1: Sí, en Joan Rafael que va molt de canya.
0: Seríem una pedra. Molt bé. Qui patiria més en l'anglès?
1: Joan Rafael.
2: Sí.
0: Per què no?
2: Possiblement.
1: Si jo patís en l'anglès, tindria un problema.
0: Sí. I la darrera, per no fer-vos passar més... I en realitat aquesta, si superau aquesta pregunta, podeu anar d'Erasmus, d'acord? Qui patiria més compartint activitats de grup amb professors hiperintensos a les 8 del matí?
2: Jo pot dir una cosa abans de que contestin aquí,
0: sí.
2: La tenim asseguda aquí. Si aquesta seria ella. Ho patirien la resta. Jo ja no, perquè ja la conec, ja la tenc basada i ja sé com funciona. No? I
1: sí, l'altre vaig anar només que m'han dit.
2: Que mostreu un minut, o sigui, nosaltres tenim un pàrquing de l'escola, tenim un pàrquing.
0: Sí, sí,
2: no
0: ho sé.
2: I crec que està a dos xerrers.
0: Sí.
2: Sí, a dos xerrers. Mostreu un minut d'avantatge. I té les xames més curtes. Imagina't l'intensitat.
0: Sortiu a l'hora de la porta de l'escola?
2: Junts.
1: Junts.
0: I no xerrau.
2: Si cada cop que
0: teniu moltes hores d'estar junts, ja no hi ha
1: un cotxe.
2: I jo a la millor vaig xerrant allí, quan els altres mestres ja s'ho dic, i la xica, i ja està traient el cotxe.
0: Cap a Pollà ens falta gent, en realitat.
1: Si l'altre dia la doctora me va dir, tu t'has trobat més accelerada de lo normal, i vaig dir, no ho sé.
0: No, perquè ja visc així.
1: Perquè visc així.
2: Ja un motor ja no dona més.
0: Pensa que en aquí cas surt de fer feineres, quatre, ja pots ser a la platja. Una persona que aconsegueix això, o sigui que per fi.
1: Sí. It's me.
0: I de Kika, te'n pots anar d'Erasmus. Aquesta vale. Era la pregunta clau.
1: Perfecto, vinga, Irene, prepara paper.
2: Molt bé, i les seves pares, ara deixem un pot d'Erasmus. Tenim un pot de temps, encara, no? Sí, eh? I feim quatre recomanacions, super. Que feia estona que no en fèiem. Anam, pensava que estem a final de curs, eh?
0: Sí.
2: Estim a final de curs.
0: Que bé, eh?
1: Tu que no tens fills, perquè no. El que vespre,
0: no,
1: el que vespre de final de curs són intensos. Ara cap allà, cap allà,
2: s'ajunten les correccions, si tu deus tenir, amb Ball de Pagès, per exemple.
0: Música. Ball de Pagès, no tenen vergonya. Són un pedaç.
2: Música, futbol, patinatge...
0: Però jo deia que...
2: Vàries.
0: Jo deia que bé, perquè en realitat, en un... davant la meva taula, tinc una jaia estiuenca. I a la jaia estiuenca li queden quatre cames.
1: Bona idea, això.
0: Ja vols passaré.
1: En xancles, totes.
0: Claro, és divina. Té una taula de surf...
2: I les ungles
0: una...
2: pintades.
0: Claro. Depèn de si duc el setió o no.
2: Ah.
0: Duu un banyador...
2: Però té una cama a la mana, sou.
0: Sí.
2: Té
0: mala circulació, com a bona mallorquina.
2: Bueno, anem a veure, perquè acaba l'escola i començar les diades a veure encara queda un mes per jugar a l'escola, pràcticament, però...
1: O te matricules o...
2: Les activitats, de fet, ja n'hi ha moltes que no els enduites, perquè ja sabem que ja ha passat plaços, tipus campaments de consell, tant de joventut com d'esports, que ja això ja està ple.
1: Estic creuant tu dins per un darrer.
2: Som tot d'una.
1: Tot d'una.
2: I a part va per sorteig,
1: aquí
2: tot
1: sí
2: el procés...
1: Que no dona possibilitat, no he entrat amb, potser, amb un pot de sort. No, no hi ha un pot de sort.
2: Allà, apuntats.
1: Apuntats i fora.
2: Número, sorteig, i si te toca bé, i si no, esperes a la llista, espera, si t'arriba,
1: sí,
2: fer una volta
1: arriba poquíssim.
2: A tot el número. També hi ha hagut unes, bueno, diferents tallers, estades i demés, que ja estan tancats o plaços. Jo t'ho he vist, encara estaven oberts, he duit un Mallorca Futbol Camp, que, bueno, és un campus que ja fa 8 anys que se fa aquí en un moll. És un campus que és col·laboratiu entre una empresa que se dedica en un món de futbol, tipus Academy, que sigui Futbol Forward, i Opollans i Port, que és un club d'aquí. I enguany, a més, entra la col·laboració dels idiomes, perquè aquest campus, des del seu principi, sempre ha tingut com una vocació de voler ser un campus immersiu en anglès, però de qualsevol manera, on s'intenti xerrar. Ja sabem que a Mallorca això és més difícil, però bueno, que s'intenti xerrar en anglès, i veig enguany ja fa la col·laboració dels idiomes, que és una academia, precisament, que també organitza viatges... I
1: de Marina se'n va anar a Bournemouth amb els idiomes.
2: A fora, bueno... aquest campus està destinat a nins i nines de 4 a 16 anys, se fa allà en Dubercuix, i dura, dit del 22 al 24 de juny o no, 24 de juliol, però pots anar fent per setmanes. Tu pots anar fent setmanes saltejades o setmanes seguides o de més una setmana, si tu vols, quan tu vulguis. Per apuntar-se, crec que ja fins dit en tu demà, o sigui, diumenge tanquen, i si voleu més informació, doncs podeu trobar tota la informació tant a les xarxes socials, tant du Pollens i Port Futbol Club, com du Futbol Forward, que ja és tot. I després hi ha les estades nàutiques, que és una manera també diferent de viure l'estiu.
1: Jo en Joan l'any passat hi va anar una setmana, 15 dies,
2: molt.
1: I m'ha dit, mama, enguany vull anar un mes. Vull anar les dues quinzenes.
2: I de lo mateix, va destinat a nins i nines de 6 a 12 anys, que tinguin un 12 i un 6 en un 2026, per entendre molts. I aquí, bueno, com... ho deixen clar que no importa ser socis, perquè allà molta gent s'ha pensat això de que no tinc 10 supersocis, això està obert a tothom, i la que fan és això, duren del 22 de juliol, de juny, perdoneu, al 28 d'agost, i és una manera d'entrar un poc en contacte amb un entorn natural com el Lamà, que tenim tan a prop i ja estan en fora, perquè molt de pits l'únic que coneixen de Lamà és anar a la platja, i fan això, fan que jovins puguin disfrutar de Lamà a través de la piraigua, de la vela, del padel surf, del bitsup, que deu ser un padel surf gros. S'inicien també en un món de la pesca i totes aquestes activitats nàutiques que mos ofereix la mà. A més, des d'una perspectiva de molt de respecte ja per l'entorn, de fet, organitzen també anar a recollir plàstic, anar a fer plàgies netes i coses d'aquestes, excursions, jocs, bueno, totes aquestes coses que creen units, i les inscripcions crec que encara estan obertes. El que crec que les places són hiperlimitades, i possiblement ja estiguin algunes setmanes o quinzenes plenes. Més coses. Final de cursos. No xerren de final de cursos de les escoles, ja se'n xerraran ells, perquè a més és una cosa que va més per les escoles. Però tenim un final de curs molt interessant, que són el final de curs de l'escola de música, que tenim bar innovant en la manera de fer el final de cursos.
1: Quin dia toques tu, Marta?
0: Jo dia 3 i dia 2.
2: Molt bé.
1: Dia 2.
0: A la cantata.
2: Tenim, per començar, concerts de final de curs, perquè de manera, ja són dia 3, 4 i 5 de juny. Dia 3 hi ha una sèrie de modalitats.
1: Sí,
2: igual com
1: instruments. Se prepara instrument.
2: Sensibilització, jam, fabiola i xeremia, piano, guitarra i flauta. Després la dansa, vent, metall, violí, clarinet i combo, els dos dia 4. I dia 5 acaben aquests concerts en saxofon, percussió, conjunt instrumental i llenguatge musical. Però a part, enguany, fan una activitat superxula, que també la fan, diguéssim, acostant la música, direm, a tots els centres, els objectius, on tots els alumnes de sisè, si no vaig errat,
0: cinquè i sisè,
2: exacte, del tercer cicle de primari, participen com a coristes, crec que és, no? I és una obra de teatre, crec que és un teatre, no?
0: Sí.
2: Tu que ho fas,
0: ho
2: fas d'això.
0: Ho faig d'això.
2: Que siu La gentata de la il·lusió, I bé, explica'm-vos un pot de gelat, tu ets...
0: Molt bé, és...
2: Coprotagonista.
0: No són tan prota. També es participa un poquet. Però sí, a mi m'apareix un projecte superxulo, perquè implica, com m'has dit, participen totes les escoles del municipi, i tots units de 5è i 6è de primària i cantaran com a coristes les cançons de la cantata.
2: Perquè seran de molt de nins.
0: Són molt de nins. Jo diria que són més de 200. Sí, ara no sé si m'estic passant, però a prots, sí.
2: Sí, bueno, perquè... dues línies per claro. Escola. Sense contar jo marxa que ja en té 3 de 6.
1: Sí, claro. Per exemple, Cossiament té una.
2: Cossiament té una. Sí,
0: se compensa. Però bueno, Moll i Pollença, sí, en realitat són molt de centres. Sí. I després hi ha alumnat de l'escola de música, que fèiem una miqueta de teatre i alguns cantam com a solistes alguna peça. I sí, però crec que serà guai, crec que serà xulo. Només per aconseguir fer una proposta que impliqui a tant de nens del municipi, i a part que no és fàcil, perquè les cançons no són senzilles i els hi surt molt bé. Ho fan molt bé.
2: I t'heu begut també la col·laboració, sobretot, de mestres de música,
0: sí,
2: d'aquests centres.
0: Sí, de fet, a l'escola s'ha fet molta feina.
2: Hem pillat una bona feinada per dur a terme.
0: Sí, i després anem a Colada i en Freddy, que han anat també acompanyant una mica les escoles.
2: Jo crec que això és guapo, per aquest motiu, de dir... Pues una cosa, ja que fan música a l'escola, doncs que també vegin com un poc un resultat de fer música a l'escola.
0: I el professorat de l'escola toca orquestra. O sigui, l'orquestra és el professorat.
2: Ah, ho toca en un instrument.
0: Sí, sí, sí.
2: És el professorat, molt bé.
0: Sí.
2: Bueno, això és...
1: Vendrem a veure.
2: Hi ha un assaig general, podríem dir, a nivell només de centres, que se fa dia 1, crec.
0: Sí, de matí.
2: De matí. I després, dia 2 de juny, ho sent demà, a les 6:30, també en un convent, igual que concerts de final de curs, en un claustre, s'oferirà aquesta posada en escena, que hi pot anar tot el
0: tothom.
2: Poble,
0: sí.
2: Obert, no hi ha tant d'entrades, sinó
0: no.
2: Ballar, entrada lliure. I pendents.
0: Exacte. Sí, ànimo poblense.
1: Serà un poc per la patrona, això?
0: Perquè... Sí, perquè hi ha molt de nins implicats.
1: Molt de nins, que
0: i ja saben que poblense, sí.
1: I dins i diversos.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé.
2: Ja. No, pot dir les teves propostes.
1: Bueno, jo he dit dues propostes que són més cap a Palma. És la Fira del Llibre de Palma, que és aquest cap de setmana del 29 de maig al 7 de juny, i el cap de setmana hi ha de matí cap vespre, i entre setmana només ho cap vespre, però cada dia...
2: El 29 de maig al 7 de juny és una setmana. No?
1: Sí, és una setmana. Però clar, implica dos caps de setmana.
2: Ah, vale.
1: I el cap de setmana és de matí cap vespre, i entre setmana només un cap vespre. Però cada dia hi ha contes. Cada setmana n'hi ha un de matí i un cap vespre, i entre setmana només un de cap vespre. També hi ha projectes de llibres, activitats, i dissabte dia 6 hi haurà Cucorba a les 11:30.
2: Que són com a moltes gràcies, ja n'hi ha un set que se'n van i...
1: Bueno, se'n van i estan fent concerts
0: literal.
1: Cucorba. I després una altra activitat que m'ha parecut xula és el dissabte en el Teatre Principal de Palma. Són grups molt reduïts de 20 persones i compten tant adults com nens, però és una visita teatralitzada a lo que és l'interior del teatre principal. I m'ha parecut una activitat xula. És gratuïta, però que això que has de fer la reserva. I t'ensenyen un pot de dins, hi ha de... Quin eren? La fornada, l'espectacle, són el que representen un personatge, la bugota del teatre, la musa, la doña Abdúlia, i te van ensenyant un poc la part de dins del teatre. I després Caixa Fòrum, que és el meu gran, Comemos en Colores.
2: Caixa de sorpresa.
1: M'encanta, sí. Jo m'encanta molt.
0: És que fan propostes molt xules.
1: I tots els dissabtes de... No, dimarts... O dimarts de l'estiu, podem anar allà a Comemos en Colores. Sabré per què els domàtics són vermells, els espinats són verds i coses d'aquestes. I una cosa super que està en auge és el taller de que és un eclipsi de sol.
0: Claro.
1: Tenim eclipsi a la volta de l'esquina, tot
0: el tema.
1: I hi ha un taller de la Fundació de l'Institut d'Astronomia i Astronàutica de Mallorca que fan aquest taller amb el Lluís Vives. Però hi pot anar tothom.
2: Tots heu deixat l'eclipsi o Mallorca en general, Mallorca nostra.
1: Sí.
0: Crec que sí que no hi quebrem. No hi quebrem? Allà on vols volguem posar.
2: Quan se palla...
1: Joan me diu, jo hi vull anar. I estan cercant quin és el punt més idoni per poder veure.
0: I, Quica, quin és el punt? O m'ho has dit fora de micro perquè no se peti.
1: No, per mi per la part de Platja de Palma.
2: Nosaltres no m'ho va gaire.
0: Nosaltres no.
2: No, perquè quan hi ha certs i posta de sol, cosa que ja me sorprèn, això de les ueres, que no dic que no, però no són científics, suposo que si s'han de dur, però i a Formentor ja hi està ple de gent mirant la posta de sol sense ueres.
0: I ningú se lluen, no?
2: I això,
0: serà,
2: i això és a la Puit,
0: sí,
2: quasi, no?
0: Sí, sí, és a la baixa.
2: Per això no ho veiem nosaltres, perquè ja morirà fer darrere les muntanyes.
1: Exacte. Vale. Hi va haver un dia...
2: Tot l'oig en la serra, tot l'oig són aquests pobles que estem en el peu de la serra, morirà fer a contra muntanya. No
1: va haver un dia que, si veies aquest dia com se pot
2: venir el sol...
1: I
2: no se veu.
1: No se veu.
2: Ja està darrere, ja està darrere les muntanyes, un sol, se vol aclarir el més.
1: Vale, bueno. Haurem d'investigar més, per veure o no podem veure bé.
0: Jo és que aquesta setmana a Islàndia no vaig poder comprovar.
2: Clar, i allà tenen eclipsis seguits.
0: Sempre.
2: Però
0: tu no n'escoltes a la NASA, tornat.
2: Bueno, fins aquí l'està guai d'aquesta setmana. D'aquesta setmana, de gent més, esperant que vos hagi agradat. Suposo que tornarem un dia de gets per aquí. Ja xerrarem.
1: Tal dia voleu venir.
2: Xerrarem amb la Madonna de les Gerroves d'aquí. Ja m'ho dirà ja. Per altres a disposició de Ràdio Pollans.
0: Com sempre.
2: Sempre. Bueno, moltes gràcies per ser-hi i m'ho veiem un mes que ve, si deu igual.

0: Bon dia. Medi Ambient adverteix que el projecte presentat per la Societat Avícola Son Perot per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor haurà de complir en la normativa autonòmica aprovada el 2025 que regula aquest tipus d'instal·lacions.
1: La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una macrogranja similar a Sineu i de les denúncies d'entitats ecologistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament animal. I també quan l'Ajuntament de Manacor dubta que sigui compatible amb la defensa del territori i dels recursos naturals. La directora d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Pada Andrade, assegura que el projecte s'ha d'ajustar a la legalitat.
2: Per su tamaño, la granja de Son Brau se considera una explotación intensiva. Esto significa que su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
0: I avui també el govern ha enviat una carta a ENA per exigir la retirada immediata de la polèmica lona que fomenta el turisme d'accessos.
1: La lona instal·lada a l'aeroport de Palma mostra un missatge en alemany amb l'escrit «El que passa a Mallorca queda a Mallorca». El vicepresident Antoni Costa l'ha qualificat de monstruosa.
3: No pot ser que ENA no alineï les seves polítiques en sa que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears. És necessari alinear la política turística en sa que està defensant, no per capritxo, el govern de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
1: La direcció d'ENA no es pronuncia i en aquesta hora la lona continua penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport.
0: Més qüestions. La xarxa de narcotràfic desmantellada i a Songoleu feia servir dos infrahabitatges com a magatzem d'estupefaents.
1: Varen convertir un local amb cinc infrahabitatges, dos dels quals els feien servir per guardar els estupefaents. L'Ajuntament de Palma ha estat assabentat per si també es va cometre una infracció urbanística. Sis persones varen ser detingudes i es va decomissar gran quantitat de droga.
0: I avui també és notícia que els aspirants a guies turístics a Mallorca denuncien que la convocatòria d'exàmens per habilitar-los els ha agafat per sorpresa i no han tingut prou temps per a preparar-se i demanar certificats de les seves aptituds.
1: Per la mare de la primera prova en 20 anys, a la qual només s'hi han presentat 19 candidats. El 2006 va ser el darrer any que es va convocar a Mallorca una prova d'aquestes característiques, un examen molt reivindicat pel col·lectiu de guies. És Lola García, del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears.
4: La principal reivindicación es combatir el intrusismo, porque, en serio, yo os invito a que os pongáis todos los días en época alta, por ejemplo, ahora mismo, que ya está empezando, en la plaza de Cort, y vais a ver la gran cantidad de gente que no tiene autorización, no lleva carnet. Parece ser que cualquiera se cree con derecho a explicar un patrimonio que tiene que ser ajustado, que tiene que ser actualizado, veraz. Esta es una de las cosas que pone nuestra profesión, la información debe ser veraz.
0: I a l'àmbit estatal, la Fiscalia va prescrit un dels delictes contra el germà de Pedro Sánchez i el seu advocat demana la nulitat del judici. La fiscal defensa la prescripció del delicte d'anomenament il·legal de David Sánchez en la Diputació de Badajoz. Ho ha dit avui el judici, que ha començat a l'audiència provincial, precisament amb motiu d'aquesta contractació del germà del president l'any 2017 a la institució extremenya. Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: poble. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.
1: En breus instants comença l'emissió en directe del ple de l'Ajuntament de Pollença.

0: Buenas tardes, oyendo Radio Pollença, persones que estan en UPLA. Anem a començar ara UPLA del mes de maig, el ple ordinari del mes de maig. I, a banda de res, he disculpat l'absència de la regidora Joana Xemena, de Josep Marquet, de Mateu Soler i de Miquel Àngel Torres, per distintes raons. Anem aleshores a començar ja la sessió. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha qualque suggerència o qualque qüestió, si no l'aprovem per assentiment. Anem aleshores al punt número 2, expedient 28-12-2026, dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement d'estrategia social de crèdit número 5-2026.
1: Vist que l'exercici 2026 costa d'intervenció factures relatives a serveis i subministraments corresponents a exercicis anteriors, es sent impossible el que és la seva imputació pressupostària a l'exercici d'origen com a conseqüència de rebre conforme la factura en aquest exercici, en reconèixer les obligacions econòmiques efectuades al pagament amb la major brevetat possible, al tractar-se de serveis i subministraments preceptivament prestats a l'Ajuntament, l'article 60.2 de l'Arde que s'insen va reunir nacional que s'envolupa i en el local en matèria pressupostària estableix que és competència del pla de l'Ajuntament de reconeixement extrajudicial d'aquests deutes. El pagament del mateix es realitzarà d'acord amb l'expedient de tresoreria, les factures han estat conformades per membres de la corporació, vista l'exprovisió de valia, que costa l'expedient de data de 8 de maig, vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa a nivell del bosc de vinculació corresponent, vista la proposta de resolució de data de 8 de maig, vist l'informe de direcció efectuat per part d'intervenció a dia del 8 de maig, es proposa el ple de la corporació d'adopció del següent acord. Primer, resoldre que passen formulades per part d'intervenció dia de 8 de maig, per qual formula nota de direcció per un import total de 3.407,08 euros. I segon, aprovar la despesa derivada de la relació de factures, reconeguent extrajudicialment el deute que de la mateixa derivin per un import total pressupostari de 3.598,58 euros. A cara que l'aplicació de l'estat de despesa en el pressupost de l'exercici 2025 prorrogat a l'exercici 2026 de l'Ajuntament de Pollença. No obstant això, el ple acordarà.
0: Moltes gràcies, senyor Catalina Carbonell.
2: Hola, bones tardes. Segona, perquè llavors sent marrenya. Bones tardes a tots. Presentam un reconeixement extrajudicial de crèdit de 3.598,58 euros. Són factures, totes elles entrades en aquest Ajuntament entre març i abril i corresponen a serveis, tot i que la data de la factura pugui ser del 2025 i anteriors, correspon precisament a serveis prestats aquests anys. Com dit sempre, perquè no se produeixi un enriquiment injust per part de l'Ajuntament, se proposa el pagament d'aquestes factures. I deman que se li doni suport precisament per no perjudicar els proveïdors. Moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies. Senyora Bianca Aguilar.
3: Hola, bones tardes. Bé, com bé ha dit la regidora, són factures de l'any anterior. És vera que aquesta vegada són bastant inferiors de lo que normalment arriba i per lo que veiem la majoria són manteniment d'elevadors i serveis que s'han prestat a l'Ajuntament i que supos que pel baix import de la factura pues, les han presentades totes a la vegada. Nosaltres mos estendrem.
0: Molt bé, moltes gràcies. Senyor David Alonso.
4: Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, básicamente 3.000 euros, mayoría facturas de ascensores, que ya comentamos en comisión informativa que sería interesante poder regularizar el tema del contrato. Es cierto que a través de la FELI posiblemente se pueda llegar a hacer un contrato en el que recoja todos los ascensores por diferentes tipos o diferentes empresas que hemos gestionado hasta ahora, pero bueno, estaría bien, así nos quitaríamos bastantes facturas que por el importe que es y el recorrido que puedan tener pues estarían resueltas de primera mano, pero por lo demás nosotros no opondremos para que se paguen en tiempo y forma.
0: Muchas gracias. Señor, tome su cifra. No, bueno, aquesta és la quinta ja de coneixement extrajudicial. Ho dubto si ara, no ara, perquè el pressupost no s'aprovaran definitivament, lògicament mirant a la part en el pròxim plenari o més o menys en funció de les al·legacions, si n'hi ha, és per tenir un poc l'idea si encara queden despeses i sobretot si a dia d'avui hi ha qualque despesa que estigui o qualque partida que estigui agotada antes de l'aprovació inicial del pressupost. Ara estava un pressupost prorrogat i sabrà pues, més o manco com estan. Aquestes són partides no, que no tenen crèdit o perquè eren de l'any passat o perquè estaven facturades dins enguany amb feines fetes dins l'any passat, però un poquet la pregunta si tenen una previsió de més després extrajudicial amb aquest aspecte dins aquest exercici.
5: Senyora Catalina Carbonell.
2: Man, dues coses. Primer contestaré al senyor Alonso, que ja li vaig contestar en el seu moment a dir la comissió informativa en aquest sentit de que estàvem mirant segurament si a través de la plataforma de la Felip poguéssim adherir-nos per fer la contratació d'ascensors i altres coses que hi ha que són bastant repetitives com les alarmes, en fi, una sèrie de despeses. En el moment que ho van demanar no en tenien per l'ascensor, però bueno, nosaltres estem pendent de lo que treuen i quan mos hi puguem adherir mos hi adherirem, perquè primer la contratació és més fàcil i segon ho tenen contratat i efectivament poden rebaixar les objeccions. En el senyor Cifra li contestaré una cosa. No sabem si poden entrar més factures, jo el manco no ho sé, perquè hi pot haver factures que encara no s'hagin pagat, que corresponguin a anys anteriors, i lògicament ells estan a dins el seu dret de presentar-les perquè estan en termini. Tot i que nosaltres aquest termini mos fa mal. Aquest termini de 4 anys, si el respecten, mos fa mal, perquè fa un forat dins el pressupost corrent, naturalment. Seria millor pagar-ho tot dins el mateix exercici, però això és bastant impossible i ells tenen dret a presentar-ho. Respecte de si, lògicament, si n'hi ha més, doncs, també els adorem a plenari perquè se puguin aprovar i que el proveïdor no hi perdi. Quant a si tenen coneixement de qualque factura i que pot ser que no hi hagi partida, a dins ho sé del manco dues factures que corresponen al capítol 6. Com que el capítol 6 no està prorrogat, no hem pogut passar aquestes factures fins que tinguem el pressupost aprovat. En conseqüència, aquestes dues com a mínim hauran d'esperar l'aprovació definitiva del pressupost.
0: De què són aquestes?
2: Són una factura de cultura i una altra de biblioteques.
5: Val. Més intervencions. Si no hi ha més intervencions, passam a la votació d'aquest punt. Vots a favor?
6: 9 vots a favor, que serà més.
5: Vots en contra? Abstencions? 4 abstencions d'Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i Tots al Pi. Passem aleshores en el punt següent, número 3, expedient 39-65-2024, dictamen de rectificació, si procedeix, de raó observat en l'apartat 5è de l'article 7 de l'ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa del servei de recollida i de tractament de residus.
7: Per mitjà de l'acord de 29 de desembre de 2025 es va aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa pel servei de recollida i de tractament de residus. El 30 de desembre de 2025 es va publicar en el butlletí oficial l'acord de ple en l'aprovació definitiva i el text íntegre de l'ordenança fiscal número 11 reguladora de dita taxa. Examinat el text de l'anunci publicat en el butlletí oficial, s'ha detectat que s'ha produït un error material la transcripció de l'apartat 5 de l'article 7 de l'ordenança fiscal esmentada relatiu al programa d'inspecció tècnica de residus respecte al el còmput d'entrescrit respecte a la pèrdua automàtica i definitiva del dret a la tarifa diferenciada quan aquesta es produeix per incompliment de les condicions establertes. De conformitat i consta desprèn de l'informe jurídic emès l'11 de maig de 2026 en el qual s'especifiquen els motius pels quals es considera l'existència del referit error de fet en el text de l'ordenança i la procedència de la seva rectificació. El 13 de maig de 2026 s'ha emès informe de secretaria en compliment del disposat a l'article 33 lletra D, punt primer del Real Decret 128-2018, l'article 109 d'or de la llei 39-2015 del procediment administratiu comú estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d'ofici o instància de les persones interessades els errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes. L'òrgan competent per corregir l'error és el mateix que l'hagi dictat l'acte o disposició, pel que al tractar-se de l'aprovació o modificació d'una ordenança correspon al ple la rectificació de l'error material existent de conformitat amb la normativa que li atribueix la competència. En tot cas, s'haurà de publicar l'acord de correcció que es caigui i la referència al text de la seva rectificació en el butlletí oficial, el text de l'ordenança fiscal número 11, a la rectificació incorporada, resta íntegrament vigent i és aplicable des de l'1 de gener de 2026. Vista la proposta d'acord, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, rectificar l'error observat en l'apartat 5 de l'article 7 del text de l'ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa pel servei de recollida i de tractament de residus publicada en el butlletí oficial de 30 de desembre de 2025 en el següent sentit. En el citat apartat de dit article, allà on diu per l'any en curs i el següent ha de dir per els dos anys següents. I segon, publicar aquest acord de correcció en el butlletí oficial de les Illes Balears els efectes pertinents.
0: Senyora Campoma.
8: Bé, com ja s'ha dit en l'exposició de motius, en l'ordenança hi ha una discrepància, una errada material a l'article 7, on diguem que el contingut de l'apartat 4 no és el mateix que l'apartat 5. Correcte és l'apartat 4, que diu que la penalització, diguem, quan una persona no compleixi les condicions de l'inspecció tècnica. De motius, en l'ordenança hi ha una discrepància, una errada material a l'article 7 on diguem que el contingut de l'apartat 4 no és el mateix que l'apartat 5. Correcte és l'apartat 4 que diu que la penalització, diguem, quan una persona no compleixi a les condicions de l'inspecció tècnica de residus, al final serà que en un o dos anys següents no se podrà adherir en aquesta bonificació. Com diu, per tant, l'apartat, en el final, l'apartat 5 ha de dir el mateix que diu l'apartat 4, que serà la penalització serà que si s'incompleix l'inspecció tècnica de residus, durant dos anys següents no se podrà adherir a la bonificació de l'import de la taxa de fets. I se tracta de corregir aquesta errada.
0: Molt bé, moltes gràcies. Senyora Bianca Aguilar.
9: Bé, per lo que entenem és un error de forma, per lo tant no modifica lo que és el sentit de l'ordenança i bueno, no te mos estendrem i entenem que si no se modifica això seria molta feina d'haver de tornar l'import pagat per aquesta persona o aquesta empresa i després haver de tornar a cobrar l'import correcte i bueno, per simplificar aquest tipus de tràmits pues nosaltres ens estendrem però entenem que és part de lo que s'ha de fer.
0: Moltes gràcies, senyor David Alonso.
4: Sí, muchas gracias. Bueno, hay que recordar también que esta modificación de ordenanza fiscal grava a viviendas, locales comerciales, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Y nosotros ya manifestamos en el periodo de alegaciones que va un poco en contra de la directiva europea de que más residuos genera, paga más. Porque en el momento que tú pones un precio en base a da igual si hay una persona o 25 en esa vivienda y pones el mismo precio fijado con una parte fija como es en este caso la ordenanza, pues pierde esta naturaleza que tenía la directiva europea. Pero dicho esto, entendemos perfectamente que a nivel administrativo, así como se había quedado redactada, no tenía sentido. En un lado tenía una parte de 2 años, habla de 2 años, y en la otra el ejercicio vigente, más uno más. A nivel administrativo, como decía, es muchísimo más sencillo eliminar esta bonificación 2 años contiguos que hacerlo en ese mismo año que tienes que, como bien ha dicho la secretaria, se tiene que retroceder un recibo y volver a girarse nuevo, etcétera. Por lo tanto, nosotros no nos opondremos a que se modifique.
10: Moltes gràcies. Senyor Tomeu Cifra.
11: No, en principi és un error material, jo crec que és més fàcil la gestió. La meva pregunta era, si la senyora Campomare que mos pot contestar, veurem, en previsió de la que pugui ser l'emissió d'un padró, que això serà, m'imagino, en breu, normalment solen fer fins al mes de juny, juliol, no? Màxim, no sé si han fet ja l'aprovació inicial d'un padró o si encara està pendent, però quina previsió tenen de número de persones que s'hagin demanat per adherir-se en aquesta taxa de residus, amb aquesta taxa de revisió de residus, i com pot afectar a lo que és la previsió d'ingressos, si tenen qualque previsió amb aquest aspecte.
10: Senyor Campomà.
8: Ara no té les dades davant, però crec que no arriba a 500 adhesions i no arriba a 90% que sabia que s'aprovava d'adhesió inicial quan se va fer l'estudi econòmic de l'ordenança, que està molt per davall. Econòmicament no sé exactament l'import, però està per davall de la previsió de l'estudi econòmic.
11: I la licitació d'un servei de control està feta?
8: Sí, perquè quan s'ha licitat des d'Encer tot el que és un nou model de residus d'aquests 3 milions d'euros, un darrer lot era la campanya de difusió i també era l'inspecció tècnica de residus. I inclovia, aquest lot incloïa les dues coses. Per tant, ja està licitat i adjudicat.
10: Qualque intervenció més? Sí, senyora Bianca Aguilar.
9: Perdona. 500 persones aproximadament, no? Vivendes, empreses.
8: No tots són particulars, també bueno, empreses.
9: Sí, no? Val. I això, en base a el que deia el senyor Cifra, com afecta el pressupost que s'havien pressupostat? Perquè, clar, si no arriben en un mínim que s'havia pressupostat...
8: No. La millor després la senyora Carbonell va especificar, però quan se fa l'estudi econòmic de l'ordenança, se fa una previsió d'adhesió, de que m'apareix que se calculava 23%, de tant per cent que s'adherisen, però és inferior. La gent que s'ha de... un número que s'ha adherit és inferior en aquesta previsió, per tant, estem per davall. En el final recaptarem més de lo previst, per dir-ho de qualque manera, no recaptarem menys de lo previst.
9: Val. I és veure que ara se començarà la campanya de conscienciació i tal, però lo millor és una manera de donar-se compte de que no s'estava fent una campanya així com toca, perquè jo crec que hi ha molta gent gran que no té xarxes socials, que necessita veure cartells, que necessita que vagin a casa seva a explicar-li, i jo crec que és una bona manera de dir, bueno, pues algo no s'està fent bé quan només s'han adherit 500 empreses o persones.
8: Bé, se pot millorar la campanya, perquè això és una cosa que se farà cada any. Cada any mirarà l'oportunitat d'adherir-se. Per tant, de qualque manera...

0: part de la, diguem, del mateix sistema, i que és normal. Per tant, molta gent ho sabia, però al final, per decisió pròpia, a la millor va decidir que no. Però no dic, jo estic d'acord amb tu que tal vegada hi ha hagut gent que no ha tingut la suficient informació per dir-se. Jo crec que amb això tenim, hem de millorar la millor de cara a l'any que ve.
1: Senyora Cati Carbonell.
2: Bé, jo també volia parlar una mica de la part pressupostària. Efectivament, l'informe econòmic el que fa és estudiar i prendre una decisió de el que pot costar cada una de les modalitats que hi ha dins aquest servei d'ITR. En funció d'aquest estudi econòmic que preveia, com ha dit la senyora Campomà, una adhesió d'un 23%, les instàncies que s'han presentat són 592, exactament. Vull dir que no arriba en aquest 23%. Les bonificacions estaven per demanar-se, com a totes les ordenances, en el primer trimestre de l'any. I per tant, el que ha entrat és aquest número en molt baixet respecte del que se demanava. La gent que hagi sol·licitat l'adhesió en aquest sistema d'ITR tindrà una bonificació bastant important, perquè el que farà serà pagar una quota que és inferior a el que se pagava ara de FENS. Però si no t'hi has adherit és quan puja i ve l'ingrés que en aquest moment està pressupostat a l'Ajuntament. Aquest ingrés que està pressupostat a l'Ajuntament, si en el pressupost ho heu vist, són 4.226.000 que van directament a ENSER. O sigui, tal com entren, se posen a despeses i se paga a ENSER per poder dur pues, tot el problema de tota la part de recollida selectiva. No sé si he contestat el que demanava. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció més? Aleshores passam a votació. Vots a favor? No, vots a favor, PSOE més. Vots en contra? Abstencions? 4 abstencions. Unió Mollera, Pollencina, Partit Popular i tots al PIB. Passem aleshores en un punt número 4, expedient 2903-2025, dictamen per a l'aprovació definitiva, si procedeix, de cessió gratuïta de bé immoble de titularitat municipal finca registral número 27.645 a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge i Bavi per a la seva destinació a la promoció i construcció d'habitatges protegits i serveis complementaris i del conveni de col·laboració que l'instrumentalitza.
3: Per mitjà de l'acord del ple de 16 de juliol de 2025 que es va aprovar inicialment la cessió gratuïta del bé immoble de titularitat municipal que es correspon a la finca registral número 27.645 a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge per la seva destinació a l'execució de la promoció i construcció d'habitatges protegits i serveis complementaris. En el punt tercer del citat acord es va disposar que la cessió gratuïta del bé immoble de titularitat municipal s'haurà de formalitzar en document administratiu, es diu un conveni interadministratiu de col·laboració a subscriure per l'Ajuntament i l'IBAVI, que haurà de contenir les condicions generals i mínimes a les quals s'haurà de subjectar, així com aquelles altres que es considerin adients sempre que siguin compatibles i necessaris per l'esmentada cessió. Aquest expedient de cessió fou sotmès al tràmit d'informació pública mitjançant anunci inserit en el butlletí oficial número 97 de 24 de juliol de 2025 en el tauler municipal de dites i en el portal de transparència de la seu electrònica municipal durant el termini de 20 dies sense que s'hagin formulat al·legacions segons es desprèn del certificat expedit per secretaria en setembre de 2025. El Servei Tècnic Municipal, s'escrit a l'àrea d'urbanisme, han incorporat a l'expedient la documentació dels aspectes següents que es detalla a continuació. Informe jurídic amb el 5 de març de 2026 sobre la viabilitat de la cessió gratuïta del solar havent estat adquirit per l'Ajuntament mitjançant expropiació forçosa i constant la seva

0: descripció registral, la notació referent al dret de revisió. L'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Pollença i l'IBAVI per la cessió de la parcel·la urbana abans delimitada per la promoció i construcció d'habitatges protegits, memòria justificativa que acompanya el conveni elaborada el 23 d'abril de 2026 i en exercici, bé, en compliment de la memòria que ha d'acompanyar qualsevol conveni de col·laboració. El 4 de maig de 2026, des de Secretaria de Sames, informe jurídic de caràcter favorable i es recomanava en el mateix, pel que fa al contingut de la clàusula de tercera, paràgraf tercer, esmenar i o rectificar la redacció a fi d'ajustar-la a la normativa d'aplicació en matèria d'habitatges protegits. S'hi va incloure l'expedient l'esborrany definitiu del conveni de col·laboració per la cessió de la parcel·la urbana, una vegada també esmenada la deficiència o observació detectada per serveis jurídics en el seu redactat inicial, així com pel que fa al contingut de la clàusula cinquena i a proposta del servei de l'àrea d'Hisenda per la seva especificitat en matèria tributària. L'article 141 de la llei 20/2006 de municipal i de règim local de les Illes Balears permet cedir gratuïtament béns immobles, patrimonials, entitats o institucions públiques sempre que els seus fins justifiquin la cessió i redundin en benefici de la població del terme municipal. Els articles 47 i següents de la llei 40/2015 relatiu als requisits de validesa, eficàcia, contingut i tràmits preceptius per la subscripció i aprovació dels convenis. El compliment del principi de cooperació d'acord amb les tècniques que les administracions interessades estimin més adequades. La legislació de règim local que reconeix la competència en la qual es fonamenta l'actuació de l'administració local. D'altra banda, també l'article 11 de la llei 5/2018 de l'habitatge a les Illes Balears estableix que els ens locals, sota el principi d'autonomia per la gestió dels seus propis interessos, exerceixen competències en matèria d'habitatge d'acord amb el que estableix la legislació de règim local, la legislació urbanística i de sòl, i, entre d'altres, tenen competències per la promoció i la gestió d'habitatges de protecció pública. I l'article 12 de la llei 5/2018 disposa que les administracions han de col·laborar en l'exercici de les seves polítiques d'habitatge i han de concertar les actuacions necessàries per aconseguir l'objectiu de cohesió social entesa com l'existència d'un parc residencial públic al servei de la ciutadania i d'entitat suficient per satisfer el dret constitucional al gaudi d'un habitatge digne i adequat. L'article 47.2 de la llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local que atribueix al ple la competència per l'adopció d'acords en matèria de cessió gratuïta de béns a altres administracions, així com la seva lletra H de la citada llei que també correspon al ple l'aprovació dels convenis de col·laboració d'acord en l'àmbit material i l'abast de la col·laboració administrativa que es proposa formalitzar, de la qual se'n deriva la transferència de funcions o activitats. Finalment, l'expedient de cessió gratuïta del bé immoble a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge s'ha tramitat complint les exigències previstes a la legislació estatal i autonòmica i en relació al propi contingut del conveni de col·laboració es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, aprovar definitivament la cessió gratuïta del bé immoble de titularitat municipal descrit a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge per la seva destinació a l'execució de la promoció i construcció d'habitatges protegits i serveis complementaris. Segon, aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'IBAVI per la cessió de la parcel·la urbana esmentada, conveni que instrumentalitza la cessió gratuïta del bé, quedant subjecte als termes que s'estableixen i que s'adjunta com a nets en aquesta proposta. Tercer, la cessió gratuïta es condiciona la promoció i construcció d'habitatges protegits per a la posterior adjudicació en règim de lloguer de dits habitatges i s'entendrà que els fins per als quals s'hagi otorgat hauran de complir-se en els termes establerts en el conveni de col·laboració que la instrumentalitza. Quart, traslladar a l'IBAVI aquest acord a fi que realitzin els tràmits oportuns per l'acceptació de la cessió gratuïta de la parcel·la urbana descrita i, en conseqüència, l'acceptació i aprovació del conveni de col·laboració. Cinquè, designar com a membres de la comissió de seguiment prevista la clàusula vuitena del conveni els membres següents per part de l'Ajuntament: el Batlle i la regidora delegada de Benestar Social. Sisè, realitzar l'oportuna anotació a l'inventari de béns municipal i inscriure la cessió en el registre de propietat una vegada sigui formalitzada el seu dia mitjançant escritura pública consistent en l'elevació a públic del conveni de col·laboració subscrit. Setè, facultar el Batlle per subscriure quan documents precisi la formalització del present acord. I vuitè, remetre el present acord junt amb l'expedient instruït a l'efecte i prèviament a la seva execució al Consell de Mallorca per la seva presa de coneixement, atenent el valor de taxació resultant del bé immoble objecte de cessió, tot això en compliment del previst a l'article 136 de la llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears.
1: Moltes gràcies. Jo crec que estem davant una bona notícia. Crec que és una bona notícia que realment atès una mica la problemàtica que tenim a Pollença, a Mallorca, a les Illes Balears, a Espanya, de la qüestió de l'habitatge. És un tema, a més, que han tractat en aquest Ajuntament en reiterades ocasions, la qual vol dir que hi ha una sensibilitat per tots els grups municipals en relació a un tema que preocupa i ocupa a tota la majoria de ciutadans d'aquest municipi. I, per tant, crec que avui culminant tot un procés de feina que s'ha fet durant més d'un any, perquè ha passat per distintes etapes, tot el procediment que s'havia de fer, i crec que per això dic que és una bona notícia per la ciutadania d'aquest municipi. També jo vull reiterar la col·laboració i cooperació amb l'IBAVI. Jo crec que, sobretot concret amb el seu gerent, que ha tingut una actitud proactiva, activa, positiva, sempre intentant ajudar, intentant que els problemes se resolguin el més aviat possible, atès que no és un tema fàcil, que és un tema complex, però crec que és important posar de manifest l'actitud que ha tingut al llarg de tot aquest procés de realització d'aquest acord i aquest conveni, perquè en definitiva és voluntat de les dues parts d'intentar tirar endavant una proposta de 28, entre 25 i 30 habitatges, podem parlar de 28, se acabaran de concretar, però 28, i crec que realment és de cara per la gent d'aquest municipi, crec que seria que es carbó aquesta solució d'aquest principi de solució d'aquesta problemàtica. També vull reiterar tot la feina realitzada per el servei d'urbanisme i el servei tècnic d'aquest Ajuntament. Crec que és important perquè, evidentment, les coses no surten totes soles. Hi ha hagut una feina complicada amb una bona comunicació dels serveis tècnics de l'IBAVI, com no podria ser d'altra manera. I, per tant, després d'aquest ja hi ha d'haver més d'un any de recorregut, tenim ja una proposta, un acord, que avui discutirem aquí, que crec que és important i significatiu. Després, penseu que, com deia abans, estem parlant d'una 28 habitatges de protecció oficial de lloguer, del qual l'Ajuntament se quedarà 3 habitatges que ajudaran a variar el resolt d'aquelles problemàtiques que van sorgint i cada vegada més, atesa la problemàtica que tenim de l'habitatge, i que dona instruments l'Ajuntament per donar resposta, malgrat sigui sobretot immediata, en aquells sectors socials que necessiten de l'habitatge com un element important i vital. Per tant, penseu que ja nosaltres tenim un conveni a l'IBAVI de 2 habitatges a l'edifici de Carotti en el port de Pollença. Estan treballant també l'habitatge que s'està reformant en el carrer Roservell i, per tant, això vol dir que l'Ajuntament de Pollença tindrà un número significatiu d'habitatges davant casos i davant situacions problemàtiques que cal donar una resposta immediata. Seran solucions temporals, evidentment, no volen solucions estructurals per a aquests habitatges, però sí que ajudaran a resoldre un problema significatiu. Per tant, crec que aquesta qüestió, penseu que a més s'aduran a terme, tenint en compte que estan parlant d'un solar d'uns 9.000 metres quadrats, se faran una sèrie d'espais esportius que realment se farà el mateix IBAVI, i per tant estan davant una problemàtica i una solució que jo crec que és important. Un dels temes que normalment hi hem parlat de tot el grup municipal, també s'ha donat tota la informació que s'ha tingut en cada moment, estan parlant de que s'ha fixat d'entrada que siguin 10 anys successius per tal de poder accedir en aquest, o tenir prioritat, perdona, a poder accedir en aquests pisos. Heu de pensar que tot el procés, la convocatòria la farà l'IBAVI, són pisos de l'IBAVI, no són pisos de l'Ajuntament, o pisos de l'Ajuntament sí que tindran un tractament especial per part de nostre, per part de l'Ajuntament, però serà l'IBAVI qui, quan tingui un pisos fets, un pisos s'han de posar en marxa, serà el que farà la convocatòria perquè tota la gent que vulgui s'hi pugui presentar d'acord amb els criteris que s'aplantejaran. A nosaltres m'hauria agradat que també hi hagués hagut també, no només aquest davant, sinó que consecutius, sinó no consecutius, perquè som conscients de que realment gent del nostre municipi, per, debut a la problemàtica de l'habitatge, s'ha hagut d'anar a viure a altres municipis, debut a que no ha pogut tenir l'oportunitat de poder accedir aquí a Pollença, i per tant creiem que hagués estat interessant que no fossin consecutius per evitar, en fi, aquesta situació que alguns s'han vist obligats a anar-se'n, no per voluntat pròpia, sinó per una situació de manca d'habitatge. D'aquest tema n'hem parlat molt en la gerència de la direcció i gerència de l'IBAVI. M'acosta, i és veritat que estan treballant per intentar que modificar aquesta qüestió i que hi pugui haver la possibilitat de, no només de la continuïtat, sinó que no siguin consecutius. Això és una qüestió que ells hi estan treballant. Evidentment, no vull dir si realment això serà a curt termini o a mig termini, però és evident que serà difícil que aquesta legislatura se puguin aprovar aquesta discontinuïtat, però bé, nosaltres hem insistit perquè creiem que seria just que realment hi hagués aquesta discontinuïtat. Per tant, crec que és una, torno a repetir, és una bona notícia. És evident que amb això no acaba ni molt manco la feina que hem de fer des de l'Ajuntament, juntament amb els organismes, amb l'IBAVI i altres, per intentar que a Pollença hi hagi més habitatges públics de protecció oficial per a la gent, perquè crec que això en aquest moment és un deure, jo diria un deure moral, perquè la Constitució xerra del dret a l'habitatge, però el dret a l'habitatge en aquest moment està plena de dificultats per a preus, tant de lloguer com de poder accedir a la compra d'un mateix. Per tant, aquesta és una mica la qüestió. Per tant, jo ara, una vegada que he fet aquesta introducció, tot la paraula a cada un dels grups municipals perquè intervenguin i fixin la seva posició. Senyora Bianca Aguilar.
2: Gràcies. Bé, nosaltres des de Unió Mollera Pollencina ja vam donar suport a l'aprovació inicial i òbviament també la donarem ara. Crec que tothom està bastant assabentat de la situació que passa molta gent en referència a una vivenda digna. És veritat que això no és una solució, però sí que és una manera de facilitar les coses, d'un començament, no? Ojalà se pogués fer més construcció de vivenda oficial, però bueno, per ara és el que tenim. Vull recordar que l'anterior legislatura aquest solar se va adquirir, no se li va donar cap ús immediat, sinó se va adquirir perquè sabíem que potser en un futur sí que requeriria qualsevol tipus de necessitat, i en aquest cas és vivenda pública. I bueno, sí que nosaltres d'Unió Mollera Pollencina sempre hem dit que ens agradaria que no se limités per edat, i per lo que entenc això ha estat així, és a dir, no se limitarà només a joves, sinó que jo crec que aquest problema és per totes les edats, gent jove, gent no tan jove i gent gran. Per tant, per aquesta banda estic molt contenta. És veritat que és una pena que hagin de ser 10 anys consecutius d'empadronament, però com ha dit Ubala, no és un requisit, simplement és, no? Tindran preferència les persones que tinguin 10 anys d'empadronament. I bueno, poc més a dir, nosaltres sí que vàrem dir a la comissió informativa que el millor sí que també se podria mirar d'una de les propietats que té l'Ajuntament destinar-ho a l'Ibedona perquè puguin posar un centre d'acollida per a dones que han sofert violència de gènere, però també és vera que un dels punts que se tindran en compte a l'hora de donar aquests pisos són que s'han sofert violència de gènere. Per tant, crec que aquesta necessitat està coberta i poc més esperem que l'Ibavi faci via en licitar-ho i començar a construir, perquè sí que és vera que cada vegada més els preus pugen i la gent se veu obligada de anar-se'n no només d'aquest poble, sinó de l'illa. I és bastant trist i està afectant a molta gent.
1: Moltes gràcies. Senyor David Alonso.
3: Sí, muchas gracias. Evidentemente nosotros apoyamos totalmente la cesión de estos solares al Ibavi. Evidentemente el diagnóstico que tenemos en Pollensa de falta de vivienda afecta tanto a jóvenes como gente más mayor y gente que tiene problemas y que al final se ven obligados a cambiar de municipio, incluso a veces de isla. Pero hay que acordarse un poco de dónde venimos. En los últimos 8 años no se hizo ni una sola vivienda de protección en todas las islas. Y ahora pues el problema que tenemos se ha incrementado exponencialmente. Si se hubiera ido haciendo cada año, posiblemente el problema no sería tan agudo como es en el día de hoy. El gobierno de Provence, desde luego, está dando una lección de que no son palabras sino hechos lo que tiene que promover la política municipal y en este caso regional. Y bueno, nosotros creemos que el ayuntamiento tiene que en todo momento colaborar, pero tiene que exigir también. Tiene que exigir que se cumplan unos plazos, que se cumplan un mínimo de calidades y eso es un trabajo que tenga que hacer el equipo de gobierno, evidentemente, el actual o el próximo que surja. Y bueno, lo principal que también ha comentado el señor alcalde era, nosotros también estamos de acuerdo que 10 años continuos posiblemente va a hacer que muchos jóvenes poyensines que han tenido que abandonar Pollensa porque no han podido comprar una casa ni alquilar una casa, no puedan acceder, porque yo mismo prácticamente no hubiera podido acceder a ella porque he tenido que vivir fuera del municipio porque aquí era difícil comprar y alquilar también era complicado. Y esto pues lo multiplicas. Yo que voy a trabajar todas las mañanas a Alcudia me cruzo con muchísimos poyensines, jóvenes poyensines que vienen de Alcudia a trabajar a Pollensa. Y sí que estoy de acuerdo y de hecho también he hecho llamadas al gerente de Ibavi para que lo puedan replantear, esto de que sean 10 años continuos. Ellos ponen como de salida 2 años. Evidentemente luego los ayuntamientos podían modificar y poner el criterio propio. Nosotros hablamos de 10 años, al ser continuos, me hubiera gustado que fueran discontinuos y a lo mejor le hubiera pedido más años para que realmente llegara a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, a nuestros conciudadanos, pero esto parece ser que es complicado. Pero bueno, como bien ha dicho el señor alcalde, se está trabajando en ello. Y luego también hay un tema técnico que tampoco viene al caso, porque aquí estamos hablando de la cesión de los espacios, que yo el tema de construir allí como pistas deportivas, pádel, pues no acabo de verlo. Pero bueno, eso es una discusión que vendrá, o un debate que vendrá en otro momento y solo ponía sobre la mesa. Gracias.
1: Sí, señor David, lo importante es que lo facin.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Si no lo fan, we have a problem, entenc, perquè seran pistes de pàdel, d'entrada, obertes, no seran tancades per la gent de que puguin viure allà. Jo crec que també és important per evitar que hi hagi un procés de gatització, que jo crec que és important en tots els sentits, i per tant, fer unes pistes d'altre tipus potser suposa més problemàtica que això. Però bé, jo, a pájaro en mano, que siento volando. I per tant, se tracta en aquest sentit de donar mala vida i creu a l'Ibavi. Jo, per lo que he xerrat amb el gerent, és evident que volen el projecte, s'ha discutit ja bastant amb la gent d'urbanisme, vull dir que no estaven fent un projecte bàsic i projecte executiu. Hi ha hagut bastantes aportacions per part de la gent d'urbanisme En definitiva, el projecte el fa l'IBAVI, però des d'aquí, des d'Urbanisme, pues, s'ha fet suggerències que són importants sobre per donar una visió una mica d'aquesta àrea on hi haurà aquests pisos, per un manco estèticament cuidada, que hi hagi, en fi, que els pisos estiguin, no estiguin posats en un lloc, sinó que estiguin distribuïts, que hi hagi espai per cotxes, per aparcar cotxes, en fi. I l'altre, pues, jo crec que està bé que hi hagi pistes de pàdel. En tot cas, podríem anar a jugar, si ho diu vostè vol, no? Però bueno, ja ho veurem. Gràcies. Senyor Tomeu Cifra.
4: Bé, jo crec que això ha estat un cúmul de circumstàncies. A l'anterior legislatura van tenir l'oportunitat d'adquirir aquest solar, de recordar que això venia d'un pla parcial de Gommà que marcava uns deportius privats, no era un deportiu públic, però que, a més, eren molt de metros, el que és veritat que estava en una situació que per dedicar-lo a una zona esportiva realment era complicat per un ús de tot el que era la comunitat del Port de Pollença. No? Era un espai que estava allunyat, té un accés que no és fàcil i que feia que no era accessible a la majoria de lo que era el teixit de l'habitatge de gent que viu en el Port de Pollença, no? Però bueno, entre que teníem dos bes i teníem una eficiència administrativa, vam poder adquirir aquest solar perquè formés patrimoni de patrimoni públic de l'Ajuntament, no? Perquè si no també corríem un risc d'entrar en una situació de forçar una expropiació que era molt possible que, tot i que hagués estat privat, la no execució d'un mateix hagués generat una expropiació. És veritat que aquesta legislatura ha hagut la sort que el govern de la comunitat autònoma ha establert a través de la normativa d'habitatge la possibilitat de que aquests espais que eren destinats a uns equipaments públics poguessin estar destinats en aquest tipus d'habitatges, no? Habitatges, en aquest cas, que de promoció pública, no? Bueno, i a partir d'aquí ens trobem ara en una situació, en una casuística, que jo crec que és favorable a tothom, no? Que hi ha hagut la decisió d'aquest plenari d'incloure aquest solar, així altres varen quedar de fora, però aquest va ser possible, i que la normativa que ara també permet fer habitatges, no? Això no genera una falta de dificultats perquè, com bé ha dit Ubala, això necessita un tractament urbanístic que no té l'ordenació pròpia de lo que són un solar. Realment la condició de solar l'adquireix en serveis i té el llum i l'aigua de vora, però després hi ha d'haver una ordenació perquè realment allà no hi ha una fitxa de limitacions urbanístiques del propi solar, sinó que se desenvolupen per una homogeneïtzació de tota la zona, de tot el voltant, d'alçades, de volumetries, d'ocupacions, etc. Que jo crec que aquí és allà on hi haurà la feina de la redacció que té licitada i dia d'avui crec ja l'IBAVI de la redacció del projecte. Per tant, haurem de fer un doble exercici, que l'IBAVI faci la feina de redactar projectes i de construir-los, però que després integrem aquest àmbit que no està ordenat específicament, perquè l'ordenació, carrers, el que deien David, que si hi ha unes pistes deportives, que si hi ha aceres, que si no hi ha aceres, vull dir, allà s'ha de pintar tot, no hi ha res, és una, allò era un mig pinar, no? una zona rústica. Bueno, no serà una cosa que veurem a curt plaç, serà una cosa que s'haurà de redactar el projecte, redactar després tot un plat de la licitació, de l'urbanització, etc. Però que sí que a mig plaç, jo crec que dins un parell d'anys tindrem uns habitatges de promoció pública que falta molts fan, no? Després hi ha l'accés, això és una discussió que jo crec que no mos ha d'aturar la possibilitat de que això se tiri endavant, però que també s'ha de és un reflex un poquet de la societat nostra, de que hi ha hagut aquesta mobilitat, un poc el que sempre hem comentat, que si els anys han de ser contínuos, discontínuos, que això afecta a la mobilitat de la gent, i a vegades per la necessitat d'habitatge s'han hagut d'anar a un altre poble, però que se sent pollensí i vol viure a Pollença, no? Jo som partidari de que hi hagi un màxim temps possible, perquè així fas una manera de reïllar a les persones que són d'aquí, que per dificultat no han estat, però també entenc jo que no deixa de ser una dificultat, que tot això se veurà reflexat en un moment que surtin els habitatges, no a dia d'avui, no a la fetge que aprovem un conveni. Entenc jo que això serà tot sempre a la data que hagin de sortir, no? Bueno, i a partir d'aquí és una passa més. Jo crec que és una passa més, i aquesta sí que ha estat continuista de lo que se va fer a l'anterior legislatura en unes circumstàncies i de lo que s'ha fet aquesta altra en unes altres circumstàncies, que aquest solar, que segurament ja has pogut acabar, bueno, amb una instal·lació deportiva o fer un canvi d'ús a un altre tipus d'equipament, cultural ho vaig més equivocar, però un equipament educatiu, que s'hagués pogut posar qualsevol altre tipus d'infraestructura d'aquestes, que hi havia també, i era fàcil, de fet-se, ara pugui donar peu a haver-hi habitatges de promoció pública per la gent de Pollença. Per tant, ara jo crec que les piles les han de posar des de l'IBAVI, lògicament, que és el que tenen dos més, la financiació, les possibilitats, i que, a més, des de l'Ajuntament, doncs, han de tenir la màxima col·laboració institucional perquè això pugui arribar a bon port, no? perquè hi ha molt de mitjans que l'Ajuntament haurà de posar endavant, ja no només per la pròpia llicència o projecte, sinó per la part d'infraestructura, perquè no deixa de ser un solar complicat, de vora torrent, amb un accés difícil, i que, a més, queda un espai que no se cedeix, que haurem de preveure també amb un futur que feim amb aquest espai.
1: Moltes gràcies. Sí, jo hi ha una cosa simplement que vull plantejar, que és possible que, com deia el senyor Cifra, que quan realment s'hagi fet pisos, a lo millor el tema de la discontinuïtat pugui ser un element que realment se pugui posar en marxa. Perquè, però, bueno, això dependrà, i jo crec que el tema de la discontinuïtat pot quedar oberta, perquè pensa que teòricament, pel que m'ha dit tu de l'IBAVI, volen que aquests mesos, ho diré així, se pugui posar la primera pedra, és a dir, ja estan treballant en tot el tema de l'urbanització de tot el lloc on hi ha d'haver pisos, i per tant jo crec que en aquest moment d'aprovar el que hi ha, i quan hi hagi algun canvi en el tema de possibilitat, la discontinuïtat, jo crec que l'Ajuntament pot fer una proposta de revisió si realment l'hi va vista d'acord, lògicament, no? Senyora Campomà.
5: No, bé, jo crec que ja s'ha dit quasi tot, però sí que és vera que jo ara revisant l'expedient veig que el primer acord que vàrem fer de la provisió d'ofici és de fa un any, pràcticament de juny de 2025, per tant, això demostra lo lentes que a vegades són les administracions per dur a terme projectes. Aquí hi ha un esforç de l'Ajuntament en cedir aquest espai, aquest solar, que després també haurà de, també de, com s'ha dit, mantenir totes aquestes instal·lacions, tots els espais verds, però bé, la voluntat sempre és que si podem aportar una petita passa en aquesta, no solventar, perquè no solventa el problema de l'habitatge, de la manca d'habitatge en el nostre municipi, però sí que alleugera, a lo millor, per a aquestes famílies, si són 28 habitatges, n'hi ha 20X, que són famílies que podem alleugerar d'aquests problemes que tenen de l'habitatge en el nostre municipi, benvinguts siguin. Per tant, des d'aquí crec que avui és una passa important i que instam a que el govern balear pugui accelerar aquest procés de posar en marxa aquestes vivendes el més aviat possible.
1: Jo vull posar de manifest que l'actitud que ha tingut l'IBAVI ha estat molt positiva, i ho dic sincerament, en tots els sentits, i a més ha estat una bona col·laboració tècnica, que també quan hi ha una bona col·laboració tècnica entre el tècnic de l'IBAVI i el tècnic que hi ha hagut aquí, crec que també això ha ajudat a que, tot i que pareix que realment és llarg, pues, a vegades hi ha moltes dificultats per dur a terme una cosa d'aquestes característiques. Si vos pareix bé, podem anar a votar, si hi ha més intervencions. Vots a favor? Se vota per unanimitat de tots els grups municipals. Moltíssimes gràcies. Passem aleshores al punt número 5, expedient 5621-2025, dictamen per a l'aprovació inicial, si procedeix, del pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici del 26.
6: Vista la provisió d'inici de l'IA de data 29 de desembre de 2026, bueno, 29 de desembre de 2025, ja, d'incoació de l'expedient per l'elaboració i aprovació del pressupost general de l'Ajuntament per l'exercici 2026, vist que el projecte del pressupost general de l'Ajuntament per l'exercici 2026 incorpora documentació complementària i els annexos, així com la plantilla comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, vist que les consignacions de despeses són necessàries per complir les obligacions exigibles i per desenvolupar la tasca de corporació, que els ingressos són per les tributs i excepcions reglamentàries en classe i quantia adequats a les possibilitats del contribuent i a la necessitat de pressupost de despeses, que la base d'execució del pressupost són les més prudents per fer efectiu, que el projecte no té dèficit inicial, vist l'expedient de plantilla en quadre de conformitat amb el que estableix l'article 90.1 de la llei reguladora de base de règim local i l'article 126 de l'art d'aquest legislatiu 781 del 86, pel qual s'aprova el text reforç de la disposició legal vigents en matèria de règim local, pel que fa a la plantilla de personal servida a les corporacions locals, vista la memòria justificativa emeses per part de regidors delegats de l'àrea, vista la memòria de l'IA data 20 de gener de 2026, vist l'informe de control permanent previ sobre el pressupost general amb caràcter desfavorable emès per part de l'interventor dia 20 de gener de 2026, vist l'informe de compliment del objectiu d'estat pressupostari de sostenibilitat financera del pressupost general emès per part de l'interventor dia 20 de gener de 2026, vist que en sessió de la Comissió Informativa Permanent General de data 23 de gener es va acordar la retirada de l'expedient de aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per l'exercici 2026, atenent l'informe desfavorable de l'interventor, vist l'informe emès per part de l'estat de personal de data 23 de febrer de 2026, pel qual es ratifica un error detectat a la plantilla orgànica del personal laboral, vist els informes emesos per part de la tresoreria accidental dia 23 de febrer, vista la provisió de valdia data de 7 d'abril de 2026 per donar continuïtat a l'expedient d'aprovació inicial del pressupost una vegada incorporats els informes i documents pertinents, vista la memòria emesa per part del coordinador d'urbanisme dia de 7 d'abril de 2026, vista la memòria de valdia data 30 d'abril, vist l'informe de control permanent previ sobre el pressupost general en caràcter favorable emès per part de l'interventor dia 30 d'abril de 2026, vist l'informe de compliment dels objectius d'estat pressupostari i sostenibilitat financera del pressupost general emès per part de l'interventor dia 30 d'abril, vist el règim de fiscalització limitada prèvia establert a les bases 37 a 43 d'execució del pressupost, es proposa el període de corporació i l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment el pressupost general de l'entitat per l'exercici 2026, que està format pel pressupost de l'Ajuntament, amb un import de despeses i ingressos de 30.960.904,80 euros i l'estat de previsió de despeses i ingressos de la mercantil EMSER 2002 per un import de 7.423.422 euros. El total consolidat representa unes despeses i ingressos de 33.642.928,92 euros. Segon, aprovar la plantilla de personal que es preveu elementar pressupost formada per tot el lloc de feina del personal funcionari laboral i eventual de l'Ajuntament i els anessos corresponents al personal del mercantil EMSER, segons documentació que consta el corresponent expedient. Tercer, aprovar la base general d'execució del pressupost per l'exercici 2026. Quart, aprovar el règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i ingressos de conformitat de l'establert a la base d'execució del pressupost, tot conformitat amb el real d'aquest legislatiu 2004, pel qual s'aprova el text refós de la llei de regulació de locals, i el real d'aquest 424-2017, pel qual regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local. Cinquè, aprovar un límit de despesa no financera màxima de 33.642.000 euros. Sisè, aprovar la massa salarial del personal laboral de conformitat amb l'expressat a l'article 103 bis de la llei de base de règim local, introduït per la llei 27-2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local per import de 3.864.279 euros per l'Ajuntament de Pollença i 1.950.000 euros per EMSER. Setè, deixar sense efecte la modificació de crèdit número 2-2026, atesa la seva inclusió dins els crèdits inicials del pressupost de l'exercici 2026, d'acord amb l'establert de l'article 169 del text refós de la llei de direcció dels locals i l'article 21.6 del Real Decret 500/1990. Vuitè, declarar disponibles els crèdits que es relacionen al pressupost de despesa per un import total de 324.383,04 euros de conformitat amb l'article 33 del Real Decret 500/1990 en concordança amb la memòria de valdia data 30 d'abril 2026. Nové, exposar a públic l'elemental pressupost municipal juntament amb la base d'execució i la plantilla de personal durant el termini de 15 dies hàbils, tant el tauler d'anuncis com el boletí oficial de Cies Balears a efecte de reclamacions en compliment del que disposa l'article 169 de la llei d'hisendes locals i de ser aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor i l'exercici que refereix una vegada que s'hagi complit el que disposa l'article 112 de la llei de base de règim local i l'article 169 del text refós de la llei de regulació dels locals. No obstant això, el pla acordarà.
1: Moltes gràcies. Senyora Catalina Carbonell, té la paraula.
7: Hola, una altra vegada. Bé, avui finalment presentam un pressupost de l'exercici 2026. Volia dir poquetes coses. L'import del pressupost, com bé ha dit l'interventor, són 30.960.904,80. Bàsicament s'ha finançat, això suposa un increment d'un 6% respecte de l'any anterior. Aquest increment d'un 6% se tradueix en xifres amb 1.751.390 en 43 més que l'any passat. I el que volia dir és que la principal font de finançament, que són noves perquè hi ha el mateix del padró de cada any, etcètera, etcètera, actualitzat, però bàsicament enguany el que hem de tenir en compte és la tassa de residus, que ja n'hem parlat i que va ser aprovada l'any passat, que incrementa el pressupost en 906.000 euros, una herència que ha rebut l'Ajuntament de 331.000 euros d'un senyor que es va morir l'any 2022 però no sabia fer res i enguany s'ha tramitat aquesta acceptació, i els interessos de depòsits i altres que pugen o utilitzant aquests interessos de depòsits 600.000 euros teniu certificats i la documentació a dins la carpeta corresponent. A dins despeses, la principal línia d'actuació, el que ens hem plantejat, és una creació de places de tècnic, o sigui, intentant tecnificar un poc l'Ajuntament, i s'han incorporat per fer aquesta tecnificació 475.000 euros a capítol 1. L'aportació ENSER, que com he dit, tot el que entra per recaptació d'aquest import per valor de 4.226.000 va per a ENSER. I llavors és a dins les inversions incrementant 410.000 euros més, que van coses que estan començades i coses que volen començar. Concretament hi ha un modificat del capítol per 360.000 euros, hi ha l'electrificació del capítol de 200.000 euros, hi ha la finalització de l'escoleta de 307.000 euros, un manteniment correctiu del clavegueram que va a capítol 6, que també formarà part d'aquest contracte en 122.000 euros, per tal de prevenir embossos i evitar-los, la compra d'un camió de servei per 80.000 euros, la rehabilitació d'edificis de Rosavell de 145.000 euros i la restauració del convent com a més importants. He de dir que en aquest crèdit inicial, tot això està previst en el crèdit inicial, s'hi sumarà les incorporacions de diferents projectes que se varen pressupostar l'any passat, no se varen per executar, i per tant s'incorporaran quan el pressupost estigui aprovat, si la liquidació ens ha deixat fer. Volia dir que enguany, per primera vegada, hi ha tres ingressos que se consideren finalistes per la llei que els que regeix, que és la llei d'urbanisme de les Illes Balears. Aquesta llei és de l'any 17 i tot i que s'hauria d'haver fet sempre el quadre de finançament i controlar aquestes despeses a través de projectes, enguany és el primer any que se fa. Idò, benvingut sigui, és una de les suggeriments o recomanacions que m'ha fet la Sindicatura de Comptes. En el final s'ha posat una base a les d'execució del pressupost perquè se pugui fer el control així com la Sindicatura recomana, i per tant se farà així. Aquests tres ingressos són multes d'infraccions urbanístiques, que té un crèdit inicial de 200.000 euros, les legalitzacions extraordinàries en rústic, que té un crèdit inicial de 500.000 euros, i el 5% de les legalitzacions turístiques que té un crèdit inicial d'1.200.000 euros. A dins l'informe de l'interventor, l'interventor considera que aquests finançaments afectats s'haurien de declarar crèdit no disponibles en principi fins que hi hagi altres reconeguts. És un criteri. Jo he de dir que no el comparteixo, però que l'acord. I per tant s'han declarat crèdit no disponibles per import en aquest moment de 324.000, tot i que els ingressos pugen 1.900.000. En aquest moment han declarat o declaram no disponibles només 324.000 euros. Perquè d'aquestes quantitats que tenim, que estan afectades, ja tenim reconeixement de drets comptabilitzats. Concretament, a les multes i les infraccions urbanístiques, que ja he comentat que té un crèdit inicial de 200.000 euros, tenim com a crèdit no disponible, o declararem com a crèdit no disponible, si així s'aprova, 130.117,23. També vull dir que probablement quan s'aprovi el pressupost definitivament, les expectatives de 200.000 euros s'hagin complit i podrem aixecar aquest crèdit no disponible. En aquest moment estem treballant els dos expedients que han entrat. Hi ha crèdit suficient perquè quan el pressupost entri com a aprovat definitivament, se pugui aixecar aquests 130.000 euros de no disponible que a dins un pressupost fa bastant difícil l'execució, sobretot quan s'espera que s'ingressi a final d'any. Bueno, afortunadament aquest no ha estat el cas i probablement ho puguem aixecar. L'altre concepte, que és la legalització extraordinària en rústic, té un crèdit inicial de 1.000.000. Aquest 1.000.000 que a criteri de l'interventor s'hauria de declarar no disponible, ha estat de moment declarat no disponible 194.265,81, ja que els drets reconeguts han estat per valor de 305.000 euros en el moment de tancar el pressupost. Quant a l'altre concepte, que és el 5% de la legalització turística, té un crèdit inicial, aquest concepte, d'1.200.000 i l'hauríem d'haver declarat no disponible també a criteri de l'interventor, però no ha fet falta perquè està ja ingressat 1.254.000 que corresponia en aquesta liquidació. Per tant, el crèdit no disponible que ens queden són 324.383,04. Vull insistir que és la primera vegada que se demana això. També vull dir que a les bases han canviat una sèrie de bases. Concretament han posat la base de finançament afectat, que és aquesta que recull el control expressament de finançament afectat. Se defineix a través de projecte. Aquest projecte en comptabilitat controla despeses i ingressos i calcula automàticament una sèrie de magnitud que van a formar part del càlcul del remanent de tresoreria afectat, que no fa falta calcular manualment perquè el projecte el calcula directament. Això va ser un poble que ens va recomanar la sindicatura de comptes, que s'hi mira molt amb aquest tema. Llavors hi ha un altre canvi que també vaig comentar, que és a la base 36, per dur aquí tota la informació trimestralment de l'execució pressupostària, però mos parell que és més transparent i que va a l'abast de més gent, la, publicarò a la pàgina web de l'Ajuntament, a la qual cosa, a través del portal de transparència, se complirà aquesta informació cada trimestre. Si heu vist els informes de l'interventor, hi ha també l'informe d'estabilitat pressupostària que compleix la nivellació del pressupost i el principi d'estabilitat pressupostària. I això era un paquet el que volia comentar.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Té la paraula la senyora Bianca Aguilar, com vulgui.
2: Gràcies. Bé, ja ho vaig comentar divendres passat a la comissió informativa que encara que els regidors no tenen obligació de venir o que no formen part d'aquesta comissió, sí que m'hagués agradat que el manco que tinguessin a dir que és exclusiva haguessin vengut, perquè va de fer preguntes sobre per què han llevat una partida o per què s'ha reduït o suprimit o elevat en un plenari. Bueno, pues, tampoc m'apareixia molt adient, però bueno, no me quedarà una altra. Bueno, és una pena que aquest pressupost arribi quasi en un mes de juny. Tothom sap que aquest pressupost s'havien d'haver presentat abans de 2026. Jo no sé si això és una pràctica normal en un PSOE, perquè com sabem en un govern d'Espanya, encara des de fa molts anys, no tenim el pressupost. Vull pensar que no. Igualment, hi ha una sèrie de partides que pues, m'han cridat bastant l'atenció. Les que vaig poder demanar en un plenari ja no les comentaré, però sí que hi ha un parell que bueno, quant o menys pot sorprenen. A l'àrea de cultura hi ha una partida que passa de 1.000 euros a 3.000, que és el lloguer del Club Pollença. No sé si mos pot explicar per què hi ha aquest augment. Després, les inversions en cultura passen de 100 a 8.000 euros. No és que estigui en contra, simplement vull que mos expliqui per què. Normalització lingüística, han passat d'activitats en un Premi Pollença de Literatura de 0 a 11.500 euros. A biblioteques i arxiu, encara que avui la senyora Xamena no hi és, però sí que vull comentar, han passat de 0 a 12.000 euros. I després, de part de festes, s'ha reduït la partida de Carnestoltes de Pollença i Port. S'han reduït en 10.000 euros i també s'han reduït en 5.000 euros les festes d'Humoll, que ja crec que tothom sap que tampoc són les millors festes del món i que hi ha hagut moltes crítiques sobre que se podria millorar i aquí, en vez de posar més dobbers, els allevam. Hi ha una partida del Festival de Música, que és de servei de producció i gestió de taquilla, de 0 a 20.000 euros, és perquè l'expliqui, perquè no sé exactament. Passa de 0 a 20.000 euros, i s'ha creat aquesta partida, servei de producció i gestió de taquilla. I després, a l'àrea d'esports, en tots els problemes que hi ha en poliesportius, en totes les mancances que hi ha i la falta de manteniment, se passen de 50.000 euros a 30.000 euros les reparacions del poliesportiu. Això jo no hi ha manera d'entendre-ho. Puc entendre que hi ha una falta de personal, però el que no puc entendre és que se destinin menys dobbers. Sobretot sapiguen l'estat amb el que estan el poliesportiu, tant de Pollença com el d'Humoll. El subministrament elèctric també del poliesportiu, d'esports, passa de 103.000 a 75.000 euros. Desconeixies que ens han fet una rebaixa a les factures de la llum, ojalà. Però, bueno, el que jo tenia constància i cada any pujava i pujava, per lo tant, perquè si m'ho poguessis explicar això. Veig que el servei d'activitats aquàtiques i socorrisme passa de 140.000 a 205.000 euros. Era per saber si aquesta pujada és perquè licitaran el servei, ho desconec, o perquè el preu simplement del servei ha pujat. I el servei de neteja al poliesportiu també ha baixat, de 32.000 a 23.000 euros. Això no sé si vol dir que eliminaran o reduiran un número d'hores que el personal de neteja externa farà feina. I després, una cosa que sí que ens sorprèn és que s'ha eliminat la partida de 10.000 euros de camins. Jo no sé si no ho estic entenguent bé, però hi ha unes queixes contínues sobre els estats dels camins i nosaltres, en vez de posar més dos bés per intentar fer els camins més sovint, perquè entenc que se fan, però no se fan amb la freqüència que toca, perquè al final te cauen quatre gotes i les males herbes tornen a sortir. No sé, hi ha un parell de partides que no cap d'entendre, per això les plantejo aquí, per si qualcú me vol donar una resposta. I després, la darrera és el servei de pressupost participatius de participació ciutadana, que passen de 0 a 40.000 euros. Sé que és una aprovació provisional, però són les partides que més m'han cridat l'atenció.
1: Molt bé. Senyor Sureda, vol contestar? És igual, ho dic perquè
8: sí,
1: el debat serà molt...
8: Pel que fa al Club Pollença, han passat de 1.000 euros a 3.000 euros. En un consell d'àrea que varen fer, el president del Club Pollença va participar i va trobar que l'Ajuntament havia tenir una partida un poc més elevada. La veritat és que nosaltres, el que és programació cultural, moltíssima de cosa, ho fem a dependències que són o gestionades per l'àrea de cultura. Moltes activitats se fan en un moll, a la sala... en un saló parroquial, però van considerar que era important incrementar aquesta partida en el sentit que si se fan unes millores en un saló parroquial i no se poden dur a terme segons quines activitats allà, tenir més marge per poder utilitzar el saló del Club Pollença i pagar un lloguer que costa per dur a terme aquestes activitats en el Club Pollença. Per altra banda, hi ha una partida que incrementa amb 8.000 euros de capítol 6 a l'àrea de cultura, perquè a vegades es va tenir una partida de capítol 6 per poder fer algunes inversions d'equipament, d'adquisició d'equipament tècnic, d'inversions que si no la tenim, després no els pot pagar, i pensant que molt millor tenir aquesta partida de capítol 6. Després, pel que fan un festival, és cert que han creat una partida de 20.000 euros, però això ja se venia pagant d'una partida que era genèrica. Hi ha una persona que ja la legislatura passada estava contratada i que també cobrava i també facturava l'Ajuntament, que enguany la tornant a tenir perquè ajuda a la gestió del festival, i després, durant el mes de maig, juny, juliol i agost, un de matins, hi ha una persona que fa la venta taquilla. I pensàvem que era bo que això, en lloc d'anar a una partida genèrica, ja que el festival no disposa de personal propi, el maco que queda especificat a dins una partida específica per tal de donar un poc més de coherència a lo que és aquesta despesa que se venia realitzant, que se ve realitzant i que segur que s'haurà de venir realitzant en un futur, perquè com sabem, el festival no disposa de personal propi per poder aquestes. I el que és el pressupost del festival... hi ha unes partides que baixen i aquesta s'incrementa per aquest fet.
1: Senyor Tugores.
9: Gràcies. Comentar, primer, lo de, ja a la memòria que va presentar un poc justific perquè hi ha hagut aquests canvis. Primer, dir que un servei d'activitats aquàtiques, de socorrisme, d'activitats dirigides i parcs esportius i totes les activitats que tenen un servei professional, pues, demanem un pressupost a final d'any i després hem d'ajustar el nostre pressupost en aquests serveis que ens donen. Per tant, hem de la part de subministrament que has comentat i de reparació de poliesportius i de reparació de maquinària, és veritat que s'han baixat les partides, però també que s'ha pujat la partida d'equipament de l'àrea d'esports, dins que és la 62309, perquè tenim un problema que hi ha reparacions que des d'intervenció se considera que són que és una inversió i per tant hem de tenir una part prevista en aquesta part d'inversions. Respecte a la neteja, dir que enguany, clar, no hem anat a un poliesportiu municipal d'Humoll i I durant aquests primers 6 mesos tampoc l'utilitzarem perquè va estar en obres, per tant la partida va baixar, les despeses reals van ser més baixes i ens hem ajustat una mica en aquestes despeses. És el que ha passat també amb el subministrament elèctric. Des de l'estiu de l'any passat no hem pagat els focos antics i després van començar aproximadament per novembre, crec, o a final d'octubre, a utilitzar una altra vegada el focus. És a dir, no s'ha... I això que ha fet? Va fer que la factura a final d'any d'electricitat fos més baixa i, per tant, a partir de la previsió i que creiem que amb aquest nou

0: Encontramos que la aprobación definitiva tenía que ser también lo mismo, una cosa aprobada muy pronto para que el que viniera detrás tuviera todo hecho, para que no nos pasara como ya nos pasó en el 2011. Se aprobaron, además, históricamente dentro del plazo que te marca la ley de regímenes locales, que era dentro del ejercicio anterior, para que el ejercicio 23 tuviera ya unos presupuestos aprobados y no se tuvieran que prorrogar. Y se aprobó en noviembre de 2022. Pero tengo que reconocer que el equipo de gobierno entrante, que fue el equipo actual, también aprobaron dentro del año anterior, en noviembre de 2023, el presupuesto 2024, que nos pareció que habían cogido la dinámica y estábamos, vamos, encantados. 2025 se aprobó diciembre de 2024, un presupuesto de 30 millones, ya había subido respecto al del 23, 7 millones, pero ahora nos encontramos tristemente en el 2026, que se lleva en enero, se retira, porque no hay... No, en un principio tengo que reconocer que pensé que era algo relacionado con la relación entre los dos equipos de gobierno, pero por lo visto fue otro tema. Y bueno, no lo presentan en enero, se retira, y ahora nos lo vuelven a traer ahora en el mes de mayo, en el día 28 de mayo, lo cual es un problema añadido porque ya se han consumido muchos créditos. Y además un presupuesto histórico de casi 31 millones de euros de gasto. Bueno, claro, todo esto es posible gracias a los hachazos fiscales que este equipo de gobierno nos ha ido regalando a los pollensines, como bien hemos hablado antes de recibo de la basura, que ya lo notarán cuando llegue la contribución en el mes de noviembre, el que no haya pedido la recogida. Observamos también el avance de liquidación del año 2025, que ya se debía ser una liquidación del ejercicio 25. Dudas, dadas las fechas que estamos. Yo recuerdo al señor interventor, que sabe muchísimo más que yo, que antes del 1 de marzo el Ayuntamiento debe confeccionar y aprobar la liquidación del presupuesto del año anterior, y antes del 1 de junio, a escasos días, el órgano de intervención del municipio debe tener formada la cuenta general. Yo lo recuerdo, pero seguro que lo sabe muchísimo más que yo. Pero pasando por este avance, vemos que el presupuesto con las incorporaciones y otro tipo de transferencias, subvenciones de otras administraciones, etcétera. Por cierto, estamos en un ayuntamiento que se hizo gracias al plane del señor Zapatero. Igual si buscamos en las paredes encontramos alguna joya, pero bueno. Dicho esto, hemos llegado a unos créditos definitivos con todas estas sumas de 38 millones y medio. 38 millones y medio con todas las modificaciones, la suma de subvenciones, créditos definitivos, 38 millones y medio. Pero tristemente, muy poca actividad en cuanto a proyectos. Siguen viviendo, 3 años después, de proyectos que los dejamos sobre la mesa. Y seré más explícito, en inversiones reales apenas encontramos el capital que el alcalde criticó el primer año que llegó, y al final será lo único que deje atrás cuando pase su tiempo en política. Encontramos partidas que se crearon y no se ha hecho nada desde la aprobación del anterior presupuesto. No va, bueno, como hubo un proyecto A y el proyecto B, nos ha despistado un poco, pero bueno, se han creado unas partidas nuevas, que es nueva oficina turística de Alcalá San Vicente. No sabemos lo que hemos encontrado escrito, no poco más. Digitalización de oficinas de información turística, otra partida de 155. Y bueno, esto al menos es contable, no sabemos si se ha hecho algo más. También se tiene que decir que les gusta manejar grandes presupuestos que luego no son capaces de ejecutar. Como ya les dije el año anterior, estamos ante un gobierno que recauda como si fuera urgente, todo fuera urgente, pero ejecuta como si nada importara. La baja ejecución presupuestaria demuestra una realidad. No es un problema de recursos, porque el presupuesto es histórico, es un problema de gestión, en este caso de su falta. Planificación deficiente, falta de proyectos y una mala priorización. Y son los más de 4 millones sin ejecutar de lo que estamos hablando. Más de 4 millones de euros sin ejecutar. En cuanto al proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de Pollensa para el 2026, el B, no queremos liar al oyente, es el segundo que se presenta, que ya prácticamente podríamos haber traído también el del 27, porque ya en unos meses ya deberían poder presentarlo. Y sería interesante, por lo que he dicho, ¿no?, el siguiente gobierno se encuentre con el mismo problema. En enero se anunció la presentación del presupuesto 2026, como ya he dicho, que tuvieron que retirar, y con curiosidad observamos, como el que busca los siete errores, que se ha modificado. Algunas partidas de gastos como un vehículo de 80.000 euros, 80.000 euros para conservación de aparcamientos, que es una partida que felicito al que la haya incorporado, porque me va a servir muy mucho para una moción que luego vamos a traer a debate. Y una bajada de un 10%, que es algo que sí que no me esperaba encontrar nunca en un gobierno de izquierdas como son ustedes, una bajada de un 10% de la partida de servicios sociales. Yo no sé qué diría el señor Müller, que fue portavoz de Podemos en este ayuntamiento, o el mismo partido Alternativa, que ambos partidos le dieron su apoyo explícito a Més per Pollença y ahora vienen y rebajan un 10% a la partida de servicios sociales. Bueno, ya se entenderán ustedes con ellos. Eran sus líneas rojas y se las han saltado a la torera. Encontramos una partida de educación de contrato de gestión de Escoleta que ha subido de 300.000 a 450.000. Igual tiene una explicación, pero los cuetos de lo que se pone allí no hemos sabido si hay un cambio de convenio colectivo, si piensan, no sé, no hemos encontrado el porqué. Y finalmente, varias partidas sobre el Capitol, entre ellas una de 36.000 euros de alquiler del local. Imaginamos que tendría que ver con el lucro cesante del local que hasta ahora venía cobrando, o se alquila un local. Como no nos lo han explicado, pues no lo sabemos. Esto suele pasar así. Deje, yo acabo y luego, si quiere, acabo y luego usted me dice lo que vea oportuno. Lo más importante en el cambio del presupuesto de enero al de hoy son los ingresos. El interventor, con muy buen criterio, no había dotado partidas, que los había dejado de un... Bueno, es que hay un informe que lo dice muy claro. Por lo expuesto y teniendo en cuenta las anomalías recogidas en la parte B y C de capítulo 1, que son temas de personal, ¿vale? Esto... Se suele haber problemas de personal y creo que el señor alcalde está en ello, pero es que los ingresos, por el tema de los ingresos, el resultado del control permanente previo del expediente es desfavorable. O sea, traemos un presupuesto desfavorable. ¿Me equivoco, señor interventor? Perdón, ¿ves? Es lo que tiene. Sabía de lo que estaba hablando, pero he querido leerlo porque era muy importante para mi intervención. Bueno, evidentemente, al final hay un informe de urbanismo en el que se recogen las partidas de ingresos en cuanto a los ingresos por multas de infracciones urbanísticas, que, como bien ha dicho la señora Carbonell, sube a 200.000 euros. En el A eran 800, ahora han bajado a 200. Algún motivo tendrán, o lo desconocemos. También está la partida del 5% de alegaciones de turismo, que son 1,2 millones. Y de legalizaciones, que voy a recordar a los oyentes que son 350 expedientes como mínimo que se han presentado en Pollensa, que baja de 850 iniciales de enero a 500 de ahora. No sabemos el por qué está bajada, pero bueno. Hay algo que me preocupa bastante más. A mí lo que me preocupa es, viendo la liquidación de 2024, que es una liquidación cerrada, yo veo que de estas partidas se dotaron 1,5 millones y finalmente se ingresó cerca de 500.000. Evidentemente, las multas no se cobran como por ventanilla. Es decir, la gente las puede pagar, la gente tiene un plazo, pide... O sea, no va a ser tan fácil que se cobren. Por eso, el interventor, con buen criterio, pues no ha dejado que sean disponibles. Si lo hace de esta manera es por un tema, un criterio de prudencia, que es lo que le tiene que regir al señor interventor como buen contable que es. Me acuerdo de esta manera de hacer los presupuestos, tristemente, que se hacían en los años anteriores a nuestro gobierno de 2011, en el que se marcaban unos gastos, unos ingresos, para luego decir cuánto voy a gastar. Y esto, tristemente, me recuerda mucho a esa foto. Luego, ya yendo un poco a partidas, aparte de este informe de la cara A, bueno, estamos muy contentos que se apueste por tecnificar el ayuntamiento. Es una discusión y yo siempre me he sumado a este criterio, porque tenemos una estructura que es totalmente anticuada, es una estructura que tiene 40, 50 años, donde había una base muy grande de trabajadores y era piramidal totalmente. Ahora mismo hace falta más técnicos, más manos para sacar adelante los proyectos y poder hacer los trabajos que tienen que hacer con técnicos adecuados y asesores, etcétera. En eso estaremos totalmente a la mano de ustedes. Luego nos llama la atención que se hayan retirado la subvención de libros y material escolar. No sé si es que no se trabajaba en ello, no se ha dado la información suficiente, no desconocemos el por qué ha desaparecido. Y luego vemos que aplaudimos que se vuelva a poner la subvención de banda de música, se incremente hasta los 42.000 euros como había habido durante muchos años. Estamos contentos que se vuelva a esta partida. Y un incremento importante, que creo que lo ha comentado la señora Campomar, de la empresa municipal, que pasa de 3,3 a 4,2 millones de euros, que me imagino que va en base a las recaudaciones que se tendrán de estos hachazos que decía yo que tendremos los pollensines. Luego se sube las partidas a las terceras edades, me parece bien. Yo sí que pido que se les ayude a poder presentar la documentación en tiempo y forma, porque a veces es falta de manos, falta de conocimiento de informáticos, a veces que no saben hacerlo, y a veces, muchas veces, no te traen todas las facturas porque no son capaces de traerlas en tiempo y forma. Las subvenciones a deportistas han subido, que también lo aplaudimos, y a las entidades deportivas todo sube. Cualquier deporte que no sea ir a correr, que son las zapatillas, que básicamente es una cosa barata, hay otros deportes que son mucho más caros y es necesario a veces. Luego vemos una partida que no desconocemos, si no me la quiere explicar alguien, es cultura, homenaje a Pesco 2. 18.000 euros, no sabemos de qué se trata, no sé si Pescado, yo tengo un amigo que se llama Pescado de apellido, no sé si es, no sabemos esta información, si no la dan lo agradeceremos. Y bueno, luego me ha hecho gracia también que la señora Carbonell se ha puesto una medalla sobre una modificación en la base de ejecución para... cambiamos de presentar los presupuestos, el estado de ejecución, trimestralmente lo pasamos a que se publique en la sede electrónica. Es fabuloso, pero es que no lo han presentado nunca. No han presentado un estado de ejecución trimestral nunca, nunca. Y ahora vienen a vender que lo van a presentar en sede electrónica. Bueno, pues está muy bien. Que la publiquen donde sean, pero publíquenlas. Y bueno, no me voy a extender más, las inversiones son bastante errónicas. Me imagino que todo lo haremos por vías de subvenciones o modificaciones de crédito. Pero bueno, yendo un poco al fin de esta intervención, falta de proyecto, falta de lideraje, falta de ganas de sacar adelante, y yo solo les pido que para el presupuesto 2027 se pongan en tiempo y forma y no nos encontremos con una cosa ya... imagínense, ya estaríamos en las elecciones. Ya hubieran sido las elecciones, si no voy mal. Esta semana hubieran sido las elecciones. No pueden presentar un presupuesto así. Preséntalo en septiembre, octubre, noviembre. En diciembre se lo compro, pero no se esperen al final. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Señora Carbonell. Té la paraula.
2: Començarem per al final. Efectivament, quan nosaltres vam entrar, vam trobar un pressupost aprovat i exhaurit, agotat. Vam haver de fer una modificació de crèdit d'1.800.000. Apenas entrar. No, no és fals, és ben cert. se pot mirar. Varen trobar les partides agotades sense poder fer res i se va haver de fer aquest expedient de 1.800.000 que vostès varen aprofitar per xerrar de, com era allò, irresponsabilitat. Però ahir com havíem de fer feina, si no tenien crèdit. Gràcies per nomenar que l'expedient d'aprovació de pressupost de 2024 se va fer en temps i forma. Només van ser els primers de Balears, però això no té importància. Em diu que m'he penjat una medalla per un tema de que he canviat una base. Jo no sé penjar una medalla, cerc. No m'he de penjar cap medalla, cerc que vostès i el públic de el ciutadà de Pollença puguin tenir la mateixa informació. No sé quin interès té de que el dugui aquí en paper, si el pot tenir igualment a l'abast. El discutim, no hi ha cap problema. Demanin, facin preguntes. Se queixen...
1: Senyor David Alonso, li han deixat xerrar.
2: Se queixen...
1: Pot dir tranquil.
2: Se queixen de que no han fet junta de portaveus per aprovar el pressupost. A veure, no han fet junta de portaveus. Cap de vostès han vengut una consellària? Cap. Bueno, no és el mateix, però se convoca una consellària, és una cosa que està aprovada, se debat el pressupost, el que se vol del pressupost, i se poden aprovar unes línies i fer unes propostes. Ni han fet propostes ni han vengut una consellària. Aquests atxazos de tributs que vostè diu i comenta, exactament se va pujar l'IBI, efectivament, en el 2024, amb 867.000 euros d'increment per la totalitat de l'IBI, i s'ha aprovat aquest de l'ITR, l'ordenança de residus, per 906.000 euros. 906.000 i 860, vostè faci comptes i veurà que falta molt per arribar a 7.200. En 7.175 hem incrementat. Sobretot el que falta és molta feina. I no només de la regidoria d'Hisenda, que ha cercat ingressos, també de la regidoria d'altres regidories, principalment la d'Urbanisme, que ha fet molta de feina per aconseguir els ingressos. Entre altres coses...
1: Senyor David Alonso.
2: Entre altres coses, s'ha posat a fer feina un romanent de tresoreria. Aquest romanent de tresoreria, d'acord amb els informes de la tresorera, durant el 2026 arribarem a tenir probablement 716.000 euros. Vostès tenien un pressupost de 100 euros d'ingressos. No sé què li fa tantes rialles, la veritat. No sé, ja me va contestant a mesura que parlo. Vale. En quant a en el remanent de tresoreria i a la possibilitat d'utilitzar els interessos de depòsit, jo crec que ja que no el podem utilitzar el remanent de tresoreria perquè no el podem utilitzar, anem a utilitzar els interessos del depòsit que ens fa aquest remanent de tresoreria. Enguany s'han posat 600.000 euros, si s'ha fixat en l'informe de la tresorera, diu que podem arribar a 716.000 euros, probablement un poc més, perquè en aquest moment ens han tornat una sèrie de pòlisses que posarem a fer feina amb uns altres recursos, amb uns altres productes que donaran més rendiment. Però bueno, això és fer feina també. A l'escola de la Gola, que l'ha comentada, però que ja la comentarà la senyora Jiménez amb més precisió, li diré que aquest increment correspon a un conveni per un sou de les educadores. Aquest increment de conveni per un sou de les educadores no l'hem negociat nosaltres, però el pagarem nosaltres. Perquè l'ha negociat és la Conselleria d'Educació i ho carrega l'Ajuntament. Més de 133.000 euros de cost. El pagarà l'Ajuntament, no la Conselleria. Així fa bon baixar els imposts. I demanen-los a l'Estat també, perquè baixen els imposts, però demanen a l'Estat que subvencioni el que vostès han baixat. Sí, en aquest moment crec que hi ha UPP a la comunitat autònoma, m'apareix. Criteris de l'interventor en quant a personal. També li vull comentar, perquè aquest criteri de l'interventor no és d'enguany. No s'ha fet res. En personal, me refresca, en tota la part de, que hi ha dins l'informe de l'interventor, en personal no s'ha fet res. Xerra de la precarietat de l'Ajuntament. Estic absolutament d'acord amb vostè. Una precarietat que l'any 2011, si no vaig errada, crec que governava el seu equip de govern, hi va haver una rebaixa de tècnics. De tècnics. Que en tots els equips que hi ha hagut posteriorment no s'han recuperat. Han pujat les feines, s'han donat més coses a fer, però els tècnics no s'han recuperat. Per tant, estic contenta que mos aprovi que per lo menys vulguin tecnificar l'Ajuntament. Que s'han de declarar crèdits no disponibles. Bueno, jo discrep de l'interventor, ja ho he dit abans, ell ho sap perfectament que discrep d'ell, però he quedat l'ordre. Això també és la primera vegada que es posa en marxa. A vostè no li varen demanar mai que decretàs no disponible una sèrie d'imposts o de crèdits, no és vera. Però teníeu mateixos ingressos i aquests ingressos venen de l'any 2017. Per tant, si el criteri era que s'havia d'afectar com pareix que és el que és, aquests criteris, el mateix criteri que s'ha aplicat en guany, aquests crèdits haurien d'haver estat declarats no disponibles. És la primera vegada que se fa. Vull deixar constància. I per què se modifiquen els ingressos que havíem posat? Com he dit abans, les multes, que són aquests 200.000 euros que efectivament varen posar 800.000 i ho varen rebaixar a 200.000 a la segona proposta, és el que he comentat, que hi ha ingressos suficients a lo millor per aixecar la no disponibilitat de 230.000 euros abans de que s'aprovi el pressupost definitiu o poc després. Perquè el que hem mirat és que hi ha una sèrie d'ingressos que estan preparats per executar-se i si tot va bé, ho executarem. Per tant, sí que penso que arribarem a 900.000 euros. Però en aquest cas, per no declarar 800.000 euros del pressupost de despeses com a no disponibles i deixar que els regidors puguin fer la seva feina, se va tornar enrere aquest import de 800.000 a 200.000. 600.000 euros que varen retrotreure. Els ingressarem, no se preocupi. No, si vol també ho puc dir. Aquest criteri de prudència que vostè alaba tant, és una pena que no se li hagi expliquat a vostè i sàpiga el que és deixar un crèdit no disponible i sense que els regidors puguin fer feina. De veres que serà divertit. Més me diu que me diu que els serveis socials han rebaixat serveis socials. És vera, han rebaixat serveis socials. No m'ho ha quedat d'altre, tot i que els ingressos que hem posat a serveis socials no seran tot el que tindrem. S'ha fet treball per part del servei social, potser la senyora Morro ho voldrà explicar millor, per aconseguir un increment de lo que se m'ordona per cada plaça. També han treballat perquè mos puguin cobrir un dèficit de la residència. Cada plaça surt a haver 27.000 euros l'any. I, bueno, no sé si... Ah, i li volia comentar una altra cosa que segurament la senyora Jiménez també li comentarà, que és el tema de la banda. Vostè ha dit que s'havia pujat en guany, però realment es va fer una modificació de crèdit de l'any passat i ja se va pujar a 42.000 euros. Si vol remell, doncs ja li contestaré, però crec que li, més o menys li ha contestat a tot.
1: Senyora Jiménez.
3: Sí, val, per al·lusions contestaré, no, senyor Alonso. Vostè xerra de responsabilitat política. Responsabilitat política és el que han fet els regidors d'aquest equip de govern, que tots i cada un de nosaltres han fet una memòria allà on hem explicat on s'han anat cada modificació, de cada partida, de cada pressupost de les nostres àrees. Si no vaig errada, crec que s'ha fet molt poques vegades o cap. Responsabilitat política és dotar de crèdit allà on fa falta, amb el que no fa falta. Com la puc explicar, que de fet l'aplicació 48.9.40 és una aplicació que es va crear durant el Covid, que és aquesta aplicació que vostè diu d'aquesta subvenció per llibres de text i material. Aquesta subvenció no ha lugar perquè, evidentment, el Covid ja ha passat i s'ha donat a joventut i a la banda que era on feia falta. Sense haver d'augmentar el crèdit de la partida d'educació. En referència a l'escola de la Gola, la meva companya, la regidora d'Hisenda, ho ha explicat, però així és, mos surt una aplicació d'un conveni de pujada de sou del personal de l'escoleta i com que nosaltres, segons el que és responsabilitat política, decidim aplicar aquesta pujada. I movem totes les partides lo necessari perquè aquestes treballadores puguin cobrar per el seu servei, per el servei que donen dia a dia als infants d'aquest municipi. Gràcies.
1: Senyora Morro.
4: Bueno, la senyora Carbonell ho ha explicat ja un poc lo de serveis socials, però sí que és vera que no s'haurà baixat el pressupost un 10%, com vostè diu, perquè les subvencions encara no els tenim i tenim previst cobrar més subvenció de lo que varen cobrar durant l'any passat. I una de les raons és perquè les places s'han cobert amb més agilitat, no tindrem penalització, perquè a partir d'ara tampoc no penalitzaran tant quant a les places no estan cobertes i, per tant, quan nosaltres rebíem la subvenció tant de serveis socials com de la residència, se generaran crèdits. Per tant, no sabrà en quin moment la partida de serveis socials afectada en quin moment. Evidentment, només faltaria. I després, en tema de les associacions de gent gran, mai ha quedat cap associació sense cobrar la seva subvenció, perquè sempre ha tingut les tècniques i el tècnic de serveis socials a la seva disposició per ajudar-los en tot el que faci falta i així ho seguirem fent. I per tant, si aprovem aquest pressupost, enguany tindran un poquet d'increment i a mesura que puguem pues anirem incrementant les partides també. Gràcies.
1: Simplement, senyor David Alonso, jo no entraré en la forma com vostè a vegades fa els seus discursos, però hi ha una cosa, el tema del capítol. Podríem entrar a profunditat del tema capítol, no entraré. Però nosaltres hem aplicat el lucro cessante d'acord amb el que vostès van aprovar. Faltaria més. I aquesta és la realitat. Per tant, aquesta és el que... No podem fer d'altra cosa. evidentment, no? Jo hi no entraré perquè voldria... No, escolti, senyor David Alonso, vostè fa moltes manades quan realment xerra nosaltres. Quan vostè xerra, estem en silenci, l'escoltam malgrat la seva agressivitat, etc. I li dic sincerament, no entenc molt bé la seva agressivitat. Però nosaltres, en el tema del Capitol, diu, serà l'única cosa que faran. A més de que no es verà, ni molt manco, li vull dir que la gestió del Capitol ha estat una de les gestions més complexes que s'han fet en aquest ajuntament de fa molts d'anys. No dic ni el més complex, simplement de la més complexa. Ha estat complicat tot el tema de la demolició, moltíssim complicat, han hagut de dur a terme acords amb una plataforma que se va fer per tal d'intentar minorar l'impacte negatiu que podria tenir la realització d'aquestes obres, que realment era un tema complicat, i sabem que alguns comerciants, algun comerci sí que han sentit perjudicat, perquè és molt difícil fer una obra d'aquestes característiques a un centre com és el de Pollença, i realment tota la feina que s'ha fet de totes les àrees, contratació i urbanisme, fonamentalment, ha estat increïblement difícil i complexa. Per tant, quan diu vostè que realment l'única cosa, ha dit deixar un projecte fet, que no entraré en el projecte, que el varen haver de tornar a licitar per errors que havia fet de la primera licitació. Durant aquests anys li puc assegurar que ha estat una feina i jo m'agradaria que xerrés des d'un punt de vista totalment escèptic, sense aquest tipus de connotació política, només professional, en lo tècnic d'aquí dalt, i li sabrà exactament tot el que ha suposat el tema del Capitol. El tema complet. Per tant, no faci d'aquesta qüestió que ha estat tan complicada com que és l'únic que faran. Sí, però s'ha fet. S'està fent. En complicacions, en problemes reals. Però ho estan fent. I les dificultats que hi ha hagut són cada vegada, han estat molt i diverses. Per tant, crec que realment una obra que en el final vos pot sortir quasi 10 milions d'euros, que realment no sé si quan se va començar a comprar se va fer un estudi d'impacte econòmic de lo que significarà i lo que significarà la gestió i un manteniment d'aquest centre. No sé què se va fer. Estan parlant, t'ho he dit moltes vegades, perquè crec que és bo, quan parlant de transparència, que això costarà per cada butaca que té el Capitol, 50.000 euros. I nosaltres, que som un govern responsable, han agafat el projecte i l'han tirat endavant sense cap tipus de problema. Però en un mateix temps volen dir que hi ha hagut problemes i dificultats i, per altra banda, també volen dir quin és el cost real que hi ha hagut. Crec que és bo que tothom sàpiga el que s'ha fet. I aquesta ha estat la nostra política. Han qüestionat? No, jo no he qüestionat mai. Ho podria qüestionar. I quan se va fer, que jo estava fora de l'Ajuntament, vaig tenir tots els meus dubtes. Però quan vàrem entrar, hi havia un projecte que torno a repetir, que el vàrem haver de tornar a treure i realment ho hem estat treballant d'una forma complicada i sèria. Ho hem fet. I ho estan fent. I crec que això, crec que s'ha de... jo m'agradaria una mica de responsabilitat quan se diu l'única cosa que deixarà. A més, que m'apareix molt electoralista el que diu, jo m'agradaria després posar molt de taula totes les coses, però no hi va entrar. No estem en debat electoralista, estem en debat de pressupost, i jo l'únic que li vull dir és que nosaltres estem aplicant el tema del lucro cessante el que vostès van aprovar. Ni més ni bungo. Senyora Carbonell.
2: Només una coseta. Li volia recordar al senyor David Alonso que en breu entreguérem una escoleta a la conselleria moblada i equipada per aquest ajuntament. També ens agradaria que se reconegués, perquè el tema de l'escoleta, no, només ha dit el Capitol, només han fet el Capitol. L'escoleta ha quedat al marge i l'escoleta que ja estava concedida, perdoni que li digui, ja estava concedida, no hi havia mogut ni un paper. Aquest paper el vam començar nosaltres. Gràcies.
1: Molt bé. Senyor, vol contestar vostè? O...
0: Fem una ronda...
1: Ronda...
0: Breu, molt breu.
1: Ronda de Palaci, ronda de...
0: No, molt breu. No. No estaré agressiu, senyor Balda.
1: No, vull dir, perquè a vegades...
0: Bé, senyora Carbonell, el pressupost 2025 pot ser que alguna partida estigui acabada, agotada, però no era tot el pressupost 2025 que estava agotat com vostès entraron.
2: No, no era 25, era el 23.
0: Perdón, 23, 23.
2: El que varen trobar, perdón. I Herbert, no estava tot agotat. Hi havia crèdit de capítol 1. Gràcies.
0: Jo discrepo de lo que dice, però bueno. En cuanto al hachazo, el hachazo está ahí y lo van a notar los ciudadanos en sus bolsillos. En cuanto a basura, si ahí vi, pues usted puede decir lo que quiera, pero es un hachazo. El remanente tesorería, es verdad que siempre que se habla de remanente tesorería se habla del señor Montoro, pero hemos tenido 7 años a Montero, tampoco ha modificado para que se puedan incluir más técnicos, que se pueda incorporar para el uso en inversiones, al revés, ahora está más restrictivo que nunca. O sea, hagan autocrítica, yo siempre me he comido al señor Montoro, pero ahora su señora Montero, que ahora es señor Cuerpo, ahora ya ha cambiado, ha tenido 7 años para modificarla y no la ha hecho. También autocrítica en ese sentido. Y luego me parece una aberración, yo como empleado de banca, lo digo y con conocimiento de causa, que ustedes nos pongan que van a ingresar 700.000 euros en rendimiento económico del dinero que tenemos en las cuentas, cuando usted debe tener una bola de cristal. Usted sabe lo frágil que es un dinero a plazo fijo, si estalla una guerra, estalla hay una pandemia. No, ríanse ustedes lo que quieran, pero yo de banca le puedo dar con cuchara. Le puedo dar a alguno de vosotros.
2: Perdone, señor Alonso, no me estoy riendo.
0: No se lo decía usted, disculpe. Pero hay temas que a mí no me van a dar ninguna lección. Me parece una aberración poner que se van a ganar 700.000 euros. Y eso será solo el primer mes, el segundo mes, el año entero. Bueno, dicho esto, en el 2011, mea culpa, encontramos un ayuntamiento quebrado, 6 millones de facturas sin pagar en los cajones y un fallo de novato, eliminamos una serie de personas en la plantilla de trabajadores del ayuntamiento, se eliminaron una serie y fue un fallo mío, error de novato y Tomeo ya me lo decía. Pero bueno, teníamos que sacar el dinero de algún sitio. No podíamos pagar las nóminas, el primer mes no pagamos nóminas, señor Cifre se acordará mejor que yo, porque lo pasó también bastante pillo, y me da culpa que se eliminaron estas, y ojalá hubiéramos podido volver a ponerlas.
2: Esto tuvo que ser un trago, lo entiendo, pero en estos momentos, cuando a mí se me dice que se necesitan técnicos, se necesitan técnicos, pero desde el 2011 han pasado 15 años. Sí. Voy a decir, y lo que he dicho no es ni por el señor Montoro ni por la señora Montero.
0: No, pero ellos podían haberlo modificado.
2: No, he hablado por el ayuntamiento, en el sentido de que ninguna corporación de las que ha pasado ha intentado solucionarlo y creo que ha sido bastante claro.
0: Totalmente de acuerdo. Y por último, solo a la señora Morro
1: sí,
0: decirle...
1: inquietud.
0: Aquí cuando yo hablo un poco de más... Si no estoy agresivo. Bueno, el señor Morro decirle que sí, se ha bajado un 100.000 euros... Es verdad que luego pueden llegar subvenciones de muchos tipos, pero no se puede contar esas subvenciones, porque hoy pueden estar y mañana no. Hay que contar con lo que se presupuesta. Y luego se tienen que generar esos créditos que entran, se generan las partidas. Eso se tiene que encargar usted de decirle a la señora Carbonell, que le diga al señor interventor, que se genere esa partida, porque muchas veces no se hace. Llega una subvención y no va al capítulo que toca. Eso también sé que pasa. Y por último, señor alcalde, solo le decía que la partida del lucro cesante de repente aparecía una de alquiler. Yo no sabía, no estaba haciendo ningún tipo de... No me iba por los rincones. Yo soy muy directo. Creo que me conoce ya. Yo soy directo y eso. Pero bueno, simplemente era esto. Gracias.
1: Muy bien. Señor Tomeu Cifra.
5: intentarem estructurar-nos un poc perquè han dit moltes coses i no ser reiteratiu en tot el que hi ha. Jo sí que també estic d'acord que crec que un pla de pressupost, un Ajuntament de Pollença i després de tota aquesta incertesa que hi ha hagut des del mes de gener fins ara, tenir un pressupost inicialment aprovat i estava a final de maig, el dia 28 de maig, hagués merescut un pla extraordinari per poder-ho debatre, no tingui un context d'altres punts que no deixen de tenir importància, però crec que això genera debat i transparència, no? I jo crec que mos hagués donat molt de sí per tenir un parell d'hores més de debatre sobre un pressupost que lògicament varen néixer malament. I clar, quan m'ho anem a l'expedient veiem un poc quina és la causa i nosaltres des de l'oposició no sabem els intríngols de l'Ajuntament, de l'equip de govern, de dos partits que representen l'equip de govern i de les qüestions que hi pot haver. Ens hem de fixar en el que és tangible, que són els documents que hi ha dins l'expedient administratiu del pressupost. No? Un pressupost que encara hem de recordar que els aprovam inicialment. No? I ja no és una qüestió de més prest o més tard, sinó que hi havia un projecte de pressupost fet en el mes de gener que ha duit a que els primers informes eren després de Sant Antoni, per entendre'm-nos, i ja ha passat un altre, fins a 4 mesos, quasi, o 4 mesos, des d'aquella prevista aprovació inicial fins que ara els aduïm. Jo no entraré tant de les dates que ha dit el senyor Alonso de quan se van aprovar, però només dos matisos, i és que no és el darrer pressupost d'aquesta legislatura, lògicament, és que de l'exercici del 2027, i espero que s'aprovin de millor o millor manera. I això sí que és un tema de responsabilitat, i no vull donar culpes a ningú d'aquí perquè no se n'hi pot donar, però és molt trist arribar, com vam arribar en el 2011, sense un pressupost. Sense un pressupost i amb una quiebra tècnica total de l'Ajuntament, perquè veníem d'una legislatura que hi havia hagut un desgovern total. No? No m'entrem en detalls, però realment quan tu no tens per pagar les nòmines, en aquest moment, llavors és quan te preocupes, quan tens 40 milions d'euros en un bany, bueno, realment aquests 40 milions te generen, com ha dit, 500 i 600 mil euros en depòsits, però això és una preocupació relativa, perquè al final saps que en darrer extrem te pots saltar la normativa i pots mandar a pagar el que és estrictament necessari, perquè aquest Ajuntament, quan no tens un dobbés i no els atreixen ubanys, llavors sí que és trist, i que tenc que recordar que els primers pressupost amb una situació política complicada, i el senyor Sureda se'n recorda perfectament perquè ens va votar a favor d'aquest pressupost, perquè l'assumpte era quasi impossible de treure endavant, no? I el 2023 té rebó, però va trobar un pressupost aprovat i, a més, va trobar un remanent de crèdit que li va permetre fer una modificació de crèdit quan li va donar la llana, que va poder ficar a dins el capítol 2 tot el que va voler, tant sigui el capítol 1, 2, 3, 4, 5 o 6. I aquí també ha tingut altres oportunitats i ja entrem a dins aquest pressupost. I entraré en la liquidació i el senyor Alonso ho ha dit d'una manera també un poquet per damunt, però l'abans de liquidació, ja no crec que sigui abans, perquè estem en un mes de maig i suposo que la liquidació la presentaran ja, aviat, després d'haver acabat aquest pressupost, molt genera que, tot i que hi ha hagut un pressupost inicial incrementat amb remanents que venien de l'any passat, més altres ingressos que hi pugui haver extraordinaris, ha quedat sense executar 4 milions d'euros. I 4 milions d'euros no és culpa de vostè, perquè vostè fa, senyora Gerbonello, que li donen tant enllestat, tant en licitat i tant mos passam sense licitacions ni res, que ja entrarem després. No, però en el final és una falta de gestió. Perquè, claro, si tu te deixes de gastar 4 milions d'euros, aquests 4 milions d'euros saps que t'influiran en l'hora de redactar el pressupost de l'any següent. I després ha de tenir un debat amb tots els regidors, que tots volen i volen i volen, i després n'hi ha que, com sempre, perquè estan més enxufats, o perquè fan més la pilota, o perquè arriben més, o perquè ho fan millor, els hi donen més pressupost. Però això ha passat sempre. Però, en el cap i a la fi, la manca de capacitat administrativa per gestionar un pressupost implica que aquests remanents, que sí que van en un remanent de tesoreria, que no mos satisfà per res, perquè tenir tot més en un bany en què no podria estar, o s'inventen qualque manera de fer un pla econòmic financer i estar aquest dos més d'així com pollant, que ho permet la llei, que no és fàcil, que no entenc que no és lo fàcil que lo millor voldria, i no tenen lo millor en fi, les ganes de poder fer tenint altres problemes o poden passar així com passen, però aquests dos més són un problema. I a la liquidació de despeses, no entrem en detall, però surt això. I a la liquidació d'ingressos sí que jo li vull fer un retret en el bon sentit de la paraula. No? Vostè té molta més experiència que jo, no vull ser adoctrinador, però jo, si recorda bé, ja li vaig dir que posaven una partida per quadrar un pressupost que eren 1.200.000 euros d'un 5% de la legalització de l'hotel Pollençapar. Me diuen aquí l'hotel Nord Hotels va pagar una legalització d'un 5%. Quan se va dur això, jo ja ho vaig posar que això se llevàs, que això era un ingrés fictici, que s'havia duit per cobrar. I aquí se reflexa clarament que la liquidació d'ingressos del 25 no se van cobrar aquest dos més, perquè jo el primer que vaig fer va ser demanar a urbanisme com estava aquest tema i demanar a la propietat com estava aquest tema. I diu, hombre, han començat les negociacions, però han començat amb un tràmit que la setmana passada o l'altra, fa 8 dies, vaig veure un decret. O sigui, un decret de la llicència i de la legalització del Pollença Park que va equiparada amb aquesta liquidació es de fa 4 dies. I a més me consta que Ubalda va insistir perquè sortigués aquest decret de manera insistent abans de poder dur aquest pressupost, perquè si no l'interventor diu, escolta, jo no t'ho accepten això. Supos que és lògic, no? Perquè després d'un any de perdre 1.200.000 euros, després l'any siguient, de qualque manera, no mos han de tornar a enfanyar. I això jo ho vaig dir, si no, a les actes i en el plenari me repeteix. Aquests ingressos són ficticis. I per prova d'això, jo crec que els hi han estirat un poc les orelles, que aquests ingressos extraordinaris que enguany volien posar no fossin a l'IBE Albredillo, perquè és vera que hi ha molt d'expedient de legalització. És vera que n'hi ha molts. Jo miro registres d'entrada, normalment, però també miro decrets pràcticament cada setmana i veig les llicències de legalització que surten, que aquestes llicències de legalització, claro, quan se demanen, se paga l'ICO o se paga la tassa. Després s'ha de pagar l'ICO, però no se paga tot, perquè tot això du uns aplaçaments, perquè molta gent no té la capacitat econòmica i l'aplaçament s'ha de, o no, però fins que no se fa la liquidació, després la liquidació té un mes per poder-se veure, o 40 dies en funció de la fecha que se va. Bueno, és igual, amb aquest detall, amb la qual això és un ingrés que, lògicament, després de no haver fet o deures, hem de posar un poquet cara a la paret, i el cara a la paret és dir, bueno, pues anem a justificar d'una manera que aquests ingressos que són puntuals els han de repartir. Després ja anirem a lo que és la fase de repartiment. Clar, dins el pressupost d'enguany no el varen aprovar perquè lògicament tenien un informe desfavorable, perquè si no aquest pressupost que s'han pogut venir igual, o sigui, entenc que estaven consensuats, però hi havia un informe desfavorable que va fer que aquest pressupost s'aturàs. Hi havia un informe desfavorable per temes de personal que nosaltres ja hem tractat aquí i ja hem debatut i ja hem dictaminat des d'aquest plenari que aquests punts de qualque manera s'havien de rectificar. Però així tot, l'informe d'intervenció d'enguany encara allà, si se'l miren, a la conclusió Per tot l'esforat i tenint en compte les anomalies recollides a l'apartat B i C del punt 4A, capítol 1 de despeses, el resultat de control permanent previ a l'expedient és favorable. Així tot, amb la qual això és una feina que tenen per fer, perquè aquí me consta, i avui en xerràvem fora micro un pollet el de regidora de seguretat, que aquí un marrón el té la policia, perquè no hi ha control de la policia, de les hores extraordinàries, de com s'apliquen les hores extraordinàries, de com s'apliquen... Bueno, jo me remeteix que els informes. Ostres, és vostè el responsable de l'àrea, no són jo, no? Per tant, si aquí fa unes... unes manifestacions o fa unes observacions a un punt, aquests punts crec que s'han de tenir en compte. Igual que pregunta, el que me sorprèn que en el pressupost d'ingressos, una vegada eliminat el complement de productivitat, veig que continuen pressupostat de la mateixa manera. No s'ha modificat aquest pressupost en el moment que tu elimines una retribució de capítol 1. Per tant, que vostè hagués pogut alliberar aquest crèdit, independentment que després és un tema que s'hagi de resoldre o no resoldre, però que no serà amb un complement de productivitat que és claríssim, que és il·legal, que no ve d'ara, ja ho vaig dir i ho vàrem debatre l'altre dia i no hi tornarem a entrar en aquest moment. El que fa referència en el pressupost, jo me remeteix que un poquet a lo que és la memòria de... no entrarem en partida, perquè això pot ser també... no podem anar aquí hores i hores, però crec que aquí, en conceptes generals, vostès tenen uns increments d'ingressos d'un milió... prop d'un milió 600.000 euros, més d'un milió 600.000 euros, un milió 700.000 euros d'ingressos, no? Un milió 750. Una part importantíssima és en el que és la recollida de fens. Ja ho hem discutit i entenem que aquesta recollida de fens és una pujada de taxes altíssima per aquest Ajuntament i, independentment, que ja ha dit la senyora Campomà, que per molt que hi hagi la inspecció tècnica de residus, mai arribarem a reduir el que se pugui reduir. Aquí la previsió és molt menor de la gent que s'hi ha apuntat, el que puguin reduir, això no deixa de ser un increment impositiu. I després tenen aquests altres ingressos, aquests que a la liquidació de l'any passat enguany els han tornat a posar, que aquests sí que ja han donat la llicència de legalització de tot l'hotel Pollença Park, amb la qual han pagat la seva tassa d'un 5%, i uns altres que són, són una incògnita, perquè al final depenen d'uns informes tècnics, d'una liquidació, d'unes medicions, d'una instrucció d'uns expedients i, a més, en el que puguin ser les precarietats avallades o que hi pot haver de les prioritats que hi pot haver. Amb la qual jo crec que aquí el pressupost de despeses queda clar. El que passa que a mi, quan entrava en el capítol 1, que han entrat un poquet per damunt, clar, això me genera un poquet de por, perquè nosaltres aquí dotam una sèrie de places, tres tacs d'administració general, un TAE d'intervenció, 12-1, un TAE d'assessor jurídic, un enginyer tècnic, que seria un A2, i bueno, aquí hi ha un canvi de l'arxiver bibliotecari que passa de laboral a funcionari. Aquí me podien explicar, tot i que no era la senyora Xemena, com així hi ha aquest canvi de laboral a funcionari. No sé quina argumentació hi ha en tenir aquest canvi, no? I després, un altre arquitecte 1, més la normalitzadora lingüística, que passa de 50% a 100% de la jornada. Això són les places noves, més totes les places que estan en programes. Però, clar, aquí veig que també hi ha un tècnic de medi ambient, però després veig que el servei tècnic de medi ambient s'eliminen de la partida de despesa. Però tampoc tenim tècnic. I la senyora Pozo se queixa cada dos per tres que no té tècnic per poder elaborar tots els informes que té en referència a litoral, a moixos, a cursos, a plages, totes aquestes coses. Amb la qual també que m'expliquin com està això. I després, clar, aquestes places que creen realment, els tècnics són necessaris. Després s'han de cobrir i tenim un problema d'estabilitat perquè falten tècnics a tots els ajuntaments, hi ha una mobilitat com per tot, com a la policia, que és el més mòbil del món. Però després hi ha d'haver qualcú que faci la feina.

0: cantidad de tècnics que hi ha, jo crec que qualque dia s'anirà per tiempos, perquè és molt difícil aquesta tasca, i amb la qual l'estructura administrativa de posar gent aquí de dins sense tenir una estructura administrativa que sigui piramidal i que estigui jerarquitzada a diverses àrees, no és. I això també s'arreglaria, com sempre han dit, amb una relació de lloc de feina que donaria peu a que aquestes tasques estarien molt més definides per cadascun i cadascun sabria la seva jerarquia, a part de cobraments, que ja el que sabem que puguin anar afectant. Clar, després, les modificacions que hi ha, han dit lo de conservació de camins perquè és clar, perquè és una crítica clara a lo que pugui ser la conservació de camins. Llavors aquesta partida jo crec que fa mal als ulls quan és una de les crítiques més grosses que pot tenir aquest equip de govern. Tu diràs, només són 10.000 euros. Sí, només són 10.000 euros, però llevam aquesta partida. No? Un servei tècnic de medi ambient, ja ho he dit. Que m'expliqui la senyora Estefi Pozo com començarà a fer els informes de tot, de socorristes, que...
1: Li pegeixo res.
0: Què?
1: Bé.
0: No, no, els informes, me refereix que... No, que si no tens tècnic, de qualsevol manera, si te lleven un tècnic i si te lleven, un servei tècnic externalitzat, de qualsevol manera els ha de fer, no? Llavors, aquí, claro, la conservació patrimonial ha baixat moltíssim i després veig que aquí un servei de digitalització, que també m'han demanat i ho havien comentat, ha baixat un 83%, quan jo crec que l'arxiu municipal és importantíssim que se vagi digitalitzant, sobretot els arxius tècnics que són de base administrativa, que en falta molt d'aquesta part. Les altres són partides que van baixant i són partides petites que, en fi, no tenen tanta rellevància. El que passa que després sí que n'hi ha algunes que han tingut un increment important. Servei d'activitats aquàtiques i socorrista, que ens expliquin també un poquet aquest increment. Perquè bé, l'escoleta municipal, que diu contracte de gestió, però si no tenim contracte, i passa de 300.000 a 444.000. Claro, això què és? Per un contracte nou o per què? Perquè si no hem vist la licitació d'un contracte, hi ha un increment d'un 47% amb aquesta despesa. No? Per tant, de no tenir contracte no sabem el que mos durà. Bueno, després, en celebracions i festes, això sí que va, se nota que vendran eleccions i aquí hem de gastar una pasta. Altres celebracions, 60% d'increment. No? Celebracions i festes, el senyor... Bueno, així, jo el que veig a l'informe. Jo el que veig a l'informe. Vostè algú ha d'explicar en qui estarà el don bé. No, no ho faig així. Jo li tinc que dir el que jo veig. Això està escrit, no m'ho invent. No. Hi estaran més. Molt bé. Promoció de productes locals. Jo crec que és una bona iniciativa que hi hagi un cert increment. No? Però després, aquí hi ha actes, diades, celebracions i altres activitats. De 18.000 a 38.000, d'un 111%. De quina partida és això, a on anirà, qui ho hi estarà, no? A part del Club Pollença, que ja n'han creat. I després hi ha tota una sèrie d'increments. Veig que hi ha un servei d'àrea de normalització lingüística, però paral·lelament tenen una plaça que la placen de jornada, de mitja jornada a jornada completa. A diferència de medi ambient, que creen la plaça i lleven la partida, aquí posen una partida de serveis externs. Per tant, també que sabem de què va. I la neteja solidària en aire, no sé quines actuacions han de fer, veig que està dins capítol 2, no sé si és una intervenció estructural o no, i si hauria d'anar a capítol 6, la resta ja els han anat també parlant. I aquest servei de pressupost participatius, 40.000 euros, també, des de l'àrea de participació ciutadana, que els homes expliquin. Els departaments ja l'explicaran i després que després tindrem temps a dins la moció d'aplicar el dos. No? Després, les aplicacions que han sofert els increments, la veritat és que no són molt rellevants,

0: tret de l'increment, lògicament, de la transferència de la Societat Municipal de Serveis, que aquí, aquest millor 700 que recau de l'Ajuntament, automàticament el traspassa tot d'una. I aquesta escultura homenatge no pescadors, que deu ser això que demanava en David, bueno, per saber on va, si ha d'anar a qualte puesto en concret, o si això és un tema que se n'ha parlat, o si ja veurem com... Perquè, clar, és un capítol 4, però realment no sé veure com se pot fer això, de fer una escultura que sigui patrimonial de l'Ajuntament, per la qual hauria estar inscrita dins l'inventari de béns, feta per un capítol 4, que això vol dir que qualcú altre la fa. No sé de qui és aquesta partida, però que la mos expliquin un poquet, no? I després tornem a entrar en el que són les taxes. Jo crec que aquesta part de les multes urbanístiques, tot i que s'ha queixat la regidora, en aquest cas la senyora Carbonell, crec que les multes urbanístiques i les legalitzacions que s'han anat arrestant, hem de recordar que el 2014 van sortir les legalitzacions i s'han anat cobrant pràcticament fins al 2022 o 23, perquè hi havia tant aplaçament com expedient que no sortien, etc. I tot això necessiten d'uns informes tècnics complexos, i aquesta complexitat fa que no puguem generar aquests ingressos. Per tant, crec que el criteri, tot i que pugui no estar d'acord, de qualsevol manera s'ha d'aplicar d'una manera restrictiva, perquè no ens trobem que aquest dos mes se van gestant i després pareix que s'hagin de gestar cada any quan són ingressos extraordinaris. Tot que els ingressos de les legalitzacions en sòl rústic encara li queden un any de vigència, com a mínim fins a final de legislatura, perquè potser a la pròxima legislatura entre un partit, com va fer en el seu moment, que varen derollar aquest article, tot i que hi va haver molta gent que se'n varen beneficiar a temps, no? Però veurem què passarà. I ara això totes són elucubracions, no? I després sí que veiem bastantes despeses afectades amb aquestes quanties, i sobretot amb aquestes quanties finalistes també veiem una sèrie de partides que se veuran afectades, i algunes ja ho decidiran. Aquí no entraré en detall perquè ja és un tema pur i exclusivament de cada regidoria, que entre ells hauran tingut les negociacions, supòs, per poder tenir aquestes partides més cap a uns i menys cap a nosaltres. Veig que algunes àrees del PSOE són les que han sortit una miqueta més avantatjades d'aquestes negociacions, però supòs que això deu anar a dins un pacte global de pressupost com sempre, és un tema que les discussions són internes, i nosaltres aquí, si vostès no els amors volen contar, no els amors contin. Jo crec que les inversions, realment, també hem d'entendre que no hi ha una quantitat d'inversions grosses. Les que veiem aquí és un poc per acabar el que hi ha. Sí que han trobat a faltar alguna altra obra més, però jo entenc que amb aquest pressupost no se poden fer, si no se fan amb uns ingressos extraordinaris o amb un pla de finançament. Hi ha obres que s'haguessin pogut fer moltes coses més, se reclamaven de Cala Sant Vicenç, en el Port de Pollença, hi havia projectes que alguns els han tornat a retromar, han trobat a faltar, perquè no en dubia que això serà un darrer pressupost de la legislatura. El pròxim que s'aprovi només de gener, s'aprovi només de febrer, és per un tràmit, per deixar un pressupost aprovat i que no hi hagi una situació per que entrin, siguin el mateix o siguin uns altres, d'una indefinició, com he explicat, la que nosaltres m'ho havíem trobat durant dues legislatures. Jo crec que la senyora Carbonell, estic segur que té una responsabilitat per la formació i els coneixements que ella té, que no passarà això. Estic convençut que no passarà, que hi haurà hagut com a mínim una aprovació inicial, sinó definitiva, d'un pressupost. Però aquests eren un darrer pressupost de legislatura, i sí que potser creiem que hi hagués pogut haver uns muntants més elevats amb algunes obres, o sobretot també amb adquisició de patrimoni. Jo entenc la dificultat de dues obres, no sé si ho capítol ha estat la més difícil o no, jo li podria comptar l'experiència en les que jo he tingut, en les que me vaig trobar, només li tenc que si li comptat la d'aquest Llobera, bueno, també sortiria corrents, però bueno, no passa res, està fet i està llevat i ningú ho qüestiona. I si li comptat la residència i el centre de dia, aquí sí que ja bon anirien tots, per tant, tot té la seva dificultat quan seran d'urbanisme els té. Ara és una aprovació inicial, haurà la període per poder fer les gestions. Nosaltres creiem que hi hagués pogut haver algunes partides que s'haguessin pogut posar en relació a el que puguin ser eficiències energètiques, qüestions mediambientals, algunes qüestions de millora d'algunes inversions, però bueno, això en cap i la fi és la nostra, realment, la garantia que tenim és a la disposició pública d'un pressupost. El Consell d'Àrea, un any no els varen fer, el Consell d'Àrea, els hi varen malallar i ja s'han pogut declarar la nul·litat i no li varen declarar perquè els informes deien que no eren, que no era res, el Consell d'Àrea és un paripé, és un paripé, està molt bé perquè se compta, però és un paripé perquè al final, aquí a l'aprovació del pressupost, allà, tres persones i un és usats i els altres estan totalment identificats, per tant, no hi ha ciutadania aquí que l'interessi no pressupost ni l'hi van. Com se'ls d'aire, els hi dius per venir i si encara fas un poquet de refresc tens més èxit que si no el fas, no? Per tant, ara és el moment d'haver-hi aquesta exposició pública. Sí que també li tenc que dir al senyor Valda que no hagués estat de més tenir una junta de portaveus, una vegada vostès ho haguessin tingut arreglats. Bé, la comissió informativa i ara tenim aquests 15 dies, si no recordo malament, d'exposició pública que, per poder fer al·legacions, que esperem que si en feim se mos tinguin en compte, se mos reunesqui i mos donin aquesta possibilitat de poder-hi intervenir una miqueta més. I gràcies per la intervenció que no mos ha aturat, tot i que ha estat la més difícil perquè tothom ja havia dit de tot i ha intentat no ser reiteratiu en les coses.
1: Tothom té les seves característiques diferencials, no te preocupis. Senyora Cati Carbonell, la millor ha de contestar un poc.
2: Sí, bueno, la primera, donar les gràcies a un senyor Cifre per la confiança, esperen que no passi. Gràcies per confiar. Quant que hi ha àrees més beneficiades, és veritat. Però no és una qüestió d'aquesta regidora. És una qüestió... Bé, però jo ho explic, perquè no sigui cosa. És una qüestió de lo que preveu la llei. O sigui, aquesta llei diu, la llei d'urbanisme de les Illes Balears, diu que aquests ingressos han d'anar afectats a coses molt concretes. Per exemple, les multes han d'anar afectades a la gestió de patrimoni públic d'ús sol, com conservació, millora, ampliació, urbanització i altres usos. Per tant, aquí hi ha tocat una sèrie de programes que efectivament ha de ser així. Les legalitzacions extraordinàries en rústic, la llei diu que aquests ingressos han d'anar afectats a l'adquisició, recuperació, protecció, gestió sostenible d'espais i recursos naturals o a la dotació de patrimoni municipal públic. I la que fa referència en el 5% de la legalització turística diu que ha d'anar referit a la millora de la zona turística i el seu entorn per aconseguir una bona oferta turística i mantenir i augmentar la qualitat turística i la competitivitat front a altres destinacions. No m'han deixat triar si podríem posar uns altres programes o no, perquè la llei és així de taxativa. Per tant, quins programes són el que s'han hagut de tocar? 170, 171, que és medi ambient, que és parcs i jardins, que és serveis i que és urbanisme. I això és tot l'enxufe que tenen. L'enxufe el tenen a la norma. Molt bé. El tema de personal. El tema de personal que l'interventor mos mos torna a repetir a dins l'informe en un pressupost, és una qüestió pràctica, o sigui, de cop i volta me sap greu, però això no era fer així i ja està arreglat. Dur una feina, estar amb aquesta feina i mos durar un temps. Per tant, i ho intentam amb ganes, perquè el que volem és no perjudicar el personal. Per tant, aquí estem. El complement de productivitat, tot i que se va suspendre l'altre dia, no s'ha rectificat el pressupost perquè hi ha una part comptabilitzada que és la corresponent en el primer trimestre que ha de quedar comptabilitzada en aquestes partides perquè així s'ha pagat. I a més s'ha pagat així i s'ha tornat a elevar en el Tribunal de Comptes. Per tant, ara aquí no hem de fer virgueries a dins el pressupost, hem de mirar, però hem de mantenir el tipus i intentar arreglar-ho. Amb això estem. Li volia dir que jo crec que no hem de passar pena per la creació de places de tècnic. Me dona la sensació que ara pareix que perquè creem places de tècnic els auxiliars administratius i els administratius no hi han de ser, ningú fa compte llevar de moment res. El catàleg de lloc de treball, la relació de lloc de treball, la tenim dins el CAP. També estem amb això. La conservació de camins ja l'he explicada, no tornaré a repetir, és un error, tothom que fa feina s'equivoca. El que no en fan no s'equivoquen mai. I llavors els traspàs a Enser no són 1.751.000 que tenim de diferència. El traspàs a Enser és l'increment de la recaptació prevista per la tassa, que són 906.000 euros el que hauran de traspassar a Enser més que l'any passat. Crec que més o menys ho li ha contestat tot. Coincidim en segon quines coses, senyor Cifra, però... Vinga, gràcies.
1: Bé, Mateu, crec que vol dir qualsevol cosa. Mateu, tu vols.
3: Primer, en referència a esports, en aquest programa, en aquesta partida de serveis aquàtics. L'any passat teníem previst fer les obres de la piscina que havien de començar en un mes de l'estiu. Hi va haver un problema que no es va poder licitar, no hi va haver cap licitador i per tant aquestes la van començar un poc més tard. Per tant, ja havíem previst en l'empresa que hi hauria un mes que no donaríem un servei i per això se va baixar. I van demanar un pressupost per el 2026 i sí que en aquest cas feien comptes que va més prest i obrir les piscines abans, però també i al final els obrirem dilluns que ve, dia 1 de juny s'obrin totes. I a més hi ha un increment d'un mes més de socorrista a la piscina de Pollença. Per tant, l'increment ve de perquè en el 2025 varen baixar la partida perquè sabien que no donarien un servei i en aquest 2026 hem augmentat un mes a l'estiu i pensàvem que obriríem abans. Aquesta és la raó. I respecte a festes, crec que de vegades la pitjor mentida és dir mitges veritats. Perquè vostè diu, i jo li llegiré aquí, que altres celebracions i festes ha passat de 25 a 40. Vale? Però la senyora Bianca em diu que la Dumoll ha passat de 70 a 65, n'he baixat 5. La de Carnestoltes ha passat de 25 a 15, n'he baixat 10. És a dir, en el final és el mateix que l'any passat. Jo hagués pogut fer una cosa, vostè sap, Pintura us oient no ho saben, que tots aquests, el capítol 2 és vinculant. És a dir, i per tant és la mateixa quantitat, no?
4: Sí, ho tens
3: en total. I ho tens en total. Per tant, vostè diu, ara que ve és any electoral i estarem més perquè és any electoral, doncs. Està pressupostat el mateix. Altres celebracions, què ha passat? que damunt les, lo que la, ho pressupost dir, no final del 2025 varen veure les partides com anaven i els hem hagut des un poc. Ho hagués pogut deixar igual. Ho hagués pogut deixar igual i m'hagués evitat aquesta, aquesta discussió que tenc amb vostè, però de vegades jo crec que falta la veritat quan diu que ja estan més perquè és any electoral quan és exactament la mateixa quantitat. Moltes gràcies.
1: No, enguany no és any electoral, serà l'any que ve. En tot cas, ho dic per clarificar les coses, i l'any que ve... Senyora...
3: No, no hi haurà altra patrona més que aquesta, serà la darrera.
0: Però no només hi ha la patrona, però els atendrà prorrogats si no s'aproven en la partida inicial d'enguany.
1: Bé. Bé, és igual. Senyora Jiménez, després te cerrar tu.
5: No, jo només volia dir, senyor Cifra, que el millor s'ha fet molt llarg. Jo puc entendre que vostè desconnecti a qualsevol moment, però és que no ho han dit un pic, ho han dit dues vegades. Hi ha un conveni amb una pujada de sous d'un servei de l'escoleta que ve des d'autonomia i l'havíem d'aplicar, sin més. I això suposava un augment d'un sou. S'havia de pagar aquest servei. Així de simple, és que no hi ha més.
0: Perdoni, no és així de simple. Si vostè tingués un contracte fet, tindria unes despeses que no només serien uns sous, que segurament estarien molt més optimitzades. Aquí és allà on vostè té la responsabilitat. Lògicament, si hi ha un conveni, com és aquest conveni, o com és el de socorristes, que això s'ha d'incrementar, que record que tampoc té contracte, aquestes quanties són millorables en un moment que hi ha una licitació pública perquè hi ha una concurrència i se ponen posar una sèrie de millores o una sèrie de disminucions en aquest cas de cost. Això és la seva responsabilitat.
5: Té raó vostè en el fet de que no hi ha un contracte igual que no hi havia quan vam entrar, per veure que és responsabilitat nostra. Jo confio que el proper contracte pugui ser aquest, però bueno, haurem de dotar de personal. Si no ho tenim complicat, no ho troba.
1: Vale. Senyor Sureda.
6: Sí, bé, abans el senyor David Alonso i després el senyor Tomeu Cifre o Xogavia han demanat per una partida de poder haver-hi en un moll una escultura que sigui homenatge a un basquetós. Jo crec que durant molts anys s'ha parlat en diferents consistoris de que estaria molt bé que en un moll hi hagués una escultura que fos un homenatge a un basquetós. I és la primera vegada que se posa una partida i en aquest moment ho vàrem plantejar, ja que enguany no hi havia un certamen biennal d'art, per plantejar que hi hagués una partida similar, amb un capítol 4, pensant més com un concurs, amb un jurat, i que el premi fos la realització de l'escultura. Ara, a veure que som o no tenc que som, no sé si hi ha temps per poder-ho fer, crec que aquest tema mereix que hi hagi un consens, evidentment, vull dir, crec que si hi ha un consens i crec que, bueno, no sé, és una voluntat que crec que se n'han parlat moltes vegades, on s'hauria de decidir l'artista, els materials i l'ubicació. Hi ha, per exemple, a primera línia una obra que és de Norai, que està a la zona, a una zona jardinada a primera línia. Crec que hi ha espais que podrien ser de consens i que si no és enguany, pues, que pugui ser l'any que ve. Però crec que estaria bé que a un curt termini de temps aquest tema que se n'ha parlat durant molts anys pogués ser una realitat, si hi ha consens, i perquè crec que seria una cosa positiva en aquest cas, tant per aquest aspecte tan proper que tenim en el parc de Pollença, que ha estat el tema dels pescadors. I aquesta ha estat la... No, ho he explicat una mica, de la mateixa manera que en un certamen biennal se fa com un concurs obert i que hi ha un premi, que pogués ser aquesta una fórmula. Ara també hi ha altres fórmules, a vegades hi ha... Sí, era una fórmula. Ara també podria dir, escolta, se pot decidir un artista en concret. No sé, crec que per primera vegada crec que val la pena que hi hagi un debat entre la formació en política i que hi pugui haver un consens. Jo crec que si aquest consens existeix, estic convençut que seran capaços de trobar la fórmula correcta per tal de que això se pugui dur a terme.
1: Moment que acabarà la senyora Estefi Pozo.
7: No, jo també volia dir que si l'haguessin sabut el que era, és que anant de la mà, que dir, a vegades la falta d'informació fa que tu no saps el que... Simplement és això.
1: Bueno. Senyor Estefi Pozo.
8: Bueno, en referència en el tema de l'augment de la partida de socorristes, hem fet augments progressius durant els tres darrers anys. Els primers eren per adaptar-nos en el conveni vigent quan vàrem entrar, que l'antic consistori i els altres no vos va donar temps d'adaptar-vos, i això és el que hem fet els darrers anys. En la tan mala sort que aquest desembre de 2025 se va firmar un altre nou conveni, doncs en el moment que aquest ajuntament ja s'havia posat a l'ordre del dia i ja estàvem pagant conforme el conveni antic, mos plantegen un nou conveni amb una altra pujada. Per això vàrem presentar la moció on demanaven que amb els imposts del turisme sostenible es pogués pagar aquest augment del servei de socorrisme, quan no s'ha tingut en compte per part de la Direcció General ni del Govern Balear les veus dels ajuntaments, que al final som els que hi paguem, i la responsabilitat hauria de ser autonòmica i no local. Jo això no me cansaré de dir-ho. Així que per responsabilitat han tornat a augmentar la partida per poder arribar en el cost conforme en el conveni. Després, en referència a l'estat de medi ambient...
2: Perdona.
8: Sí, disculpa.
2: No, és perquè és a col·lació d'això que tu dius. Vull dir, està clar que el conveni els paguen els ajuntaments, aquest conveni, però és que els ajuntaments ni siquiera
8: no
2: entren en negociació. No. T'ho donen posat. No, pues aposta, vull dir, tu vas pujant i no tens oportunitat de dir res, t'ho berenes, el mateix que les educadores de l'escola.
8: Gràcies. Després el tema d'estanint de medi ambient, aquest ajuntament no tenia creada la plaça, crec que per responsabilitat havien de crear la plaça, i els dos bes que hi havia a partir de capítol 2 de serveis de tècnic passen a capítol 1 precisament per poder tenir els dos bes i treure aquesta plaça. De totes formes, hi ha un expedient de programa temporal preparat i tot d'una que tinguem pressupostos aprovats és per poder treure aquesta plaça de forma temporal amb el programa temporal. I si no, doncs trobarem una altra forma de tenir un tècnic de medi ambient, com hem trobat la forma aquests darrers mesos, que ha estat gràcies a la Mancomunitat que ens ha cedit una treballadora per fer de tècnica de medi ambient, que per cert acaba dia 8 de juny, o sigui que només se l'ha tingut de dos mesos per les qüestions urgents com aquests informes que feia referència que han estat enviats avui. I després, lo darrer? M'havia muntat un altre. Ah, sí, et serà de Llanaire. Et serà de Llanaire, m'ho sorprèn que faci aquesta pregunta perquè ve arrel d'un expedient de procediment sancionador de la Conselleria de Medi Ambient que se va interposar a l'acte durant la legislatura anterior i que hem hagut d'assumir aquesta legislatura, no només fent assumint el cost de la infracció, que vam intentar fer recursos però finalment no va ser possible i ens vam haver d'acoir a la responsabilitat per poder baixar un 40% la sanció. En vez de 49 per mi, si no vaig equivocada, vam pagar 29.000. I també hi ha el cost de fer net a Solà de Llanaire, perquè Solà de Llanaire s'empleava de forma irregular quant a rústic comú i s'utilitzava per moltes coses diferents, no sempre de l'Ajuntament, però sí que fèiem una sessió a tercers que també es feien ús d'aquell solar de forma irregular. Tota la merda, per xerrar clar que se va deixar dintre aquell solar, l'hem hagut de fer net. A dia d'avui puc confirmar que el solar està totalment net i està impendent de la revisió de la gent de medi ambient per poder aixecar les mesures cautelars que ens van interposar. Moltes gràcies.
1: Qui és que havia de xerrar? No. Ah, perdona. Perdona, Cati.
9: Només per contestar, perquè la senyora Xamena noies i s'ha demanat lo de l'arxiu. Bé, jo crec que la comissió informativa ja vaig contestar. S'està treballant amb una per continuar la digitalització de l'arxiu amb una subvenció que segurament arribarà i per tant se dotarà de dotbé suficient per continuar la digitalització de l'arxiu, que jo crec que és una cosa molt important i una feina excel·lent que s'ha fet aquest darrer any per part de la regidoria de biblioteques. El tema L'altre tema era, ara m'ha fugit...
0: La funcionalització.
9: Oh?
0: La funcionalització.
9: La funcionalització de l'arxiver. Bé, això és un tema que des de, diguem, per qüestions, que la plaça d'arxiver se passés a AU, jo crec que això és un tema que era molt important, perquè ja s'han tingut dues convocatòries de nivell A2 i no s'han estat cobertes, perquè tant el que s'exigeix per cobrir aquesta plaça no és suficient, perquè la gent no se vol presentar una plaça d'A2, si les exigències que demanem, que se demanaven per ser arxiver. Per tant, això se va posar. Però el tema de la funcionalització, bé, se va optar per part també per entre personal i tot l'equip de que, en el final, si la plaça és de funcionari, doncs se poden exercir més funcions, més signatura d'informes, etc, que potser si només és personal laboral. Això és una mica la visió que se té la personal tècnic d'aquest ajuntament. I després, el darrer, que ja ho he comentat abans, el de pressupostos participatius, que ja ho he contestat a la senyora Aguilar, que bé, que en el seu moment se va valorar d'iniciar una proposta de fer una part dels nostres pressupostos participatius. Bé, una vegada que s'hagin aprovats definitivament, se valorarà com se pot dur a terme aquesta proposta.
1: Molt bé, senyora Cati Carbonell, ha d'acabar. I acabam, i debat i
2: votar. És que jo més volia contestar una cosa, no, senyor Cifra, que se m'ha oblidat contestant les coses i haver dit després. I trobo que és important. Aquest millor 200 que s'ha repetit, que ve del 5% de les legalitzacions turístiques, se va fer tota la feina a dins l'any passat i llavors se va enredar el tema de liquidació perquè vàrem haver de negociar, no teníem molt clar com fer-ho, i no va arribar ni a final d'any. Per tant, ja a dins aquest exercici s'ha liquidat i se va continuar negociant perquè era igual, ja no arribàvem a l'any passat. De tota manera, el tema no ha acabat amb aquest import, perquè llavors hi ha el tema de l'aprofitament turístic, que si el podem ingressar dins enguany, o per lo menys ho intentarem, ja ho veurem si encara incrementarà més aquest concepte. I només li volia comentar, per deixar-los un poc tranquils, la volatilitat que han dit dels ingressos, que ens costen feina, i voldríem que s'executessin, no els posem perquè sí i per valor de repetir l'any següent. En aquest cas ha anat així, per tant s'han repetit l'any següent, ara estan ingressats o estan comptabilitzats o reconeguts, i probablement se reconegui un altre import similar per un tema de l'aprofitament urbanístic. Gràcies.
1: Molt bé. Jo crec que s'ha debatut d'una forma important i jo crec que és el moment de posar a votar aquest pressupost de l'Ajuntament de Pollença per l'any 26. Vots a favor? No, vots a favor, PSOE més. Abstencions? 5 extensions de Partit Popular, Unió Mollera Pollencina i tots el PIB. Molt bé, passem aleshores a un número 6A, expedient 1858, dictamen per a la resolució de discrepàncies per a l'abonament i prou de dret de gratificació de serveis extraordinaris.
10: En relació a l'expedient tramitat els efectes d'aprovació de la variació de nòmina a diversos funcionaris, d'acord amb els següents fets, primer, en data 6 de maig s'han emès informes propostes del Departament del Personal perquè fa les variacions que s'han d'introduir a les nòmines dels diferents treballadors, incloent, entre d'altres, en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris. Dos, en data de 6 de maig de 2026 s'han emès informes de fiscalització i interventor, el qual formula nota d'objecció en relació a les hores extres de funcionaris per import de 843,26 euros. Tercer, examinar-se els elements justificatius de despeses que de suficient acreditat documentalment que la prestació s'ha realitzat o el bé del creditor existeix, pel qual l'Ajuntament està obligat al seu pagament. De conformitat amb l'article 207.2 de la llei d'hisendes locals, que estableix que quan l'objecció és bàsica i la suficiència una adequació de crèdit correspondrà al ple de la corporació a resoldre l'esquepanci, vista la proposta de resolució, es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, resoldre l'esquepanci formulada per part d'intervenció dia 6 de maig, per quan formula una nota d'acció suspensiva en relació a les gratificacions per serveis extraordinaris de personal funcionari per un import total de 843,26 euros. Segon, continuar amb la tramitació de l'expedient per part de l'òrgan gestor a l'efecte que per part de l'òrgan competent resolgui l'aprovació de les despeses detallades a l'expedient i pel període comptabilitzat de febrer a abril per un import de 843,26 euros a càrrec de les aplicacions pressupostades corresponents del pressupost prorrogat de l'exercici 2025. No obstant això, el ple acordarà.
1: Molt bé. Tal com ha dit l'interventor, se tracta d'hora extraordinària, que són 14 hores i 26 minuts i suposa, com és, una quantitat de 843,26 euros i que ve aquí degut a la manca de crèdit al respecte. Senyora...
11: Val, bé, tal com ha explicat Ubalde, ja ens ho van explicar a la comissió informativa. Bueno, com sempre dic, aquestes hores s'han duit a tema, s'han fet, per tant, nosaltres tenim l'obligació de pagar-ho, per tant, nosaltres votarem a favor.
1: Senyor, la meva xifra.
0: Bé, això és un tema pressupostari, entenc jo, que ja ho van demanar quan van dur altres punts que havien duit per la maquillació casuística i l'observació que jo faig és en el pressupost d'enguany de capítol 1 hem corregit aquestes anomalies que passin a ser extraordinaris perquè s'acaba el crèdit per aquest tipus de gratificacions amb algunes partides en concretes que ja sabem que esdevenen ordinaris o esdevenen que no són puntuals sinó que són de manera reiterada, que això lo lògic seria que quedàs arreglat a dins un pressupost perquè tenim aquesta qüestió una vegada darrere una altra, no?
1: Senyor David Alonso. Qualque intervenció més? Pots passar a votar? Vot xerrar? Bé.
2: Ja per dir-li que ho intentarem arreglar.
1: Vale, vots a favor? 10 vots a favor. PSOE més i Unió Mollera Pollencina. Ai, sí, per què te n'has anat? Vale, i de 9, tot això. I abstencions? 4 abstencions. De Partit Popular i tots el PIN. Molt bé, passem aleshores en un punt número 7, expedient 2813-2026, dictamen d'aprovació inicial si procedeix del pla de gestió de l'obrat urbà del municipi de Pollença.
12: El 8 de novembre de 2019, el govern de les Illes Balears declarà l'emergència climàtica i el 21 de gener de 2020 ho va fer el govern d'Espanya, amb el compromís de prioritzar la lluita contra l'escalfament global de manera clara i transversal. En data de 8 d'agost de 2024 va entrar en vigor el reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la restauració de la naturalesa. S'encomana als Estats membres l'elaboració d'un pla nacional de restauració amb l'objectiu de restaurar almenys el 20% de les zones terrestres i marines de la Unió Europea d'aquí al 2030. I tots els ecosistemes que ho necessiten abans del 2050. Tal com estableix l'article 25 de la llei reguladora de les bases del règim local, correspon als municipis la competència sobre el medi ambient urbà, en particular parcs i jardins, així com la protecció atmosfèrica urbana. Dins aquest context, i amb l'objectiu de millorar tant la qualitat ambiental com la salut i el confort de la població dins un àmbit urbà, es considera oportú i recomanable l'aprovació d'un pla de l'arbrat urbà del municipi de Pollença. Per aquest motiu, des de la regidoria delegada de Medi Ambient, s'encomana la redacció externa de l'esmentat pla i és el mateix el qual es proposa la seva aprovació pel pla. Per tot l'exposat, es proposa primer, aprovar inicialment el pla de gestió de l'arbrat urbà del municipi de Pollença. Segon, sotmetre el present acord i el pla a informació pública per un termini de 20 dies mitjançant la publicació d'anunci en el Bolletí Oficial de les Illes per tal que les persones interessades puguin examinar el seu contingut i presentar les al·legacions i observacions pertinents I tercer, transcorregut el període d'informació pública sense que s'hagin presentat al·legacions, el pla d'Arbrat s'entendrà definitivament aprovat.
0: Molt bé, senyora Estefi Pozo, té la paraula.
13: Bueno, bones tardes. Avui no defensam només un pla d'Arbrat, defensam una manera millor de viure al nostre municipi. Perquè tots ho notam, cada estiu fa més calor. Hi ha carrers on caminar a segons quines hores és difícil, places sense ombra que queden buides i una realitat que ja no és futur, és present. I davant d'això tenim una responsabilitat clara, preparar el municipi perquè sigui més habitable, més saludable i més amable per a la gent. Perquè un arbre no és només un arbre, és ombra per a una persona major, és un infant jugant a una plaça a l'estiu, és un carrer més fresc, és millor qualitat de l'aire, és menys calor dins que nostre, és salut i benestar, i també és futur. Les ciutats i pobles que millor viuran els pròxims anys seran aquells que apostin per més verd, més biodiversitat i més espai públic pensat per a les persones. Aquest pla d'Arbrat va de sentit comú i de cuidar el poble on vivim. El que estem fent ara és precisament assumir una transició. Durant anys s'ha treballat amb un model de poda més ràpid i aparentment més econòmic, a curt termini, però que debilita els arbres i acaba generant més problemes i més costos amb el temps. Ara hem decidit canviar el rumb. Hem incrementat el pressupost i estem treballant per reforçar recursos i capacitat tècnica perquè la gestió de l'arbrat sigui professional, estable i de qualitat. Perquè això no va només de manteniment, va de salut pública, de seguretat i de futur del nostre espai comú. I sí, aquest canvi també requereix temps i esforç, però el més fàcil seria no fer res i el més responsable és començar a fer-ho bé i a llarg termini. Perquè no es tracta només del poble que tenim avui, es tracta del poble que volem deixar demà. I aquest, sincerament, és un poble amb més ombra, més vida i més qualitat per a tothom. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyora Bianca Aguilar, té la paraula.
14: Gràcies. Bé, els que vàrem anar a la presentació d'aquest pla d'Arbrat pues, se mos va explicar d'una manera molt tècnica i ben explicada el que pretén aquest pla. La postura del meu partit és clara, òbviament, apostar per quan més arbres millor, però necessitem que hi hagi un equilibri entre la vida dels arbres i la vida de les persones que viuen aquí. Com se va dir aquell dia quan se va exposar el pla, durant el darrer any no s'ha duit a terme quasi cap procés de poda per tal de poder fer elaborar aquest pla. Clar, això vol dir que durant un any, segons el que m'ho van contar, la gent ha hagut de viure amb branques que entren dins casa seva, amb branques que molesten quan seuen a la terrassa, amb flors que cauen dos arbres perquè no s'ha podat, i embrutant tot el que res i els cotxos, i al final això genera un malestar. Per tant, l'idea és bona, però crec que s'ha de concretar la pràctica. I sembrar arbres és bo, però això també la gent ha de poder viure. I jo crec que hi ha una queixa generalitzada, qui mira xarxes o qui xerra la gent ho sap, i això pot ser, no se feien bé les podes o no se feien de la millor manera. N'estic d'acord. Puc comprar aquest discurs, però el que no se pot fer és demonitzar el que se feia fins ara, perquè pot ser que els arbres potser no estan d'una manera òptima, però tampoc estan tot morts, per tant, bueno, crec que hem d'anar un poc alerta amb aquest discurs. I bé, apostar per ombra i per més arbres sí, però s'ha de tenir molt clar que tot això necessita molta feina i molta inversió. Per tant, tenir un pla de rutes estupendo, m'ha parès molt bé que s'aprengui a llarg plaç, però s'han de tenir les eines adequades, si no això no serveix d'absolutament res.
0: Molt bé. Senyor David Alonso.
7: Muchas gracias. Bueno, yo personalmente no puedo asistir, pero personas de mi partido asistieron y evidentemente es un plan a futuro, que está muy bien, un plan que te diga que se puede sembrar en unas zonas o en otras, qué tipo de árbol o incluso otro tipo de hierbas, flores, lo que sea, se pueden convivir unos con otros, está muy bien, la verdad que está muy bien, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos muchos jardines que son áridos, no hay nada, no hay prácticamente nada. Y bueno, de hecho creo que ya han empezado a hacer una serie de actuaciones de poda ya, pero es lo que principalmente lo que dice la señora Aguilar es así, la gente le preocupa el hoy. Posiblemente, si este plan lo hubiéramos tenido hace 20 años, allí donde se sembraban pinos en una plaza que luego ha caído, ha movido las aceras, seguramente no se sembrarían ese tipo de árboles, se sembraría otro tipo. No se tenía esas herramientas ni se pensaba a lo mejor tan a largo plazo como hacemos hoy en día, pero sí que hubiera sido una buena herramienta en aquel momento. De hecho, o sea, por ejemplo, el Sispin, se me ocurre el Sispin, que ya es ningún pin, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Si lo hubiéramos tenido, no, igual le hubiera ido bien. Pero hago un poco inciso lo que ha dicho la señora Aguilar. Es el día de hoy que tenemos que trabajar fuerte y pensar en el futuro, por supuesto, pero en el día de hoy. Y así como los tenemos en muchas zonas, habría que poner mano de santo. En comisión informativa, creo que fue, comentó que todos los árboles se podaban de la misma manera antiguamente. He preguntado a empresas que ganaron esa licitación, porque hubo varias, en esos 4 años hubo distintas, y me dijeron que no, que cada árbol tiene su trabajo y se hace, unos se copan, otros no se copan. Yo no soy experto, la verdad, no quiero darme nada de experto, pero es lo que me comentaron allí. Pero bueno, sí, estamos de acuerdo con este plan y al menos es un plan de futuro que va bien tener una herramienta, que luego son herramientas vivas, que a lo mejor luego se piensa, a ver, no hay que mentar mucho porque nuestros árboles autóctonos son los que hay que mantener por encima de los demás, siempre. Pero sí, a veces se pueden hacer combinaciones con otro tipo de árboles que puedan convivir y, mira, pues es una buena herramienta. Gracias.
1: Puede ir al señor Tomás Cifra.
0: Bé, d'entrada, quan se fan estudis, els estudis han de reflexar un poquet la realitat dels arbres sembrats en un municipi. Bé, cada vegada que s'ha fet una obra, sempre hi ha un pressupost de l'ajardinament, i l'ajardinament implica sembrar arbres. Però nosaltres crec que també hem de contextualitzar un poquet a on ens trobem. I jo crec que aquí, a vegades, fugim un poquet de contesta, en el sentit de que l'arbre és un ser viu, per tant té una vida determinada, i l'arbre dins l'entorn urbà genera una sèrie de problemes determinats i uns avantatges, no? Jo crec que aquí és on s'ha de sembrar l'equilibri. Però nosaltres també hem de tenir clar que vivim a dins un entorn totalment forestat. O sigui, Pollença, a part de que té moltíssima muntanya, moltíssima pluviometria, és una zona totalment forestada. Nosaltres no vivim una zona ni a dins una gran capital, ni a dins una ciutat, o dins zones, sense anar més lluny d'Espanya, que estan desertitzades, sinó que totalment el contrari. Con la qual no hem de plantejar que nosaltres estem dins un espai que no tenim cap arbre al voltant, que no veiem arbres o que no veiem zones verdes, sinó que és totalment el contrari. De cada vegada, les zones forestals se mengen els terrenys agrícoles de maneres exponencials. I això, basta, mireu una seqüència de fotografies aèries o mireu les estadístiques que se publiquen cada any d'àmbit agrari i àmbit forestal, sempre va increixent l'àmbit forestal, no? Per tant, no hem de contestudiar que aquí estarem sense cap arbre ni amb aquest tipus d'entorn. Llavors, nosaltres fem un estudi i un pla on fem una catalogació d'arbres, com han tingut aquests arbres catalogats. Si ho heu fixat, quan heu anat a veure arbres, molts els heu trobat amb un xip posat, amb el qual aquests xips en el seu moment se posaven fa bastant d'anys, fa, si no record malament, 15 o 20 anys, però no fa gràcia, si ells són, perquè és que no existia cap tipus de catalogació. Hi havia uns arbres i aquí s'havia fet una tasca que, per aquestes circumstàncies, no anem a cercar culpables, tampoc no hi era. Però tot, si veus, en terra, hi ha un motonet, que això era un xip d'aquell temps, no hi havia la tecnologia d'ara, que deia el tipus que hi havia. Bueno, Bluetooth, és igual, però hi havia... una feina feta i sabem el que hi havia. I els arbres, a més, a part de que generen un problema, també se moren, i quan tenen enfermedades s'han de tallar, quan s'arrabassa un ametler, un garrover o una vinya quan ha acabat la seva vida útil. No? Per tant, jo crec que això n'hem de tenir una certa consciència. I hem de tenir consciència de problemes que també generen els arbres dins l'entorn humà, perquè tenen un problema d'un excés de fauna que acudeix per una qüestió de seguretat dins les zones urbanes, no perquè no tinguin arbres d'abastament, perquè no les s'acabaran mai, però hi ha una seguretat que genera això i això ocasiona una sèrie de problemes, bàsicament brutó. No? Els arbres generen un altre brutó dins la via pública i generen brutó o generen una emprenya a tothom que té els arbres que els hi entra per la finestra. Bueno, si vius un carrer que no en tens, pues no entendran mai, i vius un carrer peatonal, no n'hi pot haver, i aquest problema no el tens, i qualcun sí que el tenen. Això implica que quan tu fas un pla d'aquests has de cercar els equilibris i has de cercar realment el que tu vols, que és un criteri de... Ja no entraré en temes si són les podes, ni si són nosaltres, ni si quin tipus d'arbres, sinó que han de mantenir aquest equilibri entre, com ha dit la meva companya, la Bianca, que entre ho disfrutar de l'entorn urbà i dels arbres i ho disfrutar també d'aquesta comoditat de poder estar a una terrassa, de poder estar a passejar per un carrer sense que te peguin els arbres, de per aparcar el cotxe o per no tenir tota la brutó acumulada quan caben fulles, etc. Per tant, i a més, hem de tenir clar que els arbres urbans necessiten un tractament. I aquest tractament, a vegades, ha de ser compatible amb el que és la gestió i no se poden obviar, perquè la jardineria necessita no només aquest tractament de potes, sinó tractament fitosanitari, tractament d'adobats, tractament de segon quin tipus de podes formatives i a vegades dràstiques, tot això se necessita. Per tant, jo crec que el pla està bé, la part inventarial, està bé tenir clar el que volem fer, però no hem de deixar de banda aquesta part. Perquè si no, en el final, tindrem aquest doble problema, perquè al final això genera crítiques, genera possibilitats de que això se mal interpreti, i després això, tanmateix, aquests plans necessiten d'un contracte en concret, amb el qual si tu fas aquest pla, l'aprovam aquí, i després vam dir, escolta, aquí estic cansat de sentir veïnats que se queixen aquí, ahir va un jardiner de turno sense dir nom, agafa motor i no m'hi disprim, ¿vale? Perquè jo estic fart de tenir tothom l'encruia damunt, i és vera. Realment genera un problema, aquest pi és perillós, aquest poll és perillós, té a la base, té amb els arbres, en quedaré amb els arbres i no el tallarem, o t'haurà de venir a llevar la policia. Quan és necessari, les coses s'han de fer. I el que no han de fer és aprovar un pla que després molt limiti a el que són les necessitats de la gestió a dins el que és la via pública. Perquè això genera problemes a tothom, sigui d'un color o sigui de l'altre. Entenc jo que se n'han de sembrar molt més, tenc clar que a les escoles, als aeropatis, hi ha hagut, propostes de sempre sembren a més, és una demanda que hi ha, has de cercar espècies que tinguin un creixement relativament ràpid, que generin una seguretat, que no generin una sèrie de plagues que puguin ocasionar a l'ésser humà un problema quan s'hagin de tractar, però també hem de tenir clar que dins d'aquest entorn urbà estem envoltats d'un entorn forestal, i aquest entorn forestal també ens dona una certa tranquil·litat de que quan ens passejam, que ens anem a passejar per tots els camins que hi ha en un municipi, que hi ha moltíssima gent que va a peu, una cosa és que li molestin les herbes, que això són bones de llevar, però per tot els arbres. Per tant, no ens hem d'imaginar que aquí contextualitzar que tenim, en fi, una hecatombe, que això és un desert de Múrcia, d'Humo Negros, o una cosa d'aquestes. Tenim arbres, els de disfrutar, els de veïnir de cada vegada. Estic segur que n'hi ha molts que li fan menys nous o que li surten nous que el que tenen. Però, bueno, anem a donar un benefici de la duda, que això donarà, supos que certes al·legacions, supos que donarà un cert debat, i estic content que s'ha presentat, i a més vaig ser, ahir la van entrevistar per IB3 i això dona un coneixement de que realment és un tema que genera notícia i genera debat, que és l'important, no? I que després a partir d'aquest debat apliquem un poquet també el sentit comú.
1: Senyora Estefi Pozo.
8: Bé, gràcies per totes les intervencions. Puc estar conforme en que, evidentment, quan se desenvolupa un pla d'arbrat, precisament el que ve després és dotar de mitjans a l'Ajuntament per poder executar aquest pla. Això, com he dit a la meva presentació, durarà un temps. Estem fent feina per precisament poder tecnificar i per poder fer aquesta gestió de forma continuada. El tema dels Bluetooth i els xips aquest que comentaves, hagués estat molt bé si s'hagués fet la feina continuada i s'hagués mantingut l'inventari original en un dia, cosa que no ha estat així des de fa molts anys. I, en definitiva, jo crec que l'equilibri el trobam quan tenim informació i dades per prendre millors decisions. Fins en el moment no teníem aquestes dades ni teníem un estudi econòmic que ens pogués permetre preparar uns plecs tècnics per treure aquestes licitacions que comentava. I crec que tots estem d'acord que de cada pic serà pitjor, que ja ho patim ara, i només a modo d'exemple vull recordar-los una reforma que vostès van fer a la plaça Miquel Catllonc, a Port de Pollença. Quan era petit era una plaça que era una plaça de pins, hi havia unes jardineres en gespa, gaudíem d'aquella plaça perquè era un espai comú on unint anàvem a jugar. En els darrers anys, i especialment després de la darrera intervenció que s'ha fet en aquella plaça, s'han eliminat. I aquella plaça és, vamos, un forn. No pots fer cap activitat des d'abril a finals d'octubre en aquella plaça que no sigui un cap vespre. Impossible. No podem fer mercades de segona mà perquè fa molta calor. No tenim... És un espai inútil. Per exemple, Cales Munares, que me reclamau aquestes ombres i el projecte d'ombres que han xerrat tant de pics i que en el darrer ple també vaig explicar. És anar pensant de forma holística i completa. Tu no pots intervenir urbanísticament, com també has dit que des d'urbanisme ho teníeu en compte. Això no és veritat meu, perquè heu aprovat plans de reformes de propietat on vos deien que construir un aparcament heu donat permís per fer l'aparcament i davant tens un arbre consolidat. I això no és veritat que ho tinguéssiu en compte. I crec que tots els departaments han de fer feina de forma col·laborativa i conjunta precisament perquè no passin aquestes coses. Perquè una plaça, quan se faci una reforma, una intervenció, se plantegi, la ressembla tot d'una. Inclús de creixement ràpid, evidentment. És que s'ha d'estudiar molt bé quin tipus d'arbre s'hi posa. En aquest pla també xerram, per què se sembren arbres enmig d'una façana? No és millor agafar les parets entre edificis i sembrar en els colindants per no afectar les vistes i no afectar precisament a les finestres en els balcons? Això és un planejament urbanístic, això és un pla director. La tasca de medi ambient era sobre el que tenim. Ara hem de fer feina conjuntament per precisament executar, implementar i anar a poc. Com ha dit en David Alonso, és un pla viu, no és un pla que queda aquí. Cada dia aquest pla, aquest inventari, a data d'avui, ja no està actualitzat, perquè ja han fet aquelles tasques urgents que havien de fer. Ja hem eliminat aquells arbres que suposaven un risc. Les tasques més urgents i prioritàries s'han realitzat. El que ara ens toca, que és el que s'ha començat a fer per plaça Molló, Via Pollentia, Argentina, i ara començaran un altre pic, una passada a Cecilio Metelo, tornaran a anar en els passeig, tornarem a anar a Vicent Boades, són aquestes podes de manteniment ordinaris, d'interferències, de façanes i de circulació, que hem estat comentant des del primer moment de legislatura. O sigui, el pla redactat el tenim ara, però el canvi de criteri i l'acompanyament en aquest canvi de criteri l'han fet des del primer dia. Ara bé, si som els jubiles de Rei Jardiner i les empreses a ple estiu, que tot està externalitzat, van de cul, Jo me sap molt de greu. Fem tot el possible per tenir els mitjans adequats i necessaris per dur a terme les podes d'interferència de façana i de circulació, que és el que hem defensat des del principi. I crec que és positiu prendre decisions sendades i sobretot crec que un consistori hem de deixar de pensar en termes de 4 anys, hem de començar a planificar a llarg termini. És el que ens falta, és aquest canvi de xip que ha de menester aquest Ajuntament, un planejament urbanístic i un planejament mediambiental de forma conjunta i a

0: intentant crear un model on els espais públics siguin per la gent, tinguin més ombra i els se puguen disfrutar, perquè en el final més qualitat mediambiental significa millorar la vida de les persones. És tan senzill com això. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor. Senyora Bianca Aguilar.
2: Sí, bé, la senyora Pozo ha fet al·lusions al projecte de la plaça, que bueno, jo estic d'acord, que te pot agradar més o menys el disseny. Totalment lícit i totalment vàlid. Ara bé, una petició de moltíssima gent era fer una plaça més accessible i el que tenia fins ara no ho era. Si qualsevol persona que tingui un cotxe de PBS o d'una persona en cadira de rodes per allà o tacons mateix, era impracticable. Per tant, se va preveure aquesta situació i també a les persones que feien feina en un mercat, molts deien que és a dir, el planejament d'aquella plaça no era molt adient per un mercat. És a dir, jo puc entendre que està molt bé plantar un munt d'arbres i el que has dit del mobiliari urbà a l'ombra, a la plaça, tot el mobiliari urbà està a l'ombra. Sí, estan al voltant. No hi ha cap banc enmig de plaça. Per tant, el que hi ha estan a l'ombra en el voltant. Simplement aquesta puntualització, perquè potser no ho sabies, però se va plantejar per això. No hi ha 400 arbres, no, però és funcional.
1: Vol cantar? Senyora Estefi Pozo.
0: Jo la plaça la conec molt bé. Som nascuda a Port de Pollença i he disfrutat molt d'aquesta plaça, he jugat molt quan era nina amb ombres. Evidentment, l'accessibilitat i les formes de fer un projecte poden ser múltiples. Tu pots dissenyar un projecte i no te ha els arbres, sinó que subes el nivell de la plaça per poder precisament mantenir aquelles arrels i que no se tallin moltes arrels, que és un altre dels problemes que ens hem trobat quan se fan les obres, que se tallen les arrels. Han dit la plaça de Miquel Callón, però poden dir l'aturada de taxi. Se van posar unes pèrgoles. Les pèrgoles, en el final, no donen un ombra, al revés, fan efecte d'illa de calor. I vareu té arbres que eren veterans per fer una aturada de taxi, que m'ha molt de greu, però no és funcional tampoc. No ha complit les expectatives, almenys. I després m'ha deixat quatre palmeres, també tornant de la plaça, a mig de plaça, que no fan ombra, suposen un cost anual de manteniment. I quin sentit té? Ornamental. A lo millor haguéssim pogut sembrar quatre arbres, tallar les palmeres i sembrar quatre arbres en mig de plaça que arribin a les alçades que toquen, que n'hi ha de molt tipus, que no aixequen arrels, que no fa falta que siguin pins i que és de creixement ràpid. O sigui, les alternatives les tenim. La cosa és que ens són de comunicar els departaments i que un arquitecte a lo millor no té coneixement de precisament arboricultura i que el món de cada pic és més complex. Quan deia vostè abans, no se trata de si se feia malament o no se feia malament, se trata de que el món de cada pic la gent ens especialitzem en temes concrets i quan fem feina en grup i plegats crec que els projectes poden ser a llarg plaç i més contundents. Era un exemple, no era una crítica directa ni molt manco. Moltes gràcies.
1: Bé, jo vull agrair el debat que hi ha hagut. Jo crec que ho vaig poder anar a la presentació del pla, l'he pogut estudiar una miqueta perquè des del meu desconeixement d'aquesta qüestió, i crec que és un bon full de ruta. Jo crec que ara és passar d'aquest pla, d'aquest full de ruta, i millorar la gestió diària, que és el que volem des de l'equip de govern, evidentment. Si voleu, podem passar a votació. Vots a favor? 10 vots a favor. Unió Mollera Pollencina, PSOE més, abstencions, 4 abstencions, Partit Popular i tots el PI. Passem aleshores al punt següent. M'he perdut. Moixos. Número 8, expedient 34-29-25, dictamen d'aprovació si procedent de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques destinades a fomentar la identificació i esterilització de mossos domèstics.
3: En data 26 de setembre de 2024, el ple va acordar per unanimitat l'aprovació del programa de gestió ètica de colònies felines del municipi de Pollença. En data 15 d'abril, la regidora de l'àrea de medi ambient va assignar la memòria justificativa de la necessitat de la convocatòria d'ajudes per a identificació i esterilització de mossos, mitjançant la qual conclou que l'àrea de medi ambient considera justificada i convenient la convocatòria d'ajudes per a identificació i esterilització de mossos domèstics a l'Ajuntament de Pollença per l'any 2026. Aquesta actuació és correcta.

0: Complementa amb els objectius tècnics i legals del municipi, reforça el programa de gestió ètica de colònies felines i dona resposta a una demanda social en matèria de benestar animal. En data 21 d'abril de 2026, se va emetre informe jurídic favorable relatiu al contingut de les bases específiques de la subvenció de referència, manifestant que el mateix s'ajusta a les exigències de la Llei General de Subvencions 38-2023. Vista la proposta de resolució, data 11 de maig, fiscalitzada favorablement en data 13 de maig de 2026, es proposa el ple de la corporació i l'adopció del següent acord. Primer, aprovar les bases reguladores per la concessió d'ajudes econòmiques destinades a fomentar la identificació i esterilització de mossos domèstics per part dels seus propietaris. Segon, autoritzar una despesa de 7.650 euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 174.89.3901 d'ajudes per a identificació i esterilització de moixos del vigent pressupost municipal. Tercer, ordenar la publicació de les bases de la subvenció en el Boletí Oficial de les Illes Balears a la base de dades nacional de subvencions, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament. No obstant això, el ple correrà.
1: Molt bé. Senyora Estefi Pozo.
2: Bueno, en aquest tema, el nostre compromís amb el benestar animal ha estat ferm des del principi de legislatura. Primer, en l'aprovació del Pla de Gestió Ètica de Moixos. I ara, per primer cop, amb aquestes ajudes destinades a les famílies que tenen animals domèstics, en aquest cas felins, per poder complir amb la normativa de llei benestar animal i tenir xipats i sanats els seus moixos. Per què d'aquestes ajudes? Perquè d'ençà que vàrem aprovar el pla de gestió de les colònies, ens hem adonat que a pics apareixen moixos que són domèstics perquè se deixen tocar, que no estan xipats ni sanats i que apareixen a les colònies. Clar, aquests moixos ens resulta molt difícil trobar de bon són i molts d'ells tornen a casa seva, perquè després no se'ls torna a veure per la colònia o estan un parell de dies i després se'n tornen a anar. I precisament per intentar afavorir que els propietaris puguin recuperar els seus animals i també per intentar evitar que aquests moixos que són merodeadores, que passegen però que són domèstics, que no estan sanats, puguin embarassar a una moixeta de colònia, pues volem incentivar això precisament, que els propietaris puguin tenir una ajuda per part de l'entitat local per poder destinar en aquesta esterilització i xipatge. En total són 7.650 euros, màxim són dos felins per persona empadronada en el municipi i és diferent la quantitat de retorn en cas de que sigui femella o sigui mascle. En cas de femella són 100 euros, en cas de mascle són 80 i el xip són 35 euros. I les persones se podran, per exemple, si el moix ja està esterilitzat, se podran simplement posar xip i li faríem el retorn dels 35 euros de xip. Però no està permès sol·licitar l'ajuda per xipar si el moix a la vegada, o sigui, perdona, per esterilitzar si el moix a la vegada no està xipat. És a dir, que obligatòriament si l'Ajuntament assumeix aquest retorn de despeses de les esterilitzacions, ha d'anar xipat el moix a la mateixa vegada. I bueno, és una ajuda que el primer ajuntament va ser de Calvià, no he trobat altre ajuntament de Mallorca que ho hagi fet, així que som el segon ajuntament d'aquestes illes en posar-ho en marxa. I per els comentaris de les persones gestores de les colònies, és molt positiu precisament perquè a menys incentivam en els particulars a complir les seves obligacions i bueno, és el que Maite, el que la llei ens diu, i si l'Ajuntament està obligat a xipar i sanar a colònies farines, els propietaris, crec que una mesura que l'Ajuntament té és incentivar mitjançant aquestes ajudes. Moltes gràcies.
1: Molt bé, senyora Bianca Aguilar.
3: Bé, crec que l'idea és positiva, és bona, a més de que és una despesa molt alta per l'Ajuntament haver de controlar les colònies felines, si controlam els mossos domèstics crec que la tasca se fa molt més fàcil i a més pel benestar dels mossos, perquè al final tenir mossos a les colònies felines, encara que estan bé, no és l'òptim perquè són mossos domesticats i bueno, me pareix bé que se doni aquesta ajuda per la gent que hi demanem fer aquesta inversió, que al final no pareix molt, però crec que potser per certa família sí que és un gasto elevat.
1: Molt bé. Senyor David Alonso.
4: Muchas gracias. Bueno, veo que la señora Pozo le ha cogido gusto a la Agenda 2030 y seguimos en ella. Y bueno, decir, bueno, a ver, yo tengo mis dudas de que tenga que el ayuntamiento pagar este tipo de gastos cuando yo he tenido en mi casa toda la vida animales y nunca se me hubiera ocurrido pedir una subvención para poner un chip a mis perros o a mis gatos o lo que sea, pero bueno, de hecho hace dos días recogimos uno y está en casa. Si quieres te lo puedes llevar, te lo regalo sin chip, porque pesa 300 gramos y con 300 gramos no se le puede poner chips ni se le puede poner nada, no se puede hacer nada. Me gasté el veterinario, eso sí ya me lo he gastado, pero bueno, me lo gasto yo porque tengo esta, me gustan los animales y lo hago así, pero no veo la motivación como para tener que el ayuntamiento tener que pagar estos, no lo acabo de ver, pero bueno, me sale la vena de regidor de Hacienda, efectivamente. Pero bueno, no me parece mal, pero no lo acabo de ver la necesidad de que, porque aquí ni tiene en cuenta si el que va a pedir esa subvención tiene dinero o no tiene dinero, si tiene una colonia de 500 gatos, o sea, la veo muy muy escasa esta propuesta que lleva a pleno del 2030. Gracias.
5: Bé, jo aquí veig dues coses, que en el final hem de fer un tràmit administratiu per fer una convocatòria de subvencions que haurem d'habilitar un procediment electrònic a la seu, haurem de venir aquí, si no, a rellenar tots els papers, perquè això se fa per particulars, i clar, ja no sé si això hagués estat més fàcil amb una associació de qualsevol manera, que s'encarregués o que si li deixéssim aquest dos vells i justificessin, no ho sé, amb un conveni o inclús amb un contracte, perquè al final és un contracte menor, la quantia que hi ha no vol anar amb molta quantia, i aquí haurà de tenir un funcionari o una persona destinada a tramitar aquestes propostes, fer la proposta per Junta de Govern, de cada un, per donar-li això. Realment crec que, en fi, per sanar moixos està molt bé, però ja, al final són una platja, també no han de fotre faves, n'hi ha a tot i plen, i això tanmateix van a criant i es veure que fan pena i no els alleves i tal. Jo els tenc que recordar que la pandèmia varen sortir moixos de per tot, perquè no hi havia contenedors, no. Varen haver de fer una campanya dràstica, no? Perquè va ser desastrós, hi havia moixos, però vamos, era impossible. No s'ha de llenar ara mateix, allò era una colònia, no, moltes més. Què passa? Que després també tenim les colònies en sol rústic que estan prohibides, que no se poden tenir. I, claro, les colònies només poden estar dins l'entorn urbà, venen delimitades per llei, i a sol rústic en tenim i l'Ajuntament tampoc no fa res. Els permet d'una manera al·legal, no s'agafen aquests animals, bueno, n'hi ha. Però no hi són, amb la qual també tenim un altre problema afegit, i a més, els moixos en sol rústic encara fan molt més mal perquè són depredadors de tot el que hi ha, d'un poll, sobretot d'un ius, dels animals que hi ha per allà, i no deixen de ser una espècie que ha invadit, amb la qual jo crec que està molt bé que evitem aquests naixements, però també hem de tenir un cert control, que aquestes colònies han de tenir un control d'un número determinat d'animals, que aquests animals necessiten, quan estan malalt, a vegades s'han de sacrificar i no passa res. És un tema que és, ho hem de poder dir sense aquí fer un drama de la situació, no? Però jo crec que això, en el final, va de fer una convocatòria per aquesta quantia, quan això, crec que amb un contracte menor s'hagués solucionat, hi hagués hagut una clínica o dues o vàries que s'haguessin presentades, la gent els hi dura i se podrien eliminar això, però ara aquí haurem de fer una convocatòria i mos durà un feiner. Cada expedient de subvenció durà una tramitació, un acord de junta, una notificació, una presentació de registre, una revisió de documentació, i estic cansat de sentir aquí que tothom se queixen de que no hi ha personal, de que falta personal per fer segons quin tràmits, i una cosa que podem tramitar quasi te diria sense contrata a 6.000 més i va, no ho sé, me resulta de dur una base d'aprovació aquí per després tot el que genera, anem a simplificar, no xerràvem de simplificació administrativa. Vull, quan m'ho plantejat tothom demanava el mateix, no quan feia simplificació administrativa, però jo crec que la simplificació en aquest cas és aquesta. La qüestió de fons, no la trobo malament, mentre se tingui clar, igual que el que xerràvem amb arbres, els arbres són servius i els moixos també són servius i són animals que poden generar una sèrie de problemes. I els moixos, quan estan sense sanar, te puc assegurar que sobretot els bascles són un problema greu. No? Per tant, això s'hi ha d'actuar. I la gent que els té que seva també no ha de tenir reparos perquè sap que després això cria. Però anem a simplificar un poquet. No ho sé, crec que hi has pogut trobar una fórmula molt més fàcil.
2: Discrep. La fórmula més fàcil era aquesta, perquè el que no pot fer és traslladar en els serveis veterinaris d'aquest municipi, que només en tenim dos, la càrrega administrativa d'haver de comprovar els requisits de si aquells ciutadans tenien dret o no a dur aquell moix en aquell veterinari. És més fàcil que el ciutadà, si està interessat, precisament presenti tota aquesta documentació que se li requereix, ell ja ha adelantat en el veterinari la factura i l'Ajuntament li retorna al ciutadà. Dur aquest tema a Junta de Govern Local se pot fer de dues maneres. Ho pot fer per expedient únic, com ara tramitant les ocupacions de via pública, o ho pots fer per expedient individual, depèn de com t'ho montis. A part, és una tasca que ho pot fer una administrativa, no és un tècnic, no fa falta per comprovar la documentació que un tècnic empleï les seves hores per aquest assumpte que és menor. Això puc estar conforme, però és la fórmula que més sortida se li donarien els dobbers que no en revés, perquè els veterinaris d'aquest municipi s'ha xerrat amb ells i no, això, aquesta fórmula que vostè planteja no els interessava. Després, en segon lloc, les entitats sense ànim de lucre que se dediquen a tenir cura dels moixos, només n'hi ha una en aquest municipi. Com vostè sap, segons quin tipus de conveni no se poden fer perquè no són administració pública i haurien de justificar molt bé l'interès per el qual se du a terme d'aquesta fórmula. I, per altra banda, l'entitat en qüestió ja ha suposat per elles, d'ençà que vàrem aprovar el pla de gestió, una davallada dels seus costos destinats a castrar i a xipat, precisament perquè l'Ajuntament, amb el pla de gestió ètica de les colònies felines, va posar en marxa un pressupost de 25.000 euros per poder dur a terme aquelles actuacions. Entonces, hi ha una molt bona coordinació entre les voluntàries de les colònies, que entenc que prop de 60 persones involucrades en la gestió de les colònies. Ara mateix, perquè avui cap vespre està passant un període de xips més de l'Ajuntament, tenim 215 xips registrats, més els que me queden pendent de registrar perquè és una tasca administrativa per la qual no tinc administrativa i faig jo de forma personal quan puc i en els temps que tinc i dedic. I també dir-li que d'ençà que han començat amb el pla hi ha uns 800 moixos castrats de 1.300 per ara comptabilitzats. I un altre tema és el tema del que ha dit de les colònies a rústic, evidentment no estan permeses. Li record que vostès l'any 2019 també van tramitar un parell d'autoritzacions de colònies i algunes d'elles estan a rústic, com el Pidó Son Grua, i nosaltres simplement hem mantingut. Perquè la llei te diu que no pot crear noves colònies, però res diu de que les ja existents no puguin continuar on són. De fet, per ser estrasllat de les colònies de rústic, en la segona fase del pla de gestió ètica, acabant de començar, han començat amb el Colomer vàrem tenir reunions amb la gent de Medi Ambient perquè evidentment en el Colomer no hi poden ser els moixos, hem llevat la camada com es van abandonar, han sanat les femelles, el mascle està sanat
6: i ara estem cercant una via per on traslladam aquest darrer mascle, perquè els altres els han pogut donar en adopció. De fet, avui han tramitat 4 adopcions internacionals de moixos de colònies que s'han anat al Regne Unit. Entonces, hi ha molta feina darrere per xerrar tant a la ligera de que és una plaga. N'hi ha molts de moixos, però la culpa no la tenen ells, la culpa la té l'humà, que ha permès que un moix domèstic acabés a l'exterior i no dins casa seva, que és on hauria d'estar. Entonces, no poden criminalitzar ni a les entitats ni a les voluntaris, que fa molt, molt d'any que se dediquen a això, perquè l'associació, si no va xerrada, té més de 15 anys. I crec que el que ha fet aquest ajuntament en responsabilitat, en col·laboració amb els dos veterinaris d'aquest municipi i en l'única entitat, ha estat crear un protocol per permetre aplicar mètode CER per poder gestionar les colònies de forma ètica. Supos que quan vostè ha dit que vareu fer el control de plagues, evidentment la llei de benestar animal no estava en marxa i ho va poder fer de la manera que vostè considerava, que avui en dia seria un delicte, perquè no se pot fer així. Entonces, bueno, m'ho puc imaginar com ho vareu fer, perquè no... bueno, m'estimem no entrar aquí perquè, bueno, da igual. No compartim la mateixa visió en aquest sentit. Evidentment que són molts, però de tots aquests moixos han de recordar que quasi més de la meitat estan sanats i que estan identificats. Són molts, però en 3-4 anys hi haurà un descens de la població de moixos precisament perquè hem aplicat el mètode C. I una altra cosa que no han dit i que crec que també és oportú és que practicam aborts. És a dir, moixa que entra embarassada, en funció i en criteris tècnics veterinaris, practicam aborts, perquè el que no podem fer és consentir que nesquin més moixos en aquest municipi. I això és una realitat que ens hem topat i hem hagut de prendre la difícil decisió de practicar aquests aborts, perquè no és fàcil. I potser una veterinària te podria dir que té objecció de consciència. Per sort, no ens ho han dit i s'està aplicant. Així que crec que la reducció de la població de moixos, que de fet la setmana passada 31 moixos varen deixar de néixer, és a dir, van esterilitzar i llevar els bebès a 6 moixos. Crec que és important, perquè això va ser el primer debat que vaig tenir en l'entitat, perquè èticament jo puc entendre que hi ha persones que no estan a favor de l'abort, però jo estic a favor de l'abort de la dona perquè és cosa nostra. I com a regidora de Medi Ambient, crec que la nostra responsabilitat també és que si una moixa embarassada no deixar-la parir, perquè aquells moixos no tindran una vida digna. Gràcies.
1: Molt bé, hi ha qualque intervenció més? Passem aleshores a votar. Vots a favor? No, vots a favor, això és més. Vots en contra? Abstencions. 100 vots abstencions, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular Unió i tots el PI. Passem aleshores en el punt número 9, expedient 28-16-2026, dictamen per a la determinació si procedeix de les festes local per a l'any 27.
7: Vist que el Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent i d'aplicació, ha aprovat el calendari de festes per a l'any 2027 en l'àmbit de les Illes Balears per acord de dia 13 de març de 2026 i publicat en el butlletí oficial de 14 de març, atès que procedeix a comunicar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral els dies que el pla hagi fixat com a festius en l'àmbit del municipi. Per l'any 2027 es proposa a l'Ajuntament Pla l'adopció del següent acord. Determinar com a festes locals en l'àmbit municipal per l'any que ve les següents, de 7 de gener, ai no, espereu que ja el dictamen era 29 de juny, Sant Pere, i dia d'or de gol, la patrona.
1: Vale. Bé, la reunió que vàrem tenir de la comissió informativa, vàrem analitzar una mica el calendari de festes de l'any 27 i ens vam posar d'acord que, tenint en compte que la segona festa de Pasco, que la segona festa de Nadal estan comptabilitzades dins les festes autonòmiques, que l'idea seria que fos Sant Pere la que substituís la festa de Sant Antoni. Això va ser una mica el que vam proposar, que ja seria igual que enguany i per tant l'any que ve seria també Sant Pere. Acaben dimarts, però fiat, acaben dimarts. No farà pont ningú. No. Bianca, Aguila.
3: Bé, poc més a dir. Pide Sant Antoni cau en diumenge i per no perdre aquesta festa, pues, el que ha dit Ovalda, crec que tots estem d'acord, en passaró el dia 29 de juny, a Sant Pere.
1: David, Alonso.
4: Sí, algún año se ha intentado, por ejemplo, un año intentamos hacer el Firó, recuperé el Firó y pusimos una fiesta el lunes de la Fira y francamente no funcionó y mira, al menos se intentó. Se ha intentado otras cosas, incluso se ha propuesto en algún momento dado que sea el día después de la patrona o el día después de Sant Antoni y es muy poco serio, ¿no? Ese tipo de propuestas. Por lo tanto, creemos que San Pere es el día mejor indicado para darle también una notoriedad importante al puerto poyensa, ya que tendremos una fiesta importante y festiva en Poyensa y otra fiesta en el puerto, que será San Pere, que ya lo es para nosotros, pero para la gente que trabaja también podrá acudir.
1: Muy bien. Señor Tomás Cifra.
5: Sí, sempre és aquest debat, quan no toquen les dues festes que són reconegudes i estimades les altres, sempre és una... En fi, no és mal de fer. Jo crec que si el Dijous Sant i el Dilluns de Pasqua són festa, que són les que podrien substituir, en certa manera, aquestes, doncs, bueno, està bé Sant Pere, però és que ho hem provat en Sant Sebastià, ho hem provat en la Firó i també no ha funcionat massa mai, per tant... Bueno, ja està bé. No tenim res que dir. Mentre crec que aquests dos dies que a vegades hi ha hagut, el Dijous Sant o el Dilluns de Pasqua, que no han estat festius. En guany crec que són festius, no?
1: Val. Que vol dir intervenció? Vale, passam a votar. Estan d'acord i que sigui Sant Pere. Vots a favor? Se vota per unanimitat. Passem aleshores ja a l'expedient número 2785-2026, moció del grup municipal Partit Popular per a la millora i condicionament urgent de zones de l'aparcament del municipi de Poyensa. Senyor David Alonso, té la paraula.
4: Moltes gràcies. Moció per a la millora i condicionament urgent de les zones d'aparcament del municipi de Poyensa. Exposición de motivos. Es notorio que el municipio de Poyensa sufre, especialmente durante la temporada turística, una problemática habitual y creciente en materia de estacionamiento que afecta directamente a los vecinos del propio municipio, así como a trabajadores y visitantes, generando saturación del tráfico y dificultades de movilidad, además de una imagen deficiente e inapropiada del municipio. Ante tal situación, se habilitaron en su momento una serie de aparcamientos disuasorios, tanto en suelo urbano como en suelo rústico. Estos últimos, de acuerdo con la normativa autonómica vigente, en particular el artículo 33 de la Ley 7/2024 y el artículo 128 de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Islas Baleares, los cuales permiten la implantación de usos y actuaciones de carácter provisional siempre que sean temporales, reversibles y no supongan una transformación urbanística permanente del suelo. Asimismo, el citado artículo 33 de la mencionada Ley 7/2024 establece expresamente que estos equipamientos tienen el carácter de uso admitido y que la adecuación de los terrenos puede realizarse mediante compactación del terreno o la instalación de estructuras provisionales, siempre que permita la recuperación del estado original del terreno. En relación con los aparcamientos disuasorios ubicados en suelo rústico, la normativa vigente permite la ejecución de actuaciones provisionales de adecuación del terreno, tales como la instalación de geotextiles, capas de zahorra, grava u otros sistemas drenantes, que mejorarían de forma inmediata la funcionalidad de estos espacios sin alterar su carácter provisional, reversible y no permanente. Todo ello de conformidad con el artículo 33 de la Ley 7/2024 y el artículo 128 de la Ley 2017. Cabe destacar, además, que la normativa vigente exige que estas actuaciones de adecuación del terreno permitan la recuperación del estado original del mismo, pero en ningún caso establece expresamente la obligación de retirar automáticamente todas las actuaciones provisionales cuando exista una previsión de reiteración del uso en campañas sucesivas y se mantenga las condiciones de provisionalidad, reversibilidad y no permanencia. En consecuencia, la retirada y posterior reposición anual de las mismas soluciones provisionales locales supondría un gasto económico innecesario, una gestión ineficiente de los recursos públicos y una actuación desproporcionada sin aportar ninguna mejora desde el punto de vista urbanístico o ambiental. Del mismo modo, otras zonas de estacionamiento habilitadas en suelo urbano presentan igualmente un estado claramente deficiente, con acumulación de agua y barro cuando llueve, irregularidades en el terreno y ausencia de un mantenimiento suficiente, provocando que numerosos espacios resulten impracticables tras episodios de lluvia y afectando negativamente tanto a la funcionalidad de estos aparcamientos como a la imagen del municipio. En este sentido, la normativa urbanística vigente, en particular la Ley 12/2017, así como las competencias municipales en materia de conservación y mantenimiento de infraestructuras y espacios públicos, habilitan plenamente al ayuntamiento para ejecutar actuaciones de mejora, acondicionamiento, drenaje y mantenimiento de las zonas de aparcamiento situadas en suelo urbano. Sin embargo, lo que debería ser una solución se ha convertido en muchos casos en un problema añadido debido a la falta de adecuación y mantenimiento de las zonas de aparcamiento del municipio. Resulta incomprensible que, año tras año, estos espacios presenten las mismas deficiencias: acumulación de agua, barro, imposibilidad de parcial total de uso tras episodio de lluvia, sin que el equipo de gobierno haya sido capaz de aplicar soluciones básicas, sencillas y plenamente viables, además de amparadas por la ley, la normativa vigente. Es relevante señalar que esos aparcamientos, especialmente los disuasorios en suelo rústico, responden a una necesidad estacional, recurrente y perfectamente previsible, vinculada a la actividad turística del municipio. Pese a ello, el equipo de gobierno continúa sin adoptar una estrategia clara, eficiente y coherente para su gestión y mantenimiento. En definitiva, no nos encontramos ante un problema de falta de herramientas legales, sino ante un claro ejemplo de falta de gestión, previsión y voluntad política por parte del equipo de gobierno. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal propone los siguientes acuerdos. Primero, instar al equipo de gobierno a actuar de manera inmediata para mejorar, adecuar y mantener en condiciones óptimas todas las zonas de aparcamiento existentes en el municipio de Pollensa, tanto las ubicadas en suelo rústico como en suelo urbano, mediante implantación de soluciones compatibles con la normativa vigente, tales como geotextiles, capas de zahorra, gravas, sistemas drenantes, compactación y nivelación del terreno u otras actuaciones técnicas adecuadas que garanticen su funcionalidad, seguridad, accesibilidad correcta, uso, especialmente durante episodios de lluvia y en periodos de máxima afluencia. Segundo, instar al equipo de gobierno a adoptar un criterio de gestión eficiente, coherente y proporcionado en la adecuación y mantenimiento de la zona de aparcamiento del municipio, diferenciando las actuaciones aplicables en suelo rústico y en suelo urbano, conforme a la normativa vigente y garantizando, en todo caso, la funcionalidad, seguridad y correcta conservación de dichos espacios. En el caso de los aparcamientos disuasorios situados en rústico, dicho criterio deberá permitir el mantenimiento de las actuaciones provisionales instaladas siempre que se mantenga en todo momento su carácter provisional, reversible y no permanente, no supongan transformación urbanística del suelo, persista la necesidad que justifica su utilización y exista una previsión de uso estacional recurrente en campañas sucesivas. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 2024, evitando así la retirada y posterior reposición innecesaria de estas soluciones provisionales, hecho que permitiría racionalizar el gasto público y evitar costes recurrentes. Tercero, instar al equipo de gobierno a definir de criterios técnicos claros, estables y homogéneos para la gestión, mantenimiento y adecuación de todas las zonas de aparcamiento del municipio, atendiendo a sus características urbanísticas, funcionales y estacionales. Y por último, cuarto, instar al equipo de gobierno a abandonar la actual falta de previsión y a desarrollar una planificación seria, integral y estructural en materia de movilidad y estacionamiento que permita dar una respuesta definitiva a las necesidades reales del municipio de Pollensa, garantizando unas infraestructuras de aparcamiento dignas, funcionales y adecuadas tanto para residentes como para visitantes. Bueno, voy a un poco a la defensa de la moción.
1: L'has defensat?
4: No, això no, era sobre la exposició de motius.
1: Era una broma. David, era una broma.
4: Tengo para ti también, señor alcalde. Bueno, esperaba una llamada del señor alcalde que me dijo el viernes pasado que me llamarían para vernos con el técnico y veo que no ha habido momento oportuno, pero bueno, tampoco me han llegado más peticiones o peticiones de modificación o añadir cosas que faltaban o no sé, cualquier cosa, cualquier gesto, pero o bien no les preocupa para nada el tema que se lleva en esta moción, que yo creo que no, porque de hecho lo hablamos la señora Jiménez y yo en un compartimos en la radio y creo que estábamos de acuerdo todos, y yo lo que le dije en aquel momento es lo que traigo en esta moción, que a veces falta el hacer dudar al técnico en que tome una serie, un camino u otro. Los geotextiles, la Zahorra, hay muchas técnicas que a veces son más caras, sí, pero si lo que se está haciendo, que es pasar la apisonadora añadiendo tierra, no funciona, es tirar el dinero. Más vale a lo mejor gastar un poco más y hacer que funcione y que sean aparcamientos que se están pagando con dinero público, y hacer que estos aparcamientos sean válidos y útiles todo el año. Es por esto que me ha extrañado que no hubiera nadie que me propusiera, que me hiciera algún tipo de apunte para, no sé, yo estaba dispuesto a modificar, y así se lo dije al alcalde. A lo mejor era muy mordiente esta moción, y yo lo que quería era una moción que estuviéramos todos de acuerdo, porque yo creo que estamos todos de acuerdo, o eso creo quiero creer. Y bueno, un poco más, no voy a seguir defendiendo, porque veo en sus ojos que no les interesa, por lo tanto, es la moción, vótenla y así se lo hacen saber al pueblo lo que creen de sus aparcamientos. Gracias.
8: Moltes gràcies, senyor David Alonso. Això que me miri en els ulls i sàpiga el que penso i veig és impressionant, el seu, vull dir, ho dic, perquè si pensa vostè que no m'interessa aquesta qüestió, no és que estigui equivocat, és que està superequivocat. Ho dic simplement perquè vostè pot fer totes les intervencions que vulgui, però no faci afirmacions simplement perquè me mira a la vista. Vull dir, simplement, si vostè volia fer una cosa conjunta, m'hagués telefonat abans i he fet una moció conjunta. Clar, vostè ja l'havia presentada, la moció, o no? I m'apareix bé que l'hagi presentada, senyor David Alonso. He dit simplement que si estan d'acord, i jo estic d'acord en tota una sèrie de coses, i li seré molt clar. Jo estic d'acord que la situació d'ús d'aparcament de Pallansa no és una bona situació. No importa estudiar molt, ni basta passejar-se per veure com estan. No negaré la veritat, per tant, preocupació, sí. Clar que estic preocupat. I li diré un parell de coses més. I després li diré que el que volen fer i el que tenim preparat. Però també estic plenament convençut que la normativa que va aprovar el govern no és la millor de totes. Jo encara me'n record perfectament quan s'hi va haver un decret de simplificació administrativa que me'n van convocar distint Batles i Batleses al vicepresident senyor Toni Costa. Van explicar moltes coses des de la legalització fins a arribar en aquesta qüestió. Quan va arribar en el tema d'aquests aparcaments de 8 mesos, primera qüestió, de veritat han de ser aparcament de 8 mesos? Per què no de 12? O de més se pensa ja en zones turístiques de forma conjuntural? Per més se li va plantejar. De veritat que han de ser aparcament de 8 mesos? I què costa que els aparcaments que utilitzem han fet un decret corresponent, lògicament, és a dir, han seguit la normativa que bon barc el govern, faltaria més. Segona cosa, el senyor Toni Costa, quan la gent va dir, bueno, i què feien després, quan ha passat 8 mesos? I va dir textualment, tornem a lleurar. Va dir talment. I jo crec que una cosa d'aquestes característiques, que en la majoria d'ajuntaments tenim problemes reals per tema d'aparcament, perquè el parc automobilístic ha crescut moltíssim, ve turistes, no s'ha fet la limitació d'entrada de cotxes, i cada família vostè sap que a vegades tenen 2, 3 o 4 cotxes, i tenim un problema real. Per tant, jo en el tema del problema real de l'aparcament jo estic d'acord, i crec que tothom està d'acord aquí, i que la situació com estem no és la millor de totes, és evident. Miri, jo ho dic perquè no m'invent les coses. L'article 33, que és aquest decret que realment vostè parla, i diu clarament, no ho llegiré tot perquè seria molt pesat, que realment de manera extraordinària i temporal, és que no, però és que el problema és aquest, és que no és un tema temporal i extraordinari, és un tema estructural. I jo m'agradaria solucions més estructurades de les que tenim, senyor David Alonso. Vostè m'escolti, jo comprenc que pot estar d'acord o no, jo estic d'acord que estaran d'acord amb moltes coses, però escolti una mica, nosaltres, diu, poden ubicar en sòl rústic aparcament de vehicles per facilitar la mobilitat. Vale. En les èpoques de més afluència de visitants, Escolti, no només és un problema de visitants, també és un problema de residents. No és un problema, ha dit visitants. És a dir, miri ja quina és la filosofia d'aquest decret. Després diu, a l'efecte d'aplicar l'anterior s'han de tenir en compte els aspectes següents. Aquests equipaments o infraestructures provisionals es poden equipar a qualsevol classe de sòl públic o privat i tenen el caràcter d'ús en mas, sempre que hi feia aquest decret. La zona afectada s'ha d'adequar a aquesta finalitat a través de la compactació del terreny o l'instal·lació d'estructures provisionals que permetin la recuperació de l'estat original quan finalitzi l'ús o s'esgoti el terme màxim de 8 mesos. En conseqüència, no es poden talar les masses forestals, amb això estan d'acord, o arbustives ni afectar els hàbits naturals d'interès comunitari existent. Li podria llegir més coses. Jo...
4: Me deixen matisar tot això que heu llegit?
8: No,
4: només
8: li
4: vull matisar...
8: Perquè... Jo l'he deixat xerrar tot el temps.
4: No, no, però si, escolti, si és per aportar més valor a el que ha dit.
8: D'acord.
4: O sigui, ha estat massa literal, com buen pedagogo que és, l'he ido i l'he exactament el que ve. Però s'ha d'anar més enllà. Qui és que diu, allà on diu que ha de ser desmuntable, que s'hi hagi de desmuntar? És quan s'acaba l'uso. Quan acaba l'uso, si tu fas comptes, jogues un rústic per 10 anys...
8: Si deixo acabar, acabaré.
4: Seran 10 anys que... No, però és que aprofitava que estava fresc.
8: Me fa gràcia, perdoni, que me digui que com que som pedagog, faig una lectura lineal. No sé quina relació té una cosa amb l'altra, però, bueno, li he dit això, no? Miri, jo li diré un parell de coses. Nosaltres estem d'acord, que no teniu una resposta adequada al tema d'ús d'aparcament. És evident. A mi, que realment en qualsevol moment, escolti, és un decret de 8 mesos, doni una inseguretat, però hi posa per visitar. Està pensat per una situació de zones turístiques. No està pensat per temes d'estructura. I això és una realitat. Però miri, jo, nosaltres feim el següent. Nosaltres en aquests moments, com es diu, tenim una quantitat d'unes 50.000 euros i no farem el que vostè diu. Jo no sóc un tècnic i li puc llegir totes les coses que farem. Quines coses se faran? Bueno, bàsicament, el vistiplau realment dels propietaris d'aquest terreny, els terrenys rústics, com l'Orden Lluc i Can de l'Om, s'ha de fer, a més de netejar, d'esbrossar, etc., topografia, excavació, terraple... És a dir, tota una sèrie de coses que van una mica en el que vostè estava dient. És a dir, no és una cosa de terra i ja està. Això no he fet jo, ha fet un enginyer, com se pot suposar. Jo no som enginyer, som un simple pedagog que ja veig que llegeix només literalment les coses. No? Però li vull dir que nosaltres... El que volem és que l'obra que facem estigui més ben feta. I estic d'acord. I que costa que nosaltres vàrem començar a fer una inversió bàsicament en aquests aparcaments i la veritat és que no ha sortit així com nosaltres volíem. I a més li vull recordar que a més vàrem fer una neteja de Can Febus, la vinyeta, que no són aparcaments, vull dir, perquè quedi clar, si no són unes zones verdes que la gent aparca, dic, perquè és una mica distint. I per tant, aquesta és una realitat. Nosaltres, també Can Bac, és a dir, nosaltres, vostè sap, que el Consell de Mallorca, des de passar la legislatura, va crear un pàrquing dissuasius, que estan a Can Bac i un altre que s'ha de fer en un moll davant l'estació de busos, que s'ha d'expropiar per part del Consell i estan parlant d'uns 8.000 metres quadrats sobre el qual s'ha de fer un pàrquing que realment ho ha de fer el Consell, que nosaltres hem posat al·legacions tant a un lloc com a l'altre. La idea és que aquest parc en què estan parlant puguin quedar més o menys semblants a lo que hi ha a Can Bac, d'aquests puestos que realment això, perquè des del punt de vista de la terra queda molt més compactada i no tenim tots els problemes que tenim. Per tant, nosaltres farem aquesta inversió d'uns 50.000 euros, m'he de quedar començar abans, no està possible per raons X, de qualque manera, però aquesta és una mica la idea. Però això no acaba. Vostè sap que en aquests moments s'han posat en marxa 45 pàrquings que tenim davant l'escoleta. També és evident que xerrant també ve salut. Una vegada que estigui inaugurat UPAC, hi haurà, no sabem exactament quant de pàrquing, perquè també ens han de dir si el parc és intens, quin tipus d'ús se pot fer, perquè això és una competència de Bé-Salut, però està un poc en aquesta situació. Després, estan mirant altres espais per incrementar un número de llots on se pugui aparcar, sobretot una mica la zona més perifèrica, igualment que Can Escarrinxo, que també s'ha fet una certa adequació. I després també hi ha una cosa que sabem que hi ha problemes legals, el fet de poder aparcar o no davant iguals, que realment seria per residents. Tot això són elements que jo torno a repetir. Jo sé que no van a resoldre el problema, però l'idea és intentar com a mínim amortiguar aquesta situació que tenim, que realment és a qualque vegada és agobiant, i aquesta és una mica l'idea. També segurament haurem de donar més rètol d'informació perquè per intentar que la gent sàpiga on ha d'aparcar i no entri ja dins el poble, per intentar no col·lapsar més a vegades algunes qüestions, i aquesta és una mica l'idea. I jo estic convençut que estarem d'acord amb la cosa. Vostè ha fet una moció i jo li aplaudeix, perquè segurament si jo estigués a l'oposició i veus com estan els aparcaments, segurament estaria d'acord que s'han de millorar. Jo estic d'acord amb vostè que s'han de millorar. He fet, nosaltres farem aquesta proposta d'actuació, que és una proposta tècnica, no és una proposta realment que he fet jo ni molt manco, perquè jo no me correspon aquesta feina ni en sé fer, però va, anem una mica amb aquesta situació. Per tant, jo no és que no hagi volgut xerrar amb vostè, li he dit serament, és que no he pogut. Perquè jo li vaig dir, el que passa és que tenim tota una sèrie de qüestions que en aquest moment no és el moment de plantejar, de tema laboral, policia, etcètera, etcètera, que estan treballant. I per això, a vegades, és més prioritari aquestes qüestions, perquè tenen unes conseqüències importants, i això és una mica el que estan fent. Per tant, no entengui un més preu per la meva part amb aquesta qüestió, ni molt manco. Simplement, no he pogut i jo m'hauria agradat potser fer una moció entre tots, però torno a repetir, a mi m'agradaria també que el Consell de Mallorca ja respongués d'una forma definitiva a totes les eleccions que varen fer els pàrquings dissuasius que tenim a Can Bac i després tenim en Moll, i això com a mínim amb aquestes actuacions que fer no resoldrem el problema, però potser m'artiguarem, i li dic amb tota sinceritat i com deia aquí el senyor, si n'ha crit tot. No ho sé, vull dir, simplement li he contestat i ja està. Senyora Bianca Aguilar, perdó.
3: Gràcies. Bé, òbviament estem d'acord amb la moció, no? Crec que tothom ha vist l'estat dels aparcaments, però jo el que vos ha explicat ara mateix, el senyor Valle, m'apareix perfecte, però crec que arribau tard, que no s'estan concretant ho fet, no s'estan fent. La gent fa molt de temps que demana que el pàrquing se millori. No crec que ho facin només per la moció que presenta el senyor Alonso, però perquè no s'ha fet fins ara. És vera que heu fet accions que no han anat bé, però aquestes accions que no han anat bé fa temps que se varen fer, fa temps que aquests aparcaments estan malament. És vera que hi ha un pressupost, una partida, perdona, de 80.000 euros que han presentat en aquest pressupost de 2026. Però crec que la gent vol fets, vol veure-ho aparcament bé, i crec que això és el que falta. Jo no m'estendré més, perquè en un final crec que la moció recull tot el que pens i votarem a favor, però jo al manco demanaria més... que se faci el més prep possible, perquè al final no només són els que ens visiten, la gent que vivim aquí que ho sofrim, i ho sofreixen els nostres cotxes, que també no estem ara per aquest tipus de despeses.
8: Jo estic d'acord amb vostè, evidentment, i m'ha agradat també. És veritat que han tingut una època de pluges molt complicada, que això també ha afectat a la possibilitat de fer més prest, ho dic, i no m'ho vull excusar, eh? Li dic simplement que l'idea era fer-ho un poc abans, però ha plogut bastant, i vostè sap, i allà entrar, quan hi havia tant de fang, ve d'estar pitjor remei que la malaltia, ho dic simplement perquè ho tingui clar, vull dir, que pot ser que arriben tard, tota la raó, jo no tinc cap problema de fer autocrítica, de reflexió en aquest aspecte, m'agradaria haver fet abans, sí, que tenim ja el projecte que s'ha fet per un grup tècnic, que tenim la part de pressupostari, sí, que ens hauria agradat fer-ho abans, també sí. Ja no li puc dir res més, simplement el que vull, i estic d'acord amb vostè, fer-ho ja, passar de les paraules als fets. I això és una mica l'idea.
3: Pues està en les vostres mans.
8: Mana?
3: Està en les vostres mans. Menos sí. Palabras y más hechos.
8: En les nostres mans no ho sé, però bueno, no sé si gritarem molt. Senyor Tomeu Cifra.
5: Bé, jo crec que aquí s'han de fer actuacions i tenim espais per poder adequar. I a vegades les actuacions també han de ser dràstiques, tampoc no. Són pàrquings que estan dins sol rústic, però estan o dins sol rústic o alguns que també tenim dins sol urbà, no només dins sol rústic. Però per fer actuacions que siguin definitives, tampoc no s'ha de mirar massa prim, no? Vull dir que si has de ficar les màquines, has de ficar, si has d'esquivar, d'esquivar, si has de dur material que estigui permès per permeabilitat i per compactació també s'hi ha de dur, no? Jo crec que això és necessari. Tanmateix, sabem que hi ha una necessitat, cada dia més cotxes, nosaltres som un cul de sac que ens visita molta gent, gent que se'n va cap a Llut, gent que se'n va cap a Formentor, gent que ve del CUDI, i és una demanda important ho parquin, sobretot perquè el teixit comercial i el teixit de restauració ha sent un lloc Pollença i Port de Pollença molt visitant necessiten que se puguin deixar cotxes i podríem debatre aquí de molt d'espai. Nosaltres sempre vam intentar a la gola i allò és una porqueria ara sobtàs a poder fer una part d'un tipus de pàrquing i ara al final allò pues, qualsevol dia morirà cremat i perquè literalment perquè no hi ha manteniment i està una zona on hi ha moltíssim rit d'incendi, no per un rit d'incendi en si, sinó perquè hi va moltíssima gent que poden generar perfectament una imprudència, no? I qui diu aquest, diu molt d'altres, no? Que s'haguessin pogut, que s'hagués pogut actuar. Què passa? Vostre senyor Marc ha dit aquest tema d'uns 7 mesos, però també hem d'entrar a la qüestió de fons. En uns 7 mesos són perquè saben que la normativa no podrien estirar més. Eren 7 mesos, siguin 8, siguin 9, però no se poden fer anuals perquè la pròpia normativa urbanística no ho permet. I jo és un tema que també vaig demanar insistentment perquè no donàs aquesta inseguretat jurídica a l'hora de fer un contracte, a l'hora de fer una actuació, però sabien que no era possible per una qüestió urbanística de consolidació d'un espai que era temporal perquè era sol rústic. I la pròpia normativa, dins la pròpia matriu de sol rústic, no permet aquest tipus d'infraestructures, a no ser que siguin moltes que venen adequades, no per un decret de baldia, que així com se fan, sinó, com vostè sap, per una declaració d'interès autonòmic, que no és el cas, amb una declaració de pàrquing. Interès autonòmic és per altres circumstàncies i no per aquestes qüestions. Per tant, jo crec que en el cap i a la fi, el que volem, vostès ho han posat en un pressupost inicialment, a lo millor veient que les hermanes s'incrementa més la partida, però que és que s'adecuïn, perquè al final ja no és una qüestió de visitants o de residents, sinó que és una qüestió d'adecuació d'aquests espais per necessitat. No? I nosaltres, lògicament, votarem a favor, podríem discrepar de punts o discutir-lo, però la qüestió de fons jo crec que és molt clara.
8: Senyora Campomà.
9: Bé, jo crec que tots compartim la preocupació per el tema d'aparcament i la preocupació que tenen tots de pollencins i pollencines i molleres, vull dir, està clar que és una qüestió que està damunt la taula i que realment és necessari anar cercant solucions. Ara bé, jo crec que al final també s'han cercat solucions, s'han ampliat les zones de por aparcar, d'una manera o l'altra, tant en un moll com s'ha dit, a diferents vies de circulació, intentant aparcar d'una altra manera, intentant aguantar volum, però i el problema, evidentment, està... Vostè en el primer punt equipara que condicionen tots els aparcaments, siguin rústics o urbans. Els urbans estan tots equipats. No en tenim cap en terra d'urbà. No en tenim cap. Tots el que tenen en terra és perquè estan en sol rústic. En un primer punt ja no reflecteix la realitat del municipi. Perquè és així. No, perquè és així. Però no, és que vostès... No, és que en un final el problema... I jo crec que normalment no es passa per allà.
5: Can Febus i la Vinyeta és sol urbà.
9: Bé, però, no, però, té, altre, però té, altres problemes, té altres problemes també.
8: Bé, no entrem ara...
9: Sona verda, no et sol urbà per fer aparcament.
8: Senyor Xifra.
9: Bé, però et sona verda i sona verda no l'asfaltaràs.
8: Bé.
9: Entenc jo.
8: Acabi.
9: Però bueno, sol urbà, vale, però no és adequat, no està eticat com a aparcament.
8: Senyor Xifra, deixa que acabi i després ja dirà.
9: Bé, però és així, vull dir, bueno, al final... No. No. Són els verdes. Són els verdes urbanes. Sí, però vull dir, no
8: per favor,
9: sol
8: urbà
9: no urbanitzable ara. En aquest moment, ni per fer aparcament. Aquestes zones que vostè que m'ha dit, no, són zones verdes.
8: Bé, no,
9: però bé,
8: no
9: en un final...
8: No en tenim debat.
9: Però bé, jo el que dèiem, jo crec que en un fons, tots compartim que el problema és com adequant zones que en un final deixem aparcar, perquè en un final cap ajuntament compleix la de 8 mesos, cap ajuntament ho compleix. Tothom que cerca aparcaments i els de Déu Verge ja ha demanat, en el final ningú tanca l'aparcament des cada mes ni posa una cadena, com nosaltres. Per tant, això és una realitat. Per tant, tots intentant cercar solucions. En el final, el que se fa és intentar adequar el millor de la millor manera possible. Ara bé, jo aquí el que de la seva moció pareix que realment vol dir una cosa que no diu l'article que diu la llei. En el final... Per jo no se correspon a la realitat. Per tant, de la forma que jo ho veig, és com anar en contra de la mateixa llei que se va votar, que va impulsar el seu mateix Partit Popular, així com vostè ho expressa. Però bé, això és la meva opinió, jo no... Però en qualsevol cas crec que he compartit l'objectiu. I l'objectiu és que en el final hem de trobar entre tots una solució en el problema d'aparcament que viu un municipi, que viu la gent que viu a Pollença.
8: Hi ha una cosa, nosaltres fa d'haver un any vàrem fer una adequació de la Vinyeta i Can Febus que vàrem ampliar per a zona verda, pot ser zona urbana però no és una zona de pàrquing i el vàrem ampliar, vostè ho sap perfectament i això és una realitat i per tant nosaltres dins la legalitat i fent una mica de en fi, d'una flexibilitat en aquest sentit, ho vàrem fer i ho seguirem fent perquè s'ha de mantenir, hi ha coses que no estan bé, per tant, crec que lo de Can Febus i la Vinyeta vàrem fer una ampliació que no s'havia fet i per tant jo crec que amb aquests dos aparcaments que he dit abans, intentarem millorar-les una mica dins la filosofia que tots estan d'acord, que sigui més estructural tot, que estigui, que no s'hagi de fer cada any, de qualque manera. Això és una mica l'idea, perquè no final te mous amb una certa inseguretat, pot fer coses i algunes coses s'han demanat també a carretera, s'han demanat algun permís, perquè tampoc no vull que ningú judicialitzi res en aquest sentit. Per això, jo... I a més, senyor Xifra, jo no he fet cap... I li he estat amb un discurs totalment conciliador amb vostè. No he entrat a Déu allò ni dels més. Simplement he dit, he fet una lectura de les coses que diu aquest decret, amb unes coses del seu moció, jo estic d'acord, però crec que realment la feina que farem ara amb aquesta inversió, amb aquests actes, crec que millorem una mica la situació del pàrquing de Pollença, punt. Això és l'únic que penso. Però no és que estigui ni en contra de tot el que diu. Algunes coses les matisaria molt, però simplement crec que si ara estan tenim un pressupost inicialment aprovat i després tenim aquest projecte que s'ha fet des de l'àrea des de l'àrea d'urbanisme allà dalt, en un sentit tècnic, això és el que intentarem fer per tal de millorar, això és l'únic que... I per tant, tal com de la senyora Bianca Aguilar, doncs, fets, vale, fem dia, i estic d'acord amb vostè. Més intervencions? Sí.
4: Sí, gracias. Yo solo me hubiera gustado pensar en un momento qué hubiera pasado si el señor Toni Costa, cuando se aprobó esta ley, hubiera dicho 12 meses y poder hormigonar y poner, hubiéramos dicho que el Partido Popular está hormigonando.

0: y leer esto. Una coma, un punto en una ley, señora Pozo, ¿sí o no? Contésteme, porque igual soy yo un poco bruto. Lo poco que estudié de derecho en mi momento, pues igual me dio unas ideas que no eran, pero yo creo que es así. Las leyes se interpretan, no se tuercen las leyes, se interpretan, porque a veces un punto, una coma, pues te está cambiando el sentido. Solo hago esta reflexión. Cada uno tiene que votar en consecuencia de lo que crea que tiene que votar. No, yo no voy a decirle a ustedes lo que tienen que votar. Y en urbano, pues sí, a lo mejor Canfebus y esto son zonas verdes en urbano, pero que se puede hacer un cambio de planeamiento y se podrían convertir en parking. ¿Y cuánto era? ¿3 meses un cambio de planeamiento? 2 meses, 3 meses. Bueno, vale. Bueno, da igual. Señor, pero se puede hacer. Eso si se quiere hacer. No digo que se haga, ojo. No. Se puede hacer. Pero bueno, simplemente esta moción era en positivo. Yo cada vez que traigo una moción en positivo, parece que el señor alcalde me la quiere quitar de la orden del día porque yo ya lo estoy haciendo. Y bueno, si sirve para que ustedes se pongan las pilas, pues traeré más mociones. Cada pleno traeré una moción para que igual le ayudo. Aquí en desastre no, María José.
1: Bueno, señor de Vito Alonso,
0: bueno,
1: pase a votación. De totes les coses, no, de les cares, impressionant. És que, si el vull treure de fora, si el vull llevar
0: tot... Si se lo estoy diciendo con toda la educación del mundo, no... sin actitud.
1: Senyor David Alonso, si vostè creu que posa'm les piles, necessit de l'oposició, és que no m'ho coneix gens.
0: Bueno, pues la sensación queda. Interpreto mucho.
1: David, la veritat, arriba se molesta les seves interpretacions. L'he dit sincerament. Ja està. Acabi.
0: Me acaba de decir una cosa que me parece horrenda, que le parecen horribles mis intervenciones,
1: no,
0: eso ha dicho.
1: La interpretación que fa del meu comportament, no, sí.
0: Vamos. Bueno, pase usted a votación cuando quiera.
1: Troc que darrerament està molt hipersensible. Jo crec que he fet un discurs que no anava contra vostè ni molt manco, senyor David Alonso. Li he dit que vostè fa interpretació. Per us ulls ja veu que no li interessa. Ha dit fer coses que, francament, troc que realment no ho puc tolerar. Aquestes interpretacions. I jo li vull dir, menys si se posen les piles en l'oposició, menys si hi són, perquè a vegades tampoc hi són. Per tant, tampoc no ho diré, però no vull entrar en aquest debat. Anem a votar. Vots a favor de la moció? Sí, vots a favor. Vots en contra? 10 vots en contra. 9, perdó. Passem ara a l'apartat de prets i preguntes. Comença, com sempre, una mollera pollencina.
2: Un darrer ple, no?
1: O quasi sempre.
2: M'ha d'adelantar. Número 1. Segons ha denunciat Comissions Obreres, el dia abans de l'inici de la temporada turística, l'Ajuntament va reduir el nombre de socorristes a les platges, una decisió que podria afectar la seguretat dels usuaris. Ens poden explicar què va succeir i quins motius van justificar aquesta reducció de personal?
1: Senyora Estefi Pozo.
3: Pues no sé què va succeir, perquè jo també vaig llegir la notícia, però és que tenim el mateix número de socorristes que l'any passat. O sigui que no sé, la veritat, vaig contactar amb el representant i és que no hi ha hagut cap variació. No, me sap molt de greu. No li puc donar una resposta perquè és que no ho sé.
2: Però això demana segons.
3: No. Si jo també vaig demanar a l'empresament que havia passat, perquè no ho entenia. Gràcies.
1: Molt bé, segona pregunta.
2: Número 2. Al carrer Roger de Flor s'han eliminat prop de 10 places d'aparcament per habilitar una zona de càrrega i descàrrega. En aquesta zona no hi ha una gran concentració de negocis, mentre que la necessitat d'aparcament per part de residents i usuaris és elevada. És cert que s'ha suprimit l'altra zona de càrrega i descàrrega del carrer Llevant, però tot i així el nombre total de places d'aparcament s'ha reduït. Ens poden explicar en base a quin criteri s'ha decidit ubicar aquesta nova zona de càrrega i descàrrega?
1: Senyora,
4: ja.
1: Senyora María José Jiménez.
4: Sí, gràcies. Bueno, el carrer Llevant es veu que hi havia una plaça, una sola plaça, el que provocava que altres camions s'haguessin de posar en doble fila i s'agrava una situació bastant insegura i complicada de trànsit. comerços, en aquell voltant n'hi ha 14 comptats, així per damunt. Ha estat una decisió totalment tècnica i a demanda dels transportistes i dels comerços.

0: comerços. I bueno, no hem d'olvidar que la càrrega i descàrrega és fins a la 1:30 de migdia, vull dir, després se pot fer ús per al ciutadà el que vulgui.
1: D'acord. Número 3.
2: Tercera pregunta.
1: Fa unes setmanes les analítiques de l'aigua de la platja de Boramà varen registrar valors de esterococos intestinals, que és EI, 200 NMP per 100 litres. Segons els criteris de qualitat de bany, l'aigua era apta per al bany, però amb nivells molt pròxims als no recomanables. Se sap què va causar aquest augment d'esterococos intestinals? Quines mesures preveu adoptar l'Ajuntament per evitar que aquesta situació es torni a repetir?
3: La veritat és que no saben el que ho va causar. Varen revisar tota la zona, han fet, bueno, ja tenim en marxa des de principis d'abril les mesures de precaució i de neteja, sobretot a la zona d'Ubercuix, i han continuat igual, però bueno, varen fer una altra revisió express i la veritat sí que és vera que no varen trobar embossos, però sí que varen trobar acumulació de tovalloletes a molts de llocs, que sempre donen retenció. Però bé, no li puc dir, esperem que hi està molt puntual.
2: Següent pregunta.
1: Número 4. Ens han comentat que la nova escoleta de Pollença no disposarà del servei d'escola matinera. Aquest servei és essencial per a moltes famílies que no tenen on deixar els seus fills abans de l'inici de la jornada escolar. Per què no s'oferirà aquest servei? Tenen previst implantar-lo en el futur?
0: És la primera notícia que tinc. Vull dir, l'escoleta depèn de l'escola Joan Mas, si s'adona a tots els col·legis i a totes les escoletes, quin sentit té que ja no s'adoni? Que és vera que no se sap perquè les matrícules són noves i dependrà de la demanda, efectivament, però que d'això s'hagi decidit no donar aquest servei, això no es verà.
1: Vale.
2: Segon problema.
1: Número 5. Des de fa mesos, una de les reixetes d'una de les pistes de tenis del poliesportiu està rompuda i tirada en terra. He de dir que no estava tirada en terra des de fa un parell de setmanes, però bueno, al principi sí. Aquesta situació obliga els usuaris de la pista a haver d'anar a cercar les pilotes al carrer i fins i tot ha provocat la cancel·lació d'un torneig de tenis d'un club local per la impossibilitat d'utilitzar la pista en normalitat. Per què s'està tardant tant a reparar aquesta reixeta? Quan està previst que es dugui a terme la reparació?
4: Gràcies per la pregunta. Bé, ara fa dos mesos, no fa mesos. Concretament dos mesos va ser...
1: Tot,
4: això ve de l'episodi que varen tenir de vents. Varen haver d'esperar que l'assegurança venguessin i fessin operitatges per veure si ens podien entrar a l'assegurança que tenim. I avui, precisament, estàvem fent feina ja fa temps, vostè sap que és difícil encomanar feines i aquestes reixes han de venir la requilla aquesta ve de la península i està encomanada. Avui mateix s'han col·locat les basines, que és allà on va col·locar tots per després posar les requilles, i tant de bo ja estan arreglades. He d'aclarir una cosa, que és que no va ser un torneig, va ser una diada escolar que se podia jugar, és vera. Que quan va caure aquesta reixa per vent varen estar la setmana de Pasco, perquè va coincidir amb la setmana de Pasco, i després vàrem anar a llevar la requilla, que vàrem que en el final han pogut jugar, és veure que les pilotes poden sortir de fora, però bueno, és el que estan treballant perquè el més aviat possible estigui. Ja hem fet una fase i ara ens faltarà posar les requilles.
1: Número 6. A la plaça Alzina i el carrer Roger de Llúria fa més d'una setmana que no hi ha enllumenat públic. Ens poden indicar quantes preveu solucionar aquesta incidència?
3: Ja està solventada. La veritat que ens ha costat trobar-la, perquè baixava un manató tèrmic, quan s'anava, s'apujava, a lo millor estava un dia que funcionava i després va tornar a baixar. Tornava a baixar, per tant, m'ho ha costat, però bé, esperen que no torni a passar, que s'hagi amb aquesta avaria que han trobada i l'han solventada, esperen que ja s'hagi solventat definitivament.
2: Pregunta número 7.
1: En quin punt es troba actualment la licitació del tenatori?
5: El tenatori té un projecte aprovat, s'ha fet l'estudi de preus una altra vegada nou, i estem intentant trobar finançament per tirar-lo endavant. Gràcies.
2: Segona pregunta.
1: 8. Durant el darrer any de l'anterior legislatura es va fer una important inversió econòmica per adequar el club hípic i poder cedir-ne l'ús a un club local d'hípica. A dia d'avui aquesta instal·lació no es destina a un ús esportiu. Té l'Ajuntament previst donar-li finalment ús com a club hípic?
4: Gràcies. Crec que he contestat altres vegades aquesta pregunta, que té una problemàtica que està un club, la part d'utilització, hi ha un solar que és esportiu, un solar d'enser i un solar d'un particular, i ja feu aquest tres, i estan treballant per intentar trobar una solució en aquest tema.
2: I darrere.
1: Número 9. Després de gairebé 2 mesos des de la tempesta de vent que va tenir lloc a l'abril, encara continua vent i arena acumulada als carrers de la zona del Pinaret, així com a les plantes que separen el carril bici de la carretera. Per què encara no s'ha retirat tota aquesta arena? Té previst l'Ajuntament dur a terme la neteja definitiva de la zona?
2: Senyora Campomà.
3: Bé, la veritat és que s'han fet retirades d'arena amb màquines mini 3 vegades, perquè una va haver 3 temporals, al final, quan ja havia passat, pareixia que no n'hi havia davant altra a fer molt de vent enguany, jo crec que ha estat extraordinari, i bueno, jo després també el servei de neteja viària també ha fet molta feina, i bé, molt pot quedar a col carracó, i allà on hi ha pues, aquest carril bici, aquestes plantes, ha de ser una feina molt manual, perquè tenim poc que si empleem segons quin tipus de maquinària espanyar les plantes, per tant, anant jugant per el temps que tenim i en què no s'espanyi les plantes que hi ha enmig, però bé, estan fent feina.
2: Moltes gràcies. Ara preguntes de tots al PI.
6: Bones, bon vespre. Bueno, tenim moltes preguntes que estan segmentades. Vostè, senyor Bala, dirà si prefereix que ho llegeixi tot de cop o vagi contestant d'una en una.
2: Dius.
6: No, tenim preguntes segmentades. Ho llegeix tot de cop i vostès ja aniran contestant.
2: D'acord. És que són preguntes o 3 preguntes? Vostès multipliquen...
6: Referent en un mateix tema.
2: Preguntes, no?
6: Moltes gràcies, senyor Mala, procediré. Pregunta número 1. Accepta l'equip de govern que actualment existeix una sensació generalitzada des de tant de Pollença com una porta Pollença? Quines actuacions concretes pensen executar durant els pròxims mesos per revertir aquesta situació en quins terminis? Es compromet l'equip de govern a publicar un calendari públic d'actuacions i manteniment perquè la ciutadania pugui fer seguiment de les seves feines previstes?
2: Bé, vostè demana un calendari. És que això no és una pregunta, això ja és una moció total i absoluta. Jo ara li contestaré, després si altres membres de l'equip volen contestar. Tenim la sensació de que hi ha una, com vostè diu, una deixadesa de tanta bollança. No tinc aquesta sensació. Jo tinc una sensació que hi ha punts crítics, que s'ha de millorar molt el tema de neteja, que també a vegades el tema s'ha demanat, s'ha dit moltes vegades, si ho mira les xarxes, les xarxes també no se les pot mitificar, les xarxes són importants, allò són un canal d'informació significativa, han fet referència. Les xarxes, per dir qualsevol manera, neteja diària. S'han fet referència a que hi ha molta de gent en un contenidor, deixen les coses de qualsevol manera. S'ha fet referència a l'abrat. S'ha fet ara mateix el tema del temporal d'arena que va tenir. Per tant, nosaltres tenim clar que hem de millorar la neteja diària i, a més, normalment, un mes d'estiu solen fer actuacions, jo diria, de xoc, per tal d'intentar millorar el que és la brutó que hi pot haver al respecte, i creiem que estàvem una mica en aquesta situació. Jo no sé si la senyora Campomà vol dir el tema d'Enser, tot el tema de contenidors, etcètera, etcètera, com està? Bé, ho dic perquè ja si se contesta aquí ja no se contesta una altra qüestió.
6: Aquí ve la pregunta número 2. L'estat de contenidors de fens continua sent un problema greu en el municipi. Molts es troben desbordats amb bosses i altres residus dipositats a l'exterior. Pot explicar a l'equip del govern quins són els motius d'aquesta situació recurrent? Quantes queixes han rebut durant els darrers mesos? Quines mesures concretes pensen adoptar per solucionar-ho?
3: Bé, la veritat és que ho contenir dos i us iglus, normalment, a excepció d'alguna incidència que tinguem amb un camió que s'ha espanyat o un dia moltes baixes imprevistes de personal, no estan desbordats. Una altra cosa és que hi hagi voluminosos de fora o que hi hagi qualque comerç que una vegada que han passat a recollir contenedors hi deixin les seves coses. Vull dir, a més de temporada d'estiu, fem un reforç d'una quinzena de persones i també s'alloquen camions per assumir l'increment de producció de residus, fruit de que s'ha iniciat la temporada turística. Per tant, el que ens trobam, jo m'ha fet la pregunta, pot explicar que quin és el motiu d'aquesta situació? Jo li diria que jo crec que vostès també ho saben. Vull dir, al final tenim un problema d'incivisme de vora o contenidors que és difícil d'abordar, que ho intentam, que l'han baixat bastant amb aquesta campanya que van fer, que en un contenedor se va posar el telèfon i la recolla de voluminosos i a on s'han de dirigir perquè precisament se faci, van notar una baixada per àrbara que continua. I quan comença la temporada turística i cada vegada hi ha més apartaments o més pisos a on s'alloguen i que la gent no se preocupa tant com el que hi viven, pues encara aquest incivisme s'augmenta. Jo, ja que som a vostè dit, sempre demano aquest incivisme. Les persones que fan aquest incivisme també haurien de pensar les persones que viuen de baro contenedors, perquè les persones que ningú vol el contenedor de banca seva. Per això han de pensar molt en ells quan anem a tirar-ho fent. De totes maneres, queixes en un darrer mes no han rebutat. Són molt puntuals. A veure que la línia verda funciona molt bé per això. Jo sempre a vegades em diuen que em faig massa propaganda, però jo crec que inclús no hauríem de fer més i cada vegada la sabem utilitzar més perquè també ja la donem intentant donar resposta si està solventada o no, i és la manera més ràpida que si hi ha incidències puntuals els hi puguem fer cas i els hi puguem solventar. Però de totes maneres sempre fem millora contínua, campanyes, i després ja he dit altres vegades que ara començam aquest nou model de sistema de recollida en nous contenedors, en recollida de matèria orgànica, i jo crec que també ara hi ha també dos educadors a peu de carrer per informar i educar amb aquest nou sistema, i jo espero que també contribueixi això a millorar, que la gent utilitzi millor contenedors, que utilitzi millor la recollida de voluminosos, que no deixi les coses que no ha de deixar de veure contenedors, etcètera, etcètera.
2: Següent pregunta, número 3.
6: Pregunta número 3. Diversos veïns han comunicat la presència de rates a diferent punt del municipi, tant de Pollença com a Port de Pollença. Té previst l'equip de govern posar en marxa qualque pla específic de ratització? Tenim molt de moixos. S'ha elaborat qualque informe o seguiment tècnic sobre aquesta problemàtica?
2: Senyora Estefi Pozo. Ha vengut el web.
7: Tant de bo.
2: Diu moixos.
7: Bueno, jo informar que l'Ajuntament té un contracte vigent amb una empresa externa que fa la gestió de plagues del municipi, que té la seva pròpia calendarització i bueno, que és estrictament ordinari. Quan es rep avís de presència de qualque animal, sigui roedor, cuca, processionari, el que sigui, el que fem és donar avís a l'empresa adjudicatari que fa el tractament de forma extraordinària en aquell punt en concret. Per als que és manteniment ordinari se fa durant tot l'any. Moltes gràcies. Ah, perdoneu, i com ho remeten certificats de feines fetes. O sigui, si qualque dia teniu qualque dubte de qualque punt en concret, ho podem anar a comprovar a l'aplicació de gestió de plagues. Gràcies.
2: Següent pregunta.
6: El carrer Oronella presenta un estat molt deficient, amb nombrosos clots que dificulten la circulació i generen perill. Es va anunciar que es faria una reparació provisional per evitar mals majors. Quan tenen previst executar aquesta actuació?
2: Estem estudiant com fer i com fer aquesta actuació, que pot ser de llocs concrets o fer-la d'una forma més integral.
6: D'acord, pregunta número 5. El nombre de clots al carrer del municipi continua augmentant. El Batle va afirmar que es prendrien mesures per solucionar aquesta situació. Quan pensa l'equip de govern, actual equip de govern, per resoldre de manera efectiva aquest problema de manteniment viari?
2: S'han fet per part d'EMSER actuacions perquè hi havia clots importants d'algun carrer. S'ha fet una actuació que se va comunicar per saber on s'havia de fer. I també, com he dit alguna vegada, estan preparant unes actuacions de diversos carrers de Pollença d'Asfaltar, a Pollença, Molles i Sant Vicenç.
6: Pregunta número 6. Diversos als arbres del municipi presenten una manca evident de manteniment. En alguns casos, les branques entren dins els habitatges, toquen vehicles o dificulten el pas de vianants, com ocorre a la zona del Pont Romà. Considera l'equip de govern que la situació actual és acceptable? Quan tenen previst actuar?
7: Bueno, mai han deixat d'actuar. Aquesta setmana s'estava fent feina als carrers de Via Argentina i Via Pollentia. Les properes setmanes aniran a Ceciro Metelo, Vicent Boades, Passeig Angrà de Camarasa i Genaire. I d'on ho he vist, bueno, que no és final, és el que he explicat abans en el punt d'esprar del brat, que en demanem els recursos per poder dur a terme aquesta execució d'esprar i que se puguin fer més periòdicament les podes d'interferència. Gràcies.
2: Següent pregunta.
6: Pregunta-me, no sé, recentment el nostre municipi ha sortit a la televisió nacional a causa de, la playa de Coloms que ens afecta. Ens poden indicar per què no hi ha hagut un control fins ara i què es pensa fer al respecte per controlar aquesta situació?
2: Senyor Estefi Pozo.
7: Bé, en el darrer ple també aquesta pregunta la varen contestar. Ara puc dir com ha avançat un poc més, que la tècnica ja s'ha posat en el dia de l'expedient i de que ja han rebut tots els pressupostos per poder executar les feines. I bueno, si tot va bé i mos arriba l'ampliació de l'autorització de la conselleria, que d'aquí 10-15 dies com a màxim les tasques s'hauran començat. Moltes gràcies.
2: Següent pregunta.
6: Pregunta número 7. El parc infantil Maria Salvà Bonet mostra signes evidents de degradació, tant a les atraccions com a les zones verdes i als lavabos. Les queixes dels veïns a les xarxes socials són constants. Quines actuacions pensa dur a terme l'equip de govern per millorar l'estat general del parc? Existeix qualsevol calendari de manteniment o reforma previst?
2: Senyora Estefi Pufa. Sí, jo crec que sí.
7: No, no passa res, jo també puc intervenir plegada en Joana Aina, la meva companya. Sí, sí, sí. Bueno, en referència al tema de jardineria, clar, teníem en Antoni Roger, que des d'aquí li vull agrair tota la feina que ha fet per l'Ajuntament, que justament s'ha jubilat fa un mes, que me feia aquestes tasques menors d'anar a desbrossar doncs, parcs infantils, i ara aquestes tasques estan pendents de reassignar encara, però espero poder dur-les a terme la propera setmana. I després, referent a en el gronxador, que no sé qui té la pregunta, però no estic segur. El mes passat. Vale. Bueno, resulta que va quedar un nin amb un peu ficat, però és que aquest nin no haurien d'estar jugant en aquest columpios, perquè aquest gronxador és específic per infants amb mobilitat reduïda o amb qualsevol tipus d'impediment. No perquè uns nins normatius facin ús i se facin mal a damunt, pobrets. Me sap greu, però és que no l'haurien d'estar empleant. Moltíssimes gràcies.
3: Bé, però...
6: Darrera pregunta.
3: No, sí. Volia afegir la d'Ubanys, perquè sí. Com que... Bé, Ubanys, des de que aquest consistori, no, consistori, jo suposo que passava el mateix, aquest Ubanys ofereixen un incivisme constant. Vull dir, jo crec que des de que jo som regidor de serveis, crec que han reformat tres vegades. Han trobat les tasses espanyades, bé, etcètera, etcètera, no? És un problema de com els atancam, com quin és el sistema d'obertura, com poden controlar perquè qui intentam que el vespre estigui tancat o part. Amb això fem un esforç conjunt entre policia i diguem i nosaltres, perquè crec que la manera de que si el vespre no impedir que se desqui, de totes maneres, també és vera que el que nosaltres hem fet, a part de millorar les que va estar un temps tancat perquè ho havien espanyat tot, ara hem de posar tot nou, ara fa de més, crec que fa un mes o tres setmanes que s'ha tornat a obrir, i el que hem fet ara avui, si no heu vist, és que s'ha canviat el sistema de tancament del bany, perquè el sistema que hi havia abans era un pany molt mal complicat de tancar, esperem que amb aquest sistema sigui més fàcil i, per tant, puguem preservar una mica per preservar una mica aquest bany de que no sofresquin tant d'incisme. De totes maneres, hi ha la freqüència de neteja, la de sempre, de 3 pis per setmana, i la freqüència també de neteja del parc en general, com a neteja i ara també és la de sempre.
2: Darrera pregunta.
6: Pregunta número 8 i darrera. No considera l'equip de govern que resulta contradictori reclamar... Bueno, que l'equip de govern hauria de ser el Partit Socialista. Que resulta contradictori reclamar ara la rotonda de Cala Sant Vicenç després d'haver governat durant 8 anys sense executar aquesta infraestructura?
2: Miri, no m'apareix contradictori. El que m'apareixeria irresponsable per part de... personalment, com a balla, que realment, tenint en compte que és una carretera amb molta inseguretat, malgrat l'equip de govern que hi va haver anteriorment dins el Consell de Mèrit no va fer les feines que tocava i se'l va criticar adequadament, jo crec que per responsabilitat de seguretat crec que nosaltres hem de demanar que se facin les rotondes, aquesta i la del polígon. I ho dic sincerament, a mi crec que va estar bé i vostès que estaven aquí de govern varen criticar que no s'ha fet i em sembla perfecte, però crec que també des del moment en què no s'ha fet i que afecta a la seguretat de la ciutadana de Pollença, dels visitants, etc., crec que és bo exigir en el Consell que la faci. Miri, jo li podria dir la quantitat de reunions que he fet en el Consell sobre aquest tema. M'he reunit amb el president del Consell, m'he reunit amb el conseller de carreteres, m'he reunit amb el director insular de carreteres, amb el cap de departament, i he anat tot sol amb el senyor Tomeu Antic. Hem parlat per telèfon, per WhatsApp, mos han ensenyat mapes, planos de com serien aquestes rotondes, i al final no s'ha fet res. Per tant, jo crec que després de 3 anys en què he fet una política realment de silenci, de negociació i de nivell baix, jo crec que seria responsable per part meva no exigir la realització d'aquestes rotondes. I que costi, que, torno a repetir, a mi que no ho fessin l'anterior govern, me sap greu i m'apareix bé que se la criticàs. Ara, que nosaltres no puguem demanar que se facin les rotondes, m'apareixeria que no estan complint la nostra responsabilitat. I crec que inclús podria ser objecte de crítica per part vostra si jo no hagués fet res per intentar aconseguir una cosa que és bona per un municipi. Moltes gràcies. Acabat. I ara el senyor David Alonso. Avui, senyor Alonso, s'ha guanyat tu sol, eh?
8: M'ho guany sempre. Primera pregunta. Quina quantitat total ha abonat l'Ajuntament de la propietat dels locals annexos al cinema Capitol en concepte de lucre cessant per la no disponibilitat dels mateixos dins el termini inicialment previst des de l'inici de les obres fins a l'actualitat?
2: Senyor Cati Carbonell, senyorita, té la paraula i vostè ho sap perfectament.
5: Bé, aquest contracte, com vostès saben, se va firmar dia 30 de març de 2020 i ja s'han pagat de 94.500 euros que estava quantificat més o menys aquest lucre cessant. Se n'han pagat 62.427 en 74. Se paguen a raó de 23.575 en 92 euros l'any. Un 5.893 euros cada trimestre. Gràcies.
8: Gràcies. En vista de l'increment de la pràctica de voleibol al municipi de Pollença i la necessitat de disposar d'un mínim de 3 pistes per a l'organització de competicions, té previst l'equip de govern impulsar i l'adaptació del pavelló municipal en aquest sentit i incloure aquesta actuació en la planificació d'inversions esportives?
2: Senyor Tuberes.
4: Gràcies per la pregunta. Sí, hem parlat amb el club, vam parlar per ja preparar l'utilització d'uns espais per la temporada que ve. Ve a dir que el voleibol creix, que el bàsquet creix, que el futbol creix, que el patinatge creix, que tots els clubs creixen i tenim uns espais que tenim. Si hem de fer més pistes de vòlei, necessitem treure un equip de bàsquet. Ben que dir, hem de cercar un equilibri i estan treballant per tenir, vam a veure si tothom pot estar content. Tenim 2 edificis que també hi van, que són 2 instituts, un de Pollença i un de Moll, que tenim convenis, i es troba aquesta solució de que tothom pugui anar a tots els llocs.
8: Feia referència, vull matisar,
4: sí, a les pistes.
8: El tema de competicions, per poder fer competicions, que són un cap de setmana o això. Més que res, o sigui, el que tenen per entrenar això és que cleves.
4: No.
8: O potser no, però
4: l'important
8: és fer competicions. Fa 2 caps de setmana van haver d'anar a jugar al CUDI i potser un campionat així...
4: Se podia fer aquí, sí. Però no és... És una cosa que estan treballant, és una demanda que tenen, però tenim uns espais que tenim.
8: Sí, no, ho sé. Gràcies.
2: Següent pregunta.
8: tenint en compte la manca d'ombra... bé, acabaré de llegir. Com a parts, com el Cal Amunara, si les propostes de Junts avançant per crear un pla de zones d'ombra, té previst l'equip de govern impulsar aquesta actuació?
7: No, Cal Amunara no poden posar arbres. A Cal Amunara s'ha hagut de fer un estudi de l'estructura de l'aparcament per saber quin era el tonelatge màxim que suportava los forjados. I resulta d'aquest estudi, que ja ho vaig explicar en el ple anterior, que haurien de poder, com ho deia, bé, que han de tenir en compte les limitacions que diu perquè no aguantaria el tonelatge, sí. Depèn de quines estructures. S'estan estudiant alternatives, no sé si ho podré fer o no.
8: Bé, jo reiteramos a veces preguntas porque solo ciudadanos que no las
7: no,
8: piden.
7: No, es que s'han de fer, claro, no.
8: Decir a un ciudadano, no hago esa pregunta porque... ja l'hemos hecho, diran, no, però és que...
7: No vareu ser vosaltres qui la vareu fer en el ple anterior.
8: No,
7: va ser un altre partit.
8: Que a veces reiteramos, no és por...
7: No, ho sé.
2: Simplement. Pregunta.
7: Ho sé.
2: Quarta pregunta.
8: Sí. Quarta. Tenint en compte que el municipi disposava de zones wifi públic en espais com la plaça Major, pot informar l'equip de govern si aquest servei continua actiu o si s'ha deixat de prestar? I si es preveu recuperador?
0: No s'ha deixat de prestar. El que passa que sí que és vera que actualment, perquè en aquell moment se va posar, perquè vosaltres sabeu que se limitaven totes les dades de telèfon i tal, i ara no és tan necessari, però no s'ha deixat de prestar.
8: No era telefònica, era de Iberret.
0: No, t'he dit que els telèfons ja no necessiten tenir wifi, un moment de wifi, perquè ara tots tenen il·limitat.
8: Però, per exemple, clients estrangeros li va bien tenir wifi. Te lo digo porque mi banco no puede hacer
0: sí, muchas bé, cosas. Sí, bé, no s'ha llevat. Vale. No s'ha llevat.
8: Gràcies.
2: Cinquena pregunta.
8: Tenint en compte l'estat de deteriorament de l'església de Cala Sant Vicenç i que fa anys es va plantejar un projecte per a la seva rehabilitació com a espai sociocultural, en quin punt es troben actualment els tràmits per resoldre la seva titularitat i poder executar aquest projecte?
2: No li contestaré con la iglesia hemos topado Sancho, perquè no seria veritat, evidentment, però sí que hemos topado amb una iglesia que està deteriorant. El problema, i vostè ho sap, i sap tothom, han fet gestions, han fet enxerrat amb qui havien de xerrar, a través d'un abogat, s'han fet totes les coses, i realment, quan no hi ha una voluntat per part de qualcú d'arribar a un acord, és molt difícil arribar-hi. És a dir, a mi ja m'agradaria expropiar-la, no sé si és un pecat, però ja m'agradaria, no sé si vostè m'apoderia vostè.
8: Li van llevar ja...
2: Vull dir, no, el que passa que sí que m'ha enviat per en els saladors per veure si, com que hi ha un cert perill, si això podria tenir conseqüències des del punt de vista de la gent o, en fi, de la zona i que podria tenir algun problema per de seguretat. I apareix que és més cap a de dins que cap a de fora. Però, torno a repetir, a mi crec que és una llàstima que pugui ser un espai sociocultural de Cala Sant Vicenç fantàstica, però...
8: I un puesto un poco guapo.
2: Jo, si pogués, l'immatricularia, però no puc.
8: Que m'ho deixin, el que passa que no ho fan perquè si no han de pagar ells. Bé,
2: sí, pregunta.
8: La mitja marató de Pollença... amb més de 15 anys de trajectori i una clara vocació popular, ha estat substituïda per un esdeveniment amb un enfocament més orientat a l'èlit. Quin model esportiu vol impulsar l'equip de govern amb aquest canvi?
2: Senyor Tuárez.
4: Bé, me sorprèn un poc aquesta pregunta. No sé si és seva o d'un ciutadà que li ha fet. En aquest cas és seva. Li ha fet un ciutadà també, perquè em sorprenia perquè efectivament durant tots aquests 16 mitges maratons i més dos anys que no se va fer, una per Covid i una perquè se va suspendre, doncs han vengut aquí corredors d'èlit, però sí, cada any ven que dir Martín Fier, Abel Antón, aquí té la llista, Fermín Cacho, Julio Rey, Juan Carlos Osa, Mario Mola, l'any passat, Ibrahim Shakir, en Jorge González, Maria Vasco, Alexandra Aguilar, Fátima Huaudú, aquesta va venir l'any passat. Vinc a dir que...
9: No tengo el gusto.
4: Que han vengut, perquè no vares venir, no vares venir, te varen convidar i no vares venir aquest dia a veure les dues jornades que varen fer. Vinc a dir, aquesta cursa està muntada en tres pates. Té una part, una cursa popular, que sempre s'ha fet. L'any passat, per exemple, varen batre un rècord de corredors populars que s'havia fet durant tots aquests 15 anys. Varen organitzar el campionat d'Espanya de mitja marató, de 10 quilòmetres i de la milla urbana. I crec que va ser un èxit, no només per aquesta cursa popular, per els atletes que varen venir, i perquè amb aquests atletes el que varen tenir és l'oportunitat que la Televisió Espanyola pues, fes la retransmissió. I així varen poder posar a Pollença en més de 5.000 espectadors en directe aquests dos dies pues, la Bahia de Pollença i tot el que du aquest esdeveniment. I no hem canviat. Ara el que fem és unes carreres que de 5 i 10 quilòmetres per intentar batre rècords. Per batre rècords has de dur corredors que siguin d'una certa categoria i que puguin batre un rècord, perquè tampoc no enganyarem a la gent. I això que ens durà, que Televisió Espanyola ens farà també la retransmissió i estarem una hora a la Televisió Espanyola en la marca Pollença. Crec que aquest és un model que ha tingut tots aquests anys i no ha canviat. L'únic que no se fa és la mitja marató. És una decisió, però, compartida des de l'associació Mitja Marató, que són els que sempre ho han organitzat en col·laboració amb l'Ajuntament. I des de l'Ajuntament li donem tot el suport perquè creiem que fan una feina molt important. Moltes gràcies.
2: Ha batit un rècord, però. Següent pregunta.
8: Gràcies. L'estat de... Gràcies.
2: Número 7.
8: L'estat d'abandonament de les rotondes del municipi és evident i afecta l'imatge i el manteniment de l'espai públic. Quines actuacions concretes pensa dur a terme l'equip de govern per corregir aquesta situació i en quin termini? He vist que han començat avui. Ho he dit també. La rotonda del Gallo, almenys.
7: És que les rotondes que depenen de l'Ajuntament se fan de forma ordinària i periòdica i estan assignades i són els mateixos que empleàveu en les antigues legislatures.
8: Qui no faci la feina com toca, fora.
7: Bueno.
2: No? Bé, seguim.
7: Crec que no ho fan tan malament com per manifestar això. I després, les rotondes... Sí, però dic que no trob que ho facin tan malament com per fer això. I després, que les altres rotondes, que m'imagino que vos deis, les que se'n van cap al CUDI, són del Consell de Mallorca i faran l'ofici pertinent per a menys si poden venir a fer-les tot d'una. Igual que el triangle del polígon. I si no ho faran nosaltres, evidentment, però m'estimés primer demanar. Gràcies.
8: I la de l'hidroavion?
7: La de l'hidroavió ho han de fer aquesta setmana perquè pintaran l'hidroavió.
8: Però cuidar amb l'hidroavió, si no l'arreglen i lo pinten, igual se les cantima.
7: El què?
8: El hidro está hecho polvo.
7: No, está arreglado.
8: L'han arreglado ya.
7: Sí, se va arreglar, sí. Entonces, o sea, el ferro de l'hidroavió no está arreglado. L'únic que quedava pendent era la pintura.
8: Pintar-lo.
7: Sí, i ara desbrossaran aquesta setmana la rotonda perquè la propera setmana m'han confirmat que començarien les tasques de pintura de la rotonda.
8: Molt bé.
7: Gràcies.
2: Següent pregunta. Vos te'n fa dos o tres cada pregunta, d'haver vist?
8: Com en Mateu.
2: Però vostè se les inventa, vinga.
8: Existeixen al municipi guals que ja no tenen cap funció real com a accés de vehicles. Com explica que l'equip de govern que aquesta situació es mantingui sense regularitzar i què pensa fer per corregir-la?
0: Bueno, s'està fent un llistat d'aquests guals i se retiraran si no se fan servir. O sigui, això de que no estem fent res, no.
8: Gràcies.
2: Següent pregunta.
8: El fet que les places de mobilitat reduïda siguin d'ús general i no vinculades a usuaris concrets fa imprescindible una planificació equilibrada. Per què no s'ha fet una revisió per evitar la seva concentració excessiva en determinades zones del municipi?
0: Bueno, segons les normes, les que són d'ús general són en parcs públics i després hi ha les altres que estan a prop de domicilis que sí malament els pot utilitzar qualsevol que els vulgui fer servir, però si és veritat que se té en compte un lloc on és necessari. Hi ha casos que és molt necessari i se posen per necessitat.
8: Jo demano que se revisi perquè hi ha casos que la persona
0: se revisen,
8: ja no viu allà.
0: Se revisen. La regidora de serveis socials ho pot dir.
8: Va, gràcies. Aquesta era la pregunta.
0: Ah.
8: Vale. El parc infantil situat al carrer de Cecil Metel davant del nou parc presenta un estat de manteniment deficient amb problemes de tema de banyos que ja està contestat per la senyora Campomà. Tot i que la gestió del parc de la Gola correspon en part a les altres administracions, l'estat actual de deixadesa és evident. Quines gestions ha fet l'Ajuntament per garantir el manteniment si es preveu impulsar actuacions concretes per evitar l'abandon d'aquest espai? Sabem que no és municipal.
2: Senyora Estefi, por.
7: Bé, li he contestat aquesta pregunta per privat, però expressam aquí a Nuple que hi ha un conveni entre l'Ajuntament i Banat, que aquest conveni no és vigent, que va caducar l'any passat. Des de l'any passat hem intercanviat correus amb Banat i també hem fet un ofici oficial per registre de sortida perquè no ens donen resposta. Tant la tècnica de la Gola que correspon a Banat està un poc desesperada perquè és que no tenen les peticions ni urgents ni no urgents. Va caure un pi i ho vàrem haver de retirar. I jo m'agradaria que per favor qualcú hi va anat mos atengués i precisament pues, per arribar a un acord. Però de totes formes l'Ajuntament, encara que no estigui vigent el conveni, no ha deixat de fer les tasques que mos corresponen per el conveni. Gràcies.
8: Bé, moltes gràcies. A l'entorn del parc de la Gola se va executar fa anys un mur de pedra en sec per part de Mestre Gornals, una actuació amb valor patrimonial i finançada amb recursos públics. Actualment, aquesta obra es troba totalment tapada per la vegetació i la brutor per manca de manteniment. Tot i que aquest manteniment no sigui exclusivament responsabilitat municipal, quines gestions ha fet l'Ajuntament per garantir la conservació d'aquest element patrimonial i si preveu actuar per recuperar-lo?
7: Pues hem intentat contactar amb ells de totes les formes possibles, telèfons, e-mails, oficis. I és cert que hi ha una romeguera que invadeix, però que ho han de fer ells. De totes les formes, no era una tasca prioritària, però és cert que ara ja comença a ser-ho i tal vegada ho assumim nosaltres. Gràcies.
8: Gràcies.
2: Número 13.
8: Com és possible que l'avinguda de Boca hi hagi un arbre caigut sobre... Ara són dos, perdó. Dos arbres caiguts sobre la vorera des de fa mesos sense retirar i una rentadora abandonada en un parc infantil. Quines actuacions immediates pensa dur a terme l'Ajuntament per solucionar aquestes situacions?
7: Bueno, en referència a la rentadora no tenien constància, així que demà de matí...
8: Te passaré un vídeo.
7: Porfa, i demà de matí ho passaré tot una perquè el vagin a cercar. I en referència a les tasques aquestes de retirada de... No és un arbre, és una rama d'un tamarell que s'ha... xapat, arbre caigut no n'hi ha, rames sí, arbre no, branques, perdona, però...
8: Perdona, jo també he vist una foto i no sabia res.
7: No, són branques, és el que vos explicava abans, que d'ençà que el jardiner de l'Ajuntament s'ha jubilat, pues aquestes tasques menors ara les han de reassignar. Estamos en ello, moltes gràcies.
8: Gràcies.
2: Següent pregunta.
8: La instal·lació de cartell de videovigilància a l'escova de Cala Sant Vicenç genera dubtes sobre si existeix un sistema real de control o només una mesura dissuasòria. Pot aclarir l'equip de govern si aquestes càmeres estan operatives? Qui en té la responsabilitat i quina és la seva cobertura efectiva?
0: Aquesta pregunta realment no se pot contestar, perquè no té cap sentit dir ni una cosa ni l'altra per l'ús que se fa de la càmera. Ara, el que a mi no me queda molt clar és que si se tracta de les coves de l'Etzineret, això és zona pública i no consta que hi hagi aquest càmera. Si el que se refereix és a les coves blanques, allò és zona privada i hi ha un cartell de càmeres, però són privades.
8: Són aquestes les coves blanques. Però bueno, també no lo hay en la zona de... Bé, és igual.
2: Vale. Darrera pregunta.
8: Tengo ganas de irme. La manca d'il·luminació de diversos carrers de la Cala Sant Vicenç i la presència d'una caronada sobre la vorera que impideix el pas en condicions de seguretat evidencien una situació de deixadesa en el manteniment de l'espai públic. Per què no s'ha actuat fins ara i en quin termini preveu intervenir?
9: Bueno, gràcies, perquè després de 5 hores i quart
10: vas abrir la boca.
9: Me podré expressar una mica. No. Bé, la qüestió de la canonada, que és una canonada d'aigua potable que ha de canviar en ser, segons m'ho han informat els gerents i la regidora, està previst per un proper Consell d'Administració per executar, que són per mi 500 metres, no, 500 metres de soterrament. I el tema del llumenat sí que és un tema que passa tant en quant, però on feia el diagnòstic de saber com està la planificació, la planimetria del sistema elèctric és bastant deficient. Se van canviar un parell l'any passat a segons quines zones i estan fent feina des de l'enginyer des d'urbanisme per mirar de fer un projecte i anar subsanant les que estan pitjor. Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies.
2: Bé, moltes gràcies. Avui hem batit un rècord de plats d'aquesta legislatura. I bé, moltes gràcies i fins la propera.
11: Acabeu d'escoltar l'emissió en directe del ple de l'Ajuntament de Pollença.

filtres paisatge amb color lentament, verd, gris, groc de fulles pensides, de temps amb espilles i blau de muntanya.